0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable i força gris, amb un cel ennuvolat la major part del dia, sobretot al matí i a la tarda, mentre que al migdia tindrem algunes clarianes, però com dèiem, a la tarda el cel estarà més tapat amb l'arribada d'un sistema frontal poc actiu que ve del nord i que darrere això portarà aire més fred, i això també farà que aquest vespre i entrada la nit puguin caure algunes pluges febles. La temperatura s'ha mantingut alta de nit, semblant a la d'ahir, entre 14 i 15 graus de mínima, mentre que la màxima avui sí que baixarà força i no passarà als 19, amb una humitat baixa i visibilitat excel·lent. Vent moderat de mestral amb algun cop fort a la tarda i fent que la mar continuï moguda amb maror.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El desbloqueig del CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, està pendent encara de validar el nou projecte. El govern local vol reprendre les obres tan aviat com pugui per intentar inaugurar el servei abans que s'acabi aquest mandat. El CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, prevista una part de l'edifici del Centre Social Joan Roig i Piera, és una prioritat del govern local, segons ha dit Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran. Així ho ha dit en declaracions a Ràdio Cubelles.
4: És una prioritat del Departament de Serveis Tècnics validar el projecte i tirar-ho endavant per licitar-lo. Tenim molt bona comunicació amb la Generalitat de Catalunya, tot i haver aquest canvi de govern. Ells estan fent seguiment d'aquesta, tenint converses molt sovint amb el Departament d'Afers Socials, molt sovint sobre aquest projecte, perquè ells volen apostar perquè Cubelles tingui aquest centre de dia, aquest CEIAR, i nosaltres també, clar, perquè, bueno, de fet, és qui nosaltres ho vam impulsar la legislatura passada.
1: Desbloquejar la situació d'aquestes obres, que van quedar aturades a principis del 2024, passa per un projecte nou que actualitzi els preus i les feines que cal fer amb la situació actual.
4: Realment l'obra és molt... és que queda res, en realitat queda res. Però, clar, s'havia de tota la burocràcia administrativa, que és molt farragosa en la... i és així també, això, amb això també hem de comptar i ho hem d'acceptar, que és molt farragós tots els procediments administratius, i llavors, clar, s'havia de... i a veure, que no ho critico, però una mica també és aquesta demora, no és com fer-se un bany a casa, no? Que si el paleta no et funciona aquest, doncs en seguida agafes un altre i venga i ximpun.
1: La reforma de l'antic espai jove i de la sala d'activitats del centre social per transformar-los en un centre de serveis per la gent gran es va adjudicar al setembre del 2023 per uns 234.000 euros. Les obres van arrencar aquella mateixa tardor, però unes setmanes més tard van quedar aturades. Segons la regidora Alexandra Corbillo, la tramitació administrativa de la renúncia de l'anterior empresa concessionària, juntament amb la revisió del projecte i la nova licitació, és tot una feina molt lenta.
4: Vam patir aquesta situació, llavors s'havia de fer tot nou de zero una altra vegada a nivell arquitectònic, dibuixar tot el projecte, i amb aquest dibuix d'aquest projecte, ho dic així, d'estar per casa, però amb aquest dibuix d'aquest projecte llançar la licitació adequada a la situació que tenim actual.
1: Els preus d'ara, no? Diguéssim.
4: Els preus d'ara i la situació actual, perquè clar, no és el mateix licitar una obra des de zero que licitar-la tal qual està ara. Llavors, clar, s'ha hagut de... bueno, d'organitzar, de remodelar aquest projecte per llançar aquesta licitació, i jo espero, vamos, que en res podem licitar-la.
1: D'altra banda, en relació amb la gent gran, l'Ajuntament ha obert una licitació per la dinamització del casal, la contractació d'una persona externa al consistori que s'encarregui d'això, de dinamitzar el casal de la gent gran municipal. Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran, creu que serà la manera de poder oferir més activitats.
4: Ara mateix ja està a punt de llançar-se la licitació per tenir una persona al casal, una dinamitzadora al casal, i això donarà supervida al casal, podem fer més coses, que estic desitjant això, i l'alcaldessa també ho està desitjant, i això serà, la veritat, que podem fer projectes més xulos, ja vindré aquí a la ràdio quan s'incorpori aquesta persona, i la veritat que donarà una vida, un altre dinamisme, perquè, bueno, m'agradaria, doncs, posar en marxa activitats més culturals també, més lúdiques a nivell cultural, fer excursions, per exemple, que també crea vincles, és una manera d'aprendre, l'aprenentatge és molt important.
1: La durada d'aquest contracte de dinamització del casal de la gent gran serà d'un any, amb la possibilitat de dues pròrrogues d'un any, i té un pressupost base de licitació de més de 35.000 euros. Ara per ara està oberta la licitació a rebre les ofertes de les empreses. L'Agència Catalana de l'Aigua subvencionarà la redacció del projecte per recuperar l'antic dipòsit de la tèrmica. L'actuació prevista ja dins del contracte actual amb Agbar permetria tenir més capacitat d'emmagatzematge per la xarxa d'aigua potable de Cubelles. L'Agència Catalana de l'Aigua ha resolt la línia d'ajuts destinada a millorar l'abastament d'aigua en alta en diversos municipis de Catalunya. En total, ha atorgat 285 ajuts mitjançant una inversió que en conjunt és de 27 milions d'euros. Entre totes aquestes ajudes, l'Ajuntament de Cubelles ha presentat la redacció del projecte executiu per l'adequació de l'antic dipòsit de la tèrmica i la connexió d'aquest entre la mina Gran Aqüeducte i la xarxa d'abastament d'aigua potable. Una acció amb un pressupost d'uns 52.000 euros que, segons la resolució publicada per l'ACA, rebrà més de 20.000 euros de subvenció. Els Castellers del Foix tornen a plaça aquest diumenge a Bellvei. Després de la gran quarta diada de la colla viscuda a Cubelles aquest diumenge passat, la colla local té dues cites més aquest mes de maig per acabar de consolidar els castells de set. Els Castellers del Foix continuen, doncs, la temporada, concretament aquest diumenge 17 de maig, a Bellvei. Actuaran en el context de les festes de Sant Isidre en companyia dels Nens del Vendrell, amb qui repeteixen diada, i els Castellers de Sabadell, coneguts també com els Saballuts. La colla cubellenca arriba a aquesta cita després d'haver viscut la diada pròpia aquest diumenge passat, acompanyada, recordem, de la Jove de Tarragona, els Bordegassos de Vilanova i els Nens del Vendrell. Una diada on van aconseguir el 3 de 7, la Torre de 6 i el 5 de 6. L'objectiu dels castellers cubellencs és consolidar els castells de 7 i tancar el mes de maig amb el 4 de 7 en una diada als monjos, tal com ha revelat Àngel Moreno, cap de colla.
5: Sí, ara diumenge que ve tenim una, que a més que ens trobem un altre cop amb els nens, i l'altre anem als monjos, que allà, si podem, tirarem 3 i 4 de 7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
1: Les altres colles que actuaran a Bellvei aquest diumenge arriben també en bona forma. D'una banda, els Nens del Vendrell, que aquí a Cubelles ja han descarregat aquest diumenge passat el 4 de 8, entre altres castells de 7, i els Castellers de Sabadell, que també venen de descarregar el 4 i el 3 de 8, en el seu cas a Sant Cugat. I per la seva banda, tenim els Castellers del Foix, que arribaran a Bellvei amb el 3 de 7 descarregat, amb la Torre de 6 també ja descarregada més d'una vegada aquesta temporada, i amb l'objectiu pròxim, aquest mateix mes de maig, d'aconseguir el 4 de 7. Els docents han tallat la Nacional 340 Vilafranca del Penedès durant unes dues hores en la segona jornada de vaga consecutiva al Penedès. Les aturades s'han notat també a les escoles i als instituts de Cubelles aquest dimarts i aquest dimecres. La portaveu d'USTEC al Penedès, Anna Cebrián, ha assegurat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que l'educació està trencada i ha lamentat que ja hi ha hagut negociacions amb el govern de la Generalitat sense arribar a cap entesa.
6: Ja ens hem trobat molts cops. nosaltres ens mantenim ferms perquè no veiem resposta, clarament, i per tant ho mantindrem així fins que seguin, ens escoltin i facin una proposta real i perdurable en el temps. L'educació pública catalana està trencada.
1: També per a l'Agència Catalana de Notícies, la portaveu d'Ustec al Penedès, Anna Cebrián, ha dit que les reivindicacions són les mateixes al Penedès, al Garraf i a totes les comarques.
6: Estem a tot arreu, a tot Catalunya, amb les mateixes mancances a educació. Les ràtios estan completament desbordades, la burocràcia ens ofega, no tenim recursos, la inclusió no pot ser real perquè no podem arribar a tot l'alumnat, el sou el tenim congelat, no sabem des de quan.
1: El tall de la carretera Vilafranca del Penedès està la protesta principal d'aquesta primera jornada de vaga per territoris del nou cicle de mobilitzacions dels docents. Aquest dimarts la vaga ha estat per a tot Catalunya i el seguiment ha arribat a boi al 35%, segons el Departament d'Educació, i un 70% segons el sindicat Ustec. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, espera que la reunió de docents i educació prevista per aquest dijous desencalli el conflicte. Tanmateix, ha mantingut que el govern de la Generalitat ja disposa d'un acord que creuen que incrementa l'esforç cap al Departament d'Educació.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: Si no hi ha cap acord, el calendari de vagues anunciat pels sindicats majoritaris del sector de l'educació continuarà el 20 de maig per l'etapa de 0-3 i el 27 i 29 de maig i el 5 de juny a les escoles i als instituts. Les associacions de famílies dels alumnes del Garraf denuncien una calor extrema a les aules. Les entitats vinculades a les escoles i instituts públics reclamen un pla de xoc immediat perquè a final i principi de curs arriba sovint fins als 30 graus a l'interior dels edificis. Sarai Jiménez, representant de Cubelles a la coordinadora d'AFA i membre de l'AFA de l'Escola Vora del Mar, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que superar els 27 graus és un problema en uns quants sentits.
8: Estem parlant d'aules que estan superant gairebé els 30 graus de temperatura. Això és impensable per ningú, perquè és veritat que nosaltres no aniríem a estudiar a la biblioteca a ple juny esperant estar a 30 graus, vull dir, no se'ns passaria pel cap, o tampoc anar al metge i estar a 30 graus, o fins i tot estar treballant a l'Ajuntament, no?, amb aquestes temperatures. Per tant, estem parlant que les escoles són equipaments públics en els quals, a més, hi ha canalla i, per tant, doncs, les condicions han de ser les mínimes exigides per llei, i la llei ens diu que estar per sobre els 27 graus no és legal. Per tant, és un tema de salut, és un tema també de rendiment perquè ens afecta a nivell acadèmic i també és un problema de riscos laborals.
1: El col·lectiu ha recordat que l'any 2023 es va aprovar un pla per actuar i que no s'ha desplegat. Així ho ha explicat Sarai Jiménez, de l'Escola Vora del Mar.
8: S'havien arribat a posar algunes mesures, però no són mesures definitives ni són les mesures que realment necessitem. El 2023 el departament va engegar un pla d'acció on es determinava, doncs, es feia constància, es feia palès de la problemàtica. Es va arribar a reconèixer, es va fer aquest document on es plantejaven diferents mesures, però aquestes mesures no s'han desplegat. Estem parlant que ja fa 3 anys d'aquest pla i les mesures que s'han dut a terme són això, 4 ventiladors que no han arribat tampoc a tots els centres, no totes les aules en tenen, i les mesures que realment necessitem, com climatitzar, com posar ombra, totes aquestes mesures reals no estan arribant.
1: Les AFA s'han anat organitzant pel seu compte fins ara per aconseguir millores en els seus centres, però tal com ha explicat Sarai Jiménez, ara consideren que és el torn de les administracions de fer-se responsables d'aquest problema de les altes temperatures.
8: Ens hem tret fins ara les castanyes del foc, parlant malament, les famílies i els centres com hem pogut. Nosaltres mateixos aquí a Cubelles fa 2 cursos vam pagar a les famílies uns tendalls al pati per tal de poder pal·liar una miqueta la situació de manera urgent, però no és la via. Creiem que no és la solució definitiva i creiem, per tant, que les administracions han d'actuar i en conseqüència i s'han de determinar quins són els responsables i posar calendari a aquestes actuacions que són d'emergència.
1: Davant d'aquesta situació, les AFA de tot el Garraf han publicat un manifest on exigeixen als serveis territorials d'educació accions d'emergència durant el curs vigent, com ara ventiladors i equips de refrigeració portàtils a les aules que estiguin més afectades, també que s'instal·lin làmines de control solar a les finestres on hi toqui més el sol i també la instal·lació urgent d'ombres provisionals als patis. A més, reclamen un pla estructural amb un calendari amb un pressupost amb vista a un o dos anys perquè es faci una millora de l'aïllament dels edificis, també es creïn ombres permanents i es renaturalitzin els patis i també que hi hagi una climatització de les aules amb més exposició tèrmica. A més, reclamen altres mesures vinculades als riscos laborals. Els pressupostos participatius continuen ara en la fase de valoració tècnica. El regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, s'ha mostrat satisfet de les 67 propostes recollides que ara s'estan revisant per mirar que estiguin complint les bases i també per concretar-ne la inversió necessària. Així s'ha expressat Arturo Carrillo en declaracions a Ràdio Cubelles.
9: Ara mateix estem en la fase de valoració tècnica de totes les propostes que es van presentar. Quan es va tancar la presentació de propostes, es van presentar en total 69 propostes, però dos d'elles les va retirar el mateix participant que les va proposar i es van quedar en 67 propostes. ¿Vale? Moltes d'elles són molt similars, llavors el que estem fent és un encaix de posar-les, totes les que són semblants, que demanen coses molt semblants, posar-les dins d'una mateixa proposta, i també es va demanar algun participant que va proposar aquestes propostes que fos una mica més concret.
1: Durant la fase actual, doncs, hi podria haver propostes que quedin descartades per no complir amb les bases i que, per tant, no podran entrar finalment en la fase de votació.
9: També hi ha propostes que s'han presentat que demanen o sol·liciten una remodelació d'algun edifici que no és municipal, o d'algun terreny que no és municipal, no? Llavors, clar, segons les bases ha de ser un terreny o un edifici municipal que l'Ajuntament tingui potestat per poder executar-les, no?
1: Arturo Carrillo, regidor de Participació, també recordà que en el pressupost del 2026 s'han previst les inversions pels projectes guanyadors que queden pendents encara de convocatòries anteriors.
9: Sí, en inversió s'ha posat uns projectes que estaven pendents de pressupostos participatius, així vaig comprometre i així ho hem fet en aquest pressupost. Ara dependrà de que el departament corresponent pues, tiri endavant aquestes propostes, no? En aquest cas, sabem que pressupostos participatius nosaltres fem la feina de fer la votació, etc, i després una vegada ja han sortit els projectes guanyadors, el que es fa és pues, aquesta partida pressupostària en divideix en projectes, no? I s'imputen pues, en les regidories que han de tirar endavant aquests projectes.
1: La convocatòria actual, recordem que suma 300.000 euros, que es podran decidir entre finals i principis de juny, quan s'obrin les votacions entre totes les propostes que hagin passat la fase de validació. El grup d'estudis covellencs Amics del Castell organitza la presentació del llibre Ànima de República, crònica política de l'Estat català 1409-1714, a càrrec d'Aleix Sarri. La xerrada serà aquest divendres a les 7 del vespre a la sala d'actes de la rectoria. Segons expliquen el grup d'estudis covellencs Amics del Castell, el 31 de maig de 1410 Martí l'Humà va morir sense un hereu clar i va provocar una pèrdua crucial per a Catalunya. Martí va ser l'últim sobirà català, la corona catalano-aragonesa va passar a mans d'un rei foraster i el projecte castellanitzador va posar la directa. Des d'aleshores, la relació de Catalunya amb Castella i després més endavant Espanya ha estat una espiral sense fi de confrontació i de repressió, empresonaments, exili, espoli, persecucions lingüístiques i xoc rere xoc entre dues cultures polítiques antagòniques. La derrota de 1714 va ser l'estocada final en uns segles de lluita i de conflicte constants en què el poble català va deixar prou mostres del seu anhel de llibertat, la seva ànima de república i la seva capacitat de recuperar-se de les pitjors atzagaiades. Aquesta és la tesi del llibre, que repassa amb estil narratiu grans episodis i els protagonistes, des dels més cèlebres als més anònims, de la crònica política catalana d'aquests tres segles, entre el 1400 i el 1714, que sovint són un mirall inquietant de la relació actual també entre Catalunya i Espanya. L'autor, Aleix Sarri, nascut a Barcelona el 1985, és llicenciat en biotecnologia a l'Autònoma i màster en relacions internacionals. Fa més de 15 anys que treballa d'assessor polític, gairebé sempre amb un peu al Parlament Europeu, i actualment és encarregat de relacions internacionals i països catalans de Junts per Catalunya. És coautor també de L'Europa que han fet fracassar i autor del llibre La Unió Europea en perill. Escriu regularment a Nació Digital i ha publicat articles en diverses capçaleres catalanes i internacionals. El fortí republicà de la Mota de Sant Pere serà el protagonista de la Nit dels Museus a Cubelles. Aquest dissabte al vespre, l'Ajuntament organitzarà una jornada que comptarà amb la col·laboració de l'associació Crea Cubelles i la Coral Lirae. Per tant, la Nit dels Museus a Cubelles estarà dedicada a la memòria històrica i se celebrarà aquest dissabte al fortí de la Mota de Sant Pere. Concretament, a les 6 de la tarda i fins a les 8 del vespre hi haurà portes obertes per visitar l'interior del fortí. Recordem que és un element únic de les defenses costaneres que es van construir durant la Segona República. La jornada comptarà, a més, amb una exposició d'obres realitzades pels artistes de l'associació Crea Cubelles i a les 8 del vespre es podrà sentir un concert de la Coral Lirae amb la lectura de poemes de Cesc Calaf. Finalment, també s'ha anunciat una copa de cava en finalitzar per a tothom qui la vulgui. L'activitat és gratuïta i sense inscripció prèvia.
10: El Club de Futbol Cubelles va confirmar aquest passat cap de setmana el seu descens a la segona catalana a falta d'encara una jornada que es disputarà aquest proper cap de setmana i que servirà per tancar la temporada. Els cubellencs rebran a la Unió Esportiva Sitges sense res en joc, tant per cubellencs com per sitgetans. A més, el dia coincidirà també amb el partit que disputarà el Cubelles B, que haurà de viatjar fins a Sitges per enfrontar-se també al segon equip sitgetà. El president del Club de Futbol Cubelles, Toni López, va passar per als micròfons del Juguem.net de Ràdio Cubelles i va fer balanç d'aquesta temporada, una temporada on el Cubelles tancarà doncs una temporada i confirmarà el seu descens a la segona catalana. El president, però, ha qualificat una temporada històrica. Per primera vegada en la seva trajectòria, l'entitat ha competit a primera catalana, un repte que ha servit per aprendre a tota l'estructura del club. En declaracions a la ràdio, ha volgut posar en valor la feina feta per als jugadors i ha dit de sentir-se orgullós de la plantilla i del compromís que ha tingut i la serietat en què doncs, han afrontat aquesta temporada. Segons el president, la diferència entre mantenir la categoria i descendir no ha estat una qüestió pressupostària, sinó més aviat una qüestió d'experiència en trams decisius de la temporada.
11: Però sí que és veritat que els diners, com tot, és molt important, sobretot a l'hora de fer un equip competitiu. Però ja et dic, jo tinc la sensació de que amb aquests jugadors, amb el que teníem al planter, si tornéssim a començar ara, estic ben segur que estaríem per la meitat de la taula. O sigui, no tinc dubtes, eh? O sigui, i a vegades, bueno, potser és la meva forma de veure el futbol, eh? O sigui, jo, dintre de lo que hi ha, hem tingut bons jugadors aquí, hem fet esforços en temporades passades, si no recordo malament, o te'n recordaràs, aquí hem tingut a l'Ici, hem tingut l'Òscar, hem tingut aquest que estava, bueno, jugadors importants de pes, que a l'hora de la veritat tampoc ens han ajudat a guanyar títols i a pujar categories. O sigui, al final jo crec o penso que és quasi més important tenir un evidentment bons jugadors, però que tinguin bueno, o que sentin els colors i la samarreta i que no sigui un tema només de diners.
10: De cara a la propera temporada, el club ja ha començat a traçar línies mestres per tornar a ser competitius. Els objectius principals seran configurar les plantilles de forma conjunta. Es buscarà una connexió total entre el primer equip, el filial i també el juvenil per optimitzar els recursos humans. A més, també potenciaran el futbol base. El club vol mantenir la seva essència formativa, però ser més competitius davant d'altres entitats que busquen desmuntar equips rivals amb fitxatges entre temporades. D'aquesta manera, el club potenciarà la base per intentar aconseguir tenir equips en les màximes categories. Això és un fet que anirà canviant en les properes temporades, tal com explicava el mateix president.
11: Començant, no, ja portem mesos treballant la propera temporada, posant fil a l'agulla i l'any que ve sí que donarem una mica, volem competir una mica més, perquè també estem una mica tips i una mica cansats de que tota aquesta feina que fem amb tota la il·lusió de millorar jugadors, i després hi ha molts clubs que només venen a desmuntar jugadors, a portar-se el millor per intentar mantindre categories. I bueno, aquest any hi haurà alguna petita sorpresa, perquè volem, a més de la feina ben feta que fem a la base, volem potenciar una mica també el tema de guanyar alguna categoria per intentar com a mínim que no intentin fer tant de mal als clubs que al final, en lloc de treballar, els jugadors estan més pendents de desmuntar els clubs rivals que de treballar el seu.
10: A manca, com dèiem, encara de l'última jornada, el directiu del Club de Futbol Cubelles no ha volgut donar detalls per com seran l'estructura i la planificació de les plantilles, sobretot pel que fa a les banquetes del primer i del segon equip. El que es busca és mantenir un cos tècnic coordinat entre els tres equips per treballar sobre una mateixa filosofia del club, tenint plantilles més curtes i a la vegada doncs, buscant aquests recolzaments continus entre les tres plantilles. Pel que fa al filial, tot i haver realitzat una temporada excel·lent, no podrà optar a l'ascens a causa precisament del descens del primer equip. Segons marca la normativa de la Federació Catalana de Futbol, els dos equips no poden coincidir a la segona catalana. Malgrat això, el club manté l'optimisme i la il·lusió per començar a preparar un nou curs on tant el primer com el segon equip lluitin per les posicions d'honor. Pel que fa al segon equip, ha de jugar aquesta última jornada i fins i tot podria mantenir aquesta segona posició que li donaria el suposat dret a l'ascens de categoria. Com que no serà possible, aquest privilegi passarà al tercer classificat. La temporada es tancarà així amb aquest doble duel davant del Sitges, una cita que servirà per baixar la persiana en un any d'aprenentatge intens i començant a construir les bases d'un nou projecte esportiu per al Club de Futbol Cubelles. L'entrevista sencera la podeu localitzar a la pàgina web radiocubelles.cat.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable amb un cel ennuvolat gran part del dia, sobretot al matí, amb algunes clarianes entre mig matí i migdia i poques estones de sol, mentre que a la tarda el cel estarà tapat i fins i tot amb el pas d'una cua de front ens pot deixar alguna pluja feble al vespre o primera hora de la nit. Molt poca cosa en conjunt, amb una temperatura que avui serà més baixa, res a veure amb els 24 graus que vam arribar ahir, mentre que la temperatura es mourà entre els 13 i 14 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima no passarà dels 20 amb una humitat baixa. Vent moderat de mestral al matí, en cops forts a la tarda i fent que la mar estigui moguda amb maró. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, dominat pel sol i el cel clar al matí, i amb algun núvol baix a partir de migdia, amb una temperatura que baixarà força de nit i pujarà unes dècimes de dia, movent-se entre els 8 i 10 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 20 i els 21, amb una humitat baixa. Vent de mestral, feble al matí i moderat de ponent o garbí a la tarda, fent que la mar no estigui tan moguda, amb marejol considerable tot el dia. I diumenge un temps més estable, dominat pel sol amb alguns núvols baixos fins a mig matí i bandes de núvols prims a la tarda, amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 10 o 11 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí i deixar loc en cops moderats a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Fa uns dies a Ràdio Cubelles vam rebre un correu electrònic una mica curiós que ens preguntava si d'alguna manera podrien tenir coneixement que quedessin parents seus a Cubelles. Es tractava doncs d'una noia francesa que ens escrivia preguntant sobre uns avantpassats, concretament doncs en Joan Ivern i també el Josep Ivern i la Catalina Cona, ja que doncs el pare del seu besavi era català i havia nascut a Cubelles i tenien un viatge a Catalunya i volien saber si quedava doncs cap parent o cap connexió a Cubelles d'aquests avantpassats seus. Clar, quan vam rebre aquest correu a Ràdio Cubelles, en el primer moment vam pensar, bé, com, què podem fer nosaltres des de la ràdio? Al final els hi vam passar el contacte del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell i el seu president, el Joan Vidal, i sembla ser que s'haurien posat en contacte i haurien aconseguit, finalment, doncs, tenir documentació, papers d'aquests avantpassats cubellencs d'aquesta família doncs, actualment francesa, però amb aquestes arrels a Cubelles. I avui, doncs, amb aquests pocs dies que passen aquí a Catalunya, doncs, han tingut una estona també per passar per Cubelles i venir a la ràdio i poder parlar amb elles. Són d'una banda doncs, l'Anne-Claude Lairon, que ja és amb nosaltres. Gràcies. Benvinguda a Ràdio Cubelles. Hola.
4: Gràcies.
1: I també doncs, la Maritrés Mura, que doncs, l'ha acompanyat, que també doncs, ha vingut fins aquí a Cubelles doncs, per conèixer el seu passat. Moltes gràcies també.
4: Merci.
1: I bé, parlarem, intentarem fer un català i en castellà tant com puguem doncs, aquesta entrevista i si hi ha algun moment en què no ens entenem doncs ho anirem traduint. Però bé, tornem a explicar una mica la història que jo ara he explicat a l'inici. Per què escrius un correu, no? Un mail a Ràdio Cubelles, en Claude?
4: Le he enviado un correo porque estaba buscando quién era el padre de mi bisabuelo y solo sabía que él nació en Cubelles, aquí. Y entonces he buscado por los sitios y por internet dónde era Cubelles y de, a partir del sitio he visto que había una radio y bueno, entonces tuve la idea de escribirle.
1: Diu, aquí alguna cosa em diran, no? Algú respondrà, no? Tindré una resposta.
4: Sí, sí, sí, claro. Muchas gracias por por su respuesta.
1: Concretament, doncs, el parent que va néixer a Cubelles, qui era dins de la seva família?
4: Se llamava Juan Iber Cona. Y nació el 31 de diciembre del año 1857. Y Juan Ibercona era el padre de mi bisabuelo. Y mi bisabuelo se llamaba Blas Ibern Busquets. Y mi bisabuelo, Blas Ibern Busquets, nació en Belloc.
1: En Belloc.
4: Sí, y entonces me gustaría...
1: Belloc

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable amb un cel ennuvolat gran part del dia, sobretot al matí, amb algunes clarianes entre mig matí i migdia i poques estones de sol, mentre que a la tarda el cel estarà tapat i fins i tot amb el pas d'una cua de front ens pot deixar alguna pluja feble al vespre o primera hora de la nit. Molt poca cosa en conjunt, amb una temperatura que avui serà més baixa, res a veure amb els 24 graus que vam arribar ahir, mentre que la temperatura es mourà entre els 13 i 14 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima no passarà dels 20, amb una humitat baixa. Vent moderat, de mestral al matí, amb cops forts a la tarda i fent que la mar estigui moguda amb maror. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, dominat pel sol i el cel clar al matí, i amb algun núvol baix a partir de migdia, amb una temperatura que baixarà força de nit i pujarà unes dècimes de dia, movent-se entre els 8 i 10 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 20 i els 21, amb una humitat baixa. Vent de mestral, feble al matí i moderat de ponent o garbí a la tarda, fent que la mar no estigui tan moguda, amb marejol considerable tot el dia. I diumenge un temps més estable, dominat pel sol amb alguns núvols baixos fins a mig matí i bandes de núvols prims a la tarda, amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 10 o 11 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí i deixar loca amb cops moderats a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El desbloqueig del CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, està pendent encara de validar el nou projecte. El govern local vol reprendre les obres tan aviat com pugui per intentar inaugurar el servei abans que s'acabi aquest mandat. El CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, prevista una part de l'edifici del Centre Social Joan Roig i Piera, és una prioritat del govern local, segons ha dit Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran. Així ho ha dit en declaracions a Ràdio Cubelles.
4: És una prioritat del Departament de Serveis Tècnics validar el projecte i tirar-ho endavant per licitar-lo. Tenim molt bona comunicació amb la Generalitat de Catalunya, tot i haver aquest canvi de govern. Ells estan fent seguiment d'aquesta, tenim converses molt sovint amb el Departament d'Afers Socials, molt sovint sobre aquest projecte, perquè ells volen apostar perquè Cubelles tingui aquest centre de dia, aquest CEIAR. I nosaltres també, clar, perquè, bueno, de fet, és qui nosaltres ho vam impulsar la legislatura passada.
1: Desbloquejar la situació d'aquestes obres, que van quedar aturades a principis del 2024, passa per un projecte nou que actualitzi els preus i les feines que cal fer amb la situació actual.
4: Realment l'obra és molt... és que queda res, en realitat queda res. Però, clar, s'havia de tota la burocràcia administrativa, que és molt farragosa i és així també, això, amb això també hem de comptar i ho hem d'acceptar, que és molt farragós tots els procediments administratius, i llavors, clar, s'havia de, i a veure, que no ho critico, però una mica també és aquesta demora, no és com fer-se un bany a casa, no? Que si el paleta no et funciona aquest, doncs en seguida agafes un altre i venga i ximpun.
1: La reforma de l'antic espai jove i de la sala d'activitats del centre social per transformar-los en un centre de serveis per la gent gran es va adjudicar al setembre del 2023 per uns 234.000 euros. Les obres van arrencar aquella mateixa tardor, però unes setmanes més tard van quedar aturades. Segons la regidora Alexandra Corbillo, la tramitació administrativa de la renúncia de l'anterior empresa concessionària, juntament amb la revisió del projecte i la nova licitació, és tota una feina molt lenta.
4: vam patir aquesta situació, llavors s'havia de fer tot nou de zero una altra vegada a nivell arquitectònic, dibuixar tot el projecte, i amb aquest dibuix d'aquest projecte, ho dic així, d'estar per casa, però amb aquest dibuix d'aquest projecte llançar la licitació adequada a la situació que tenim actual.
1: Els preus d'ara, no? Diguéssim.
4: Els preus d'ara i la situació actual, perquè clar, no és el mateix licitar una obra des de zero que licitar-la tal qual està ara. Llavors, clar, s'ha hagut de d'organitzar, de remodelar aquest projecte per llançar aquesta licitació, i jo espero, vamos, que en res podem licitar-la.
1: D'altra banda, en relació amb la gent gran, l'Ajuntament ha obert una licitació per la dinamització del casal, la contractació d'una persona externa al consistori que s'encarregui d'això, de dinamitzar el casal de la gent gran municipal. Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran, creu que serà la manera de poder oferir més activitats.
4: Ara mateix ja està a punt de llançar-se la licitació per tenir una persona al casal, una dinamitzadora al casal, i això donarà supervida al casal, podem fer més coses, que estic desitjant això, i l'alcaldessa també ho està desitjant, i això serà, la veritat, que podem fer projectes més xulos, ja vindré aquí a la ràdio quan s'incorpori aquesta persona, i la veritat que donarà una vida, un altre dinamisme, perquè bueno, m'agradaria doncs, posar en marxa activitats més culturals també, més lúdiques a nivell cultural, fer excursions, per exemple, que també crea vincles, uh-huh. És una manera d'aprendre, l'aprenentatge és molt important.
1: La durada d'aquest contracte de dinamització del casal de la gent gran serà d'un any, amb la possibilitat de dues pròrrogues d'un any, i té un pressupost base de licitació de més de 35.000 euros. Ara per ara està oberta la licitació a rebre les ofertes de les empreses. L'Agència Catalana de l'Aigua subvencionarà la redacció del projecte per recuperar l'antic dipòsit de la tèrmica. L'actuació prevista ja dins del contracte actual amb Agbar permetria tenir més capacitat d'emmagatzematge per la xarxa d'aigua potable de Cubelles. L'Agència Catalana de l'Aigua ha resolt la línia d'ajuts destinada a millorar l'abastament d'aigua en alta en diversos municipis de Catalunya. En total, ha atorgat 285 ajuts mitjançant una inversió que en conjunt és de 27 milions d'euros. Entre totes aquestes ajudes, l'Ajuntament de Cubelles ha presentat la redacció del projecte executiu per l'adequació de l'antic dipòsit de la tèrmica i la connexió d'aquest entre la mina Gran Aqüeducte i la xarxa d'abastament d'aigua potable. Una acció amb un pressupost d'uns 52.000 euros que, segons la resolució publicada per l'ACA, rebrà més de 20.000 euros de subvenció. Els Castellers del Foix tornen a plaça aquest diumenge a Bellvei. Després de la gran quarta diada de la colla viscuda a Cubelles aquest diumenge passat, la colla local té dues cites més aquest mes de maig per acabar de consolidar els castells de set. Els Castellers del Foix continuen doncs la temporada, concretament aquest diumenge 17 de maig a Bellvei. Actuaran en el context de les festes de Sant Isidre en companyia dels Nens del Vendrell, amb qui repeteixen diada, i els Castellers de Sabadell, coneguts també com els Saballuts. La colla cubellenca arriba a aquesta cita després d'haver viscut la diada pròpia aquest diumenge passat, acompanyada, recordem, de la Jove de Tarragona, els Bordegassos de Vilanova i els Nens del Vendrell. Una diada on van aconseguir el 3 de 7, la Torre de 6 i el 5 de 6. L'objectiu dels castellers cubellencs és consolidar els castells de 7 i tancar el mes de maig amb el 4 de 7 en una diada als monjos, tal com ha revelat Àngel Moreno, cap de colla.
5: Sí, ara diumenge que ve tenim una, que a més que ens trobem un altre cop amb els nens, i l'altre anem als monjos, que allà, si podem, tirarem 3 i 4 de 7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
1: Les altres colles que actuaran a Bellvei aquest diumenge arriben també en bona forma. D'una banda, els Nens del Vendrell, que aquí a Cubelles ja han descarregat aquest diumenge passat el 4 de 8, entre altres castells de 7, i els Castellers de Sabadell, que també venen de descarregar el 4 i el 3 de 8, en el seu cas a Sant Cugat. I per la seva banda, tenim els Castellers del Foix, que arribaran a Bellvei amb el 3 de 7 descarregat, amb la Torre de 6 també ja descarregada més d'una vegada aquesta temporada, i amb l'objectiu pròxim, aquest mateix mes de maig, d'aconseguir el 4 de 7. Els docents han tallat la Nacional 340 Vilafranca del Penedès durant unes dues hores en la segona jornada de vaga consecutiva al Penedès. Les aturades s'han notat també a les escoles i als instituts de Cubelles aquest dimarts i aquest dimecres. La portaveu d'USTEC al Penedès, Anna Cebrián, ha assegurat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que l'educació està trencada i ha lamentat que ja hi ha hagut negociacions amb el govern de la Generalitat sense arribar a cap entesa.
6: Ja ens hem trobat molts cops. Nosaltres ens mantenim ferms perquè no veiem resposta, clarament, i per tant ho mantindrem així fins que seguin, ens escoltin i facin una proposta real i perdurable en el temps. L'educació pública catalana està trencada.
1: També per a l'Agència Catalana de Notícies, la portaveu d'USTEC al Penedès, Anna Cebrián, ha dit que les reivindicacions són les mateixes al Penedès, al Garraf i a totes les comarques.
6: Estem a tot arreu, a tot Catalunya, amb les mateixes mancances a educació. Les ràtios estan completament desbordades, la burocràcia ens ofega, no tenim recursos, la inclusió no pot ser real perquè no podem arribar a tot l'alumnat, el sou el tenim congelat, no sabem des de quan.
1: El tall de la carretera Vilafranca del Penedès està la protesta principal d'aquesta primera jornada de vaga per territoris del nou cicle de mobilitzacions dels docents. Aquest dimarts la vaga ha estat per a tot Catalunya i el seguiment ha arribat a bo i al 35%, segons el Departament d'Educació, i un 70%, segons el sindicat USTEC. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, espera que la reunió de docents i educació prevista per aquest dijous desencalli el conflicte. Tanmateix, ha mantingut que el govern de la Generalitat ja disposa d'un acord que creuen que incrementa l'esforç cap al Departament d'Educació.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: Si no hi ha cap acord, el calendari de vagues anunciat pels sindicats majoritaris del sector de l'educació continuarà el 20 de maig per l'etapa de 0-3 i el 27 i 29 de maig i el 5 de juny a les escoles i als instituts. Les associacions de famílies dels alumnes del Garraf denuncien una calor extrema a les aules. Les entitats vinculades a les escoles i instituts públics reclamen un pla de xoc immediat perquè a final i principi de curs arriba sovint fins als 30 graus a l'interior dels edificis. Sarai Jiménez, representant de Cubelles a la coordinadora d'AFA i membre de l'AFA de l'Escola Vora del Mar, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que superar els 27 graus és un problema en uns quants sentits.
8: Estem parlant d'aules que estan superant gairebé els 30 graus de temperatura. Això és impensable per ningú, perquè és veritat que nosaltres no aniríem a estudiar a la biblioteca a ple juny esperant estar a 30 graus, vull dir, no se'ns passaria pel cap, o tampoc anar al metge i estar a 30 graus, o fins i tot estar treballant a l'Ajuntament, no?, amb aquestes temperatures. Per tant, estem parlant que les escoles són equipaments públics en els quals, a més, hi ha canalla i, per tant, doncs, les condicions han de ser les mínimes exigides per llei, i la llei ens diu que estar per sobre els 27 graus no és legal. Per tant, és un tema de salut, és un tema també de rendiment perquè ens afecta a nivell acadèmic i també és un problema de riscos laborals.
1: El col·lectiu ha recordat que l'any 2023 es va aprovar un pla per actuar i que no s'ha desplegat. Així ho ha explicat Sarai Jiménez, de l'Escola Vora del Mar.
8: S'havien arribat a posar algunes mesures, però no són mesures definitives ni són les mesures que realment necessitem. El 2023 el departament va engegar un pla d'acció on es determinava, doncs, es feia constància, es feia palès de la problemàtica. Es va arribar a reconèixer, es va fer aquest document on es plantejaven diferents mesures, però aquestes mesures no s'han desplegat. Estem parlant que ja fa 3 anys d'aquest pla i les mesures que s'han dut a terme són això, 4 ventiladors que no han arribat tampoc a tots els centres, no totes les aules en tenen, i les mesures que realment necessitem, com climatitzar, com posar ombra, totes aquestes mesures reals no estan arribant.
1: Les AFA s'han anat organitzant pel seu compte fins ara per aconseguir millores en els seus centres, però tal com ha explicat Sarai Jiménez, ara consideren que és el torn a les administracions de fer-se responsables d'aquest problema de les altes temperatures.
8: Ens hem tret fins ara les castanyes del foc, parlant malament, les famílies i els centres com hem pogut. nosaltres mateixos aquí a Cubelles fa dos cursos vam pagar les famílies uns tendalls al pati per tal de poder pal·liar una miqueta la situació de manera urgent, però no és la via. Creiem que no és la solució definitiva i creiem, per tant, que les administracions han d'actuar i en conseqüència i s'han de determinar quins són els responsables i posar calendari a aquestes actuacions que són d'emergència.
1: Davant d'aquesta situació, les AFA de tot el Garraf han publicat un manifest on exigeixen als serveis territorials d'educació accions d'emergència durant el curs vigent, com ara ventiladors i equips de refrigeració portàtils a les aules que estiguin més afectades, també que s'instal·lin làmines de control solar a les finestres on hi toqui més el sol i també la instal·lació urgent d'ombres provisionals als patis. A més, reclamen un pla estructural amb un calendari amb un pressupost, amb vista a un o dos anys, perquè es faci una millora de l'aïllament dels edificis, també es creïn ombres permanents i es renaturalitzin els patis i també que hi hagi una climatització de les aules amb més exposició tèrmica. A més, reclamen altres mesures vinculades als riscos laborals. Els pressupostos participatius continuen ara en la fase de valoració tècnica. El regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, s'ha mostrat satisfet de les 67 propostes recollides que ara s'estan revisant per mirar que estiguin complint les bases i també per concretar-ne la inversió necessària. Així s'ha expressat Arturo Carrillo en declaracions a Ràdio Cubelles.
9: Ara mateix estem en la fase de valoració tècnica de totes les propostes que es van presentar. Quan es va tancar la presentació de propostes, es van presentar en total 69 propostes, però dos d'elles les va retirar el mateix participant que les va proposar i es van quedar en 67 propostes. ¿Vale? Moltes d'elles són molt similars, llavors el que estem fent és un encaix de posar-les, totes les que són semblants, que demanen coses molt semblants, posar-les dins d'una mateixa proposta, i també es va demanar algun participant que va proposar aquestes propostes que fos una mica més concret.
1: Durant la fase actual, doncs, hi podria haver propostes que quedin descartades per no complir amb les bases i que, per tant, no podran entrar finalment en la fase de votació.
9: També hi ha propostes que s'han presentat que demanen o sol·liciten una remodelació d'algun edifici que no és municipal, o d'algun terreny que no és municipal, no? Llavors, clar, segons les bases ha de ser un terreny o un edifici municipal que l'Ajuntament tingui potestat per poder executar-les, no?
1: Arturo Carrillo, regidor de Participació, també recordar que en el pressupost del 2026 s'han previst les inversions pels projectes guanyadors que queden pendents encara de convocatòries anteriors.
9: Sí, en inversió s'ha posat uns projectes que estaven pendents de pressupostos participatius, així vaig comprometre i així ho hem fet en aquest pressupost. Ara dependrà de que el departament corresponent pues, tiri endavant aquestes propostes, no? Que en aquest cas sabem que pressupostos participatius nosaltres fem la feina de fer la votació, etc. I després, una vegada ja han sortit els projectes guanyadors, el que es fa és, pues, aquesta partida pressupostària en divideix en projectes, no? I s'imputen, pues, en les regidories que han de tirar endavant aquests projectes.
1: La convocatòria actual, recordem que suma 300.000 euros, que es podran decidir entre finals i principis de juny, quan s'obrin les votacions entre totes les propostes que hagin passat la fase de validació. El grup d'estudis cubellencs Amics del Castell organitza la presentació del llibre Ànima de República, crònica política de l'Estat català 1409-1714, a càrrec d'Aleix Sarri. La xerrada serà aquest divendres a les 7 del vespre a la sala d'actes de la rectoria. Segons expliquen el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, el 31 de maig de 1410 Martí l'Humà va morir sense un hereu clar i va provocar una pèrdua crucial per a Catalunya. Martí va ser l'últim sobirà català, la corona catalano-aragonesa va passar a mans d'un rei foraster i el projecte castellanitzador va posar la directa. Des d'aleshores, la relació de Catalunya amb Castella i després més endavant Espanya ha estat una espiral sense fi de confrontació i de repressió, empresonaments, exili, espoli, persecucions lingüístiques i xoc rere xoc entre dues cultures polítiques antagòniques. La derrota de 1714 va ser l'estocada final en uns segles de lluita i de confrontació conflicte constants en què el poble català va deixar prou mostres del seu anhel de llibertat, la seva ànima de república i la seva capacitat de recuperar-se de les pitjors atzagaiades. Aquesta és la tesi del llibre, que repassa amb estil narratiu grans episodis i els protagonistes, des dels més cèlebres als més anònims, de la crònica política catalana d'aquests tres segles, entre el 1400 i el 1714, que sovint són un mirall inquietant de la relació actual també entre Catalunya i Espanya. L'autor, Aleix Sarri, nascut a Barcelona el 1985, és llicenciat en biotecnologia a l'Autònoma i màster en relacions internacionals. Fa més de 15 anys que treballa d'assessor polític, gairebé sempre amb un peu al Parlament Europeu, i actualment és encarregat de relacions internacionals i països catalans de Junts per Catalunya. És coautor també de l'Europa que han fet fracassar i autor del llibre La Unió Europea en perill. Escriu regularment a Nació Digital i ha publicat articles en diverses capçaleres catalanes i internacionals. El fortí republicà de la Mota de Sant Pere serà el protagonista de la Nit dels Museus a Cubelles. Aquest dissabte al vespre, l'Ajuntament organitzarà una jornada que comptarà amb la col·laboració de l'associació Crea Cubelles i la Coral Lirae. Per tant, la Nit dels Museus de Cubelles estarà dedicada a la memòria històrica i se celebrarà aquest dissabte al Fortí de la Mota de Sant Pere. Concretament, a les 6 de la tarda i fins a les 8 del vespre hi haurà portes obertes per visitar l'interior del fortí. Recordem que és un element únic de les defenses costaneres que es van construir durant la Segona República. La jornada comptarà, a més, amb una exposició d'obres realitzades pels artistes de l'associació Crea Cubelles i a les 8 del vespre es podrà sentir un concert de la Coral Lirae amb la lectura de poemes de Cesc Calaf. Finalment, també s'ha anunciat una copa de cava en finalitzar per a tothom qui la vulgui. L'activitat és gratuïta i sense inscripció prèvia.
10: El Club de Futbol Cubelles va confirmar aquest passat cap de setmana el seu descens a la segona catalana a falta d'encara una jornada que es disputarà aquest proper cap de setmana i que servirà per tancar la temporada. Els cubellencs rebran a la Unió Esportiva Sitges sense res en joc, tant per cubellencs com per sitgetans. A més, el dia coincidirà també amb el partit que disputarà el Cubelles B, que haurà de viatjar fins a Sitges per enfrontar-se també al segon equip sitgetà. El president del Club de Futbol Cubelles, Toni López, va passar per als micròfons del Juguem.net de Ràdio Cubelles i va fer balanç d'aquesta temporada, una temporada on el Cubelles tancarà doncs una temporada i confirmarà el seu descens a la segona catalana. El president, però, ha qualificat una temporada històrica. Per primera vegada en la seva trajectòria, l'entitat ha competit a primera catalana, un repte que ha servit per aprendre a tota l'estructura del club. En declaracions a la ràdio, ha volgut posar en valor la feina feta per als jugadors i ha dit de sentir-se orgullós de la plantilla i del compromís que ha tingut i la serietat en què doncs, han afrontat aquesta temporada. Segons el president, la diferència entre mantenir la categoria i descendir no ha estat una qüestió pressupostària, sinó més aviat una qüestió d'experiència en trams decisius de la temporada.
11: Però sí que és veritat que els diners, com tot, és molt important, sobretot a l'hora de fer un equip competitiu. Però ja et dic, jo tinc la sensació de que amb aquests jugadors, amb el que teníem al planter, si tornéssim a començar ara, estic ben segur que estaríem per la meitat de la taula. O sigui, no tinc dubtes, eh? O sigui, i a vegades, bueno, potser és la meva forma de veure el futbol, eh? O sigui, jo, dintre de lo que hi ha, hem tingut bons jugadors aquí, hem fet esforços en temporades passades, si no recordo malament, o te'n recordaràs, aquí hem tingut a l'Ixi, hem tingut l'Òscar, hem tingut aquest que estava, bueno, jugadors importants, de pes, que a l'hora de la veritat tampoc ens han ajudat a guanyar títols i a pujar categories. O sigui, al final jo crec, o penso, que és quasi més important tenir un evidentment bons jugadors, però que tinguin, bueno, o que sentin els colors i la samarreta i que no sigui un tema només de diners.
10: De cara a la propera temporada, el club ja ha començat a traçar línies mestres per tornar a ser competitius. Els objectius principals seran configurar les plantilles de forma conjunta. Es buscarà una connexió total entre el primer equip, el filial i també el juvenil per optimitzar els recursos humans. A més, també potenciaran el futbol base. El club vol mantenir la seva essència formativa però sent més competitius davant d'altres entitats que busquen desmuntar equips rivals amb fitxatges entre temporades. D'aquesta manera, el club potenciarà la base per intentar aconseguir tenir equips en les màximes categories. Això és un fet que anirà canviant en les properes temporades, tal i com explicava el mateix president.
11: Començant, no, ja portem mesos treballant la propera temporada, posant fil a l'agulla i l'any que ve sí que donarem una mica, volem competir una mica més, perquè també estem una mica tips i una mica cansats de que tota aquesta feina que fem amb tota la il·lusió de millorar jugadors, i després hi ha molts clubs que només venen a desmuntar jugadors, a portar-se el millor per intentar mantindre categories. I bueno, aquest any hi haurà alguna petita sorpresa, perquè volem, a més de la feina ben feta que fem a la base, volem potenciar una mica també el tema de guanyar alguna categoria per intentar com a mínim que no intentin fer tant de mal als clubs, que al final, en lloc de treballar, els jugadors estan més pendents de desmuntar els clubs rivals que de treballar el seu.
10: A manca, com dèiem, encara de l'última jornada, el directiu del Club de Futbol Cubelles no ha volgut donar detalls per com seran l'estructura i la planificació de les plantilles, sobretot pel que fa a les banquetes del primer i del segon equip. El que es busca és mantenir un cos tècnic coordinat entre els tres equips per treballar sobre una mateixa filosofia del club, tenint plantilles més curtes i a la vegada doncs buscant aquests recolzaments continus entre les tres plantilles. Pel que fa al filial, tot i haver realitzat una temporada excel·lent, no podrà optar a l'ascens a causa precisament del descens del primer equip. Segons marca la normativa de la Federació Catalana de Futbol, els dos equips no poden coincidir a la segona catalana. Malgrat això, el club manté l'optimisme i la il·lusió per començar a preparar un nou curs on tant el primer com el segon equip lluitin per les posicions d'honor. Pel que fa al segon equip, ha de jugar aquesta última jornada i fins i tot podria mantenir aquesta segona posició que li donaria el suposat dret a l'ascens de categoria. Com que no serà possible, aquest privilegi passarà al tercer classificat. La temporada es tancarà així amb aquest doble duel davant del Sitges, una cita que servirà per baixar la persiana en un any d'aprenentatge intens i començant a construir les bases d'un nou projecte esportiu per al Club de Futbol Cubelles. L'entrevista sencera la podeu localitzar a la pàgina web radiocubelles.cat.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: let you take her home. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable, amb un cel ennuvolat gran part del dia, sobretot al matí, amb algunes clarianes entre mig matí i migdia i poques estones de sol, mentre que a la tarda el cel estarà tapat i fins i tot amb el pas d'una cua de front ens pot deixar alguna pluja feble al vespre o primera hora de la nit. Molt poca cosa en conjunt, amb una temperatura que avui serà més baixa, res a veure amb els 24 graus que vam arribar ahir, mentre que la temperatura es mourà entre els 13 i 14 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima no passarà dels 20 amb una humitat baixa. Vent moderat, de mestral al matí, en cops forts a la tarda i fent que la mar estigui moguda amb maró. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, dominat pel sol i el cel clar al matí, i amb algun núvol baix a partir de migdia, amb una temperatura que baixarà força de nit i pujarà unes dècimes de dia, movent-se entre els 8 i 10 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 20 i els 21, amb una humitat baixa. Vent de mestral, feble al matí i moderat de ponent o garbí a la tarda, fent que la mar no estigui tan moguda, amb marejol considerable tot el dia. I diumenge un temps més estable, dominat pel sol amb alguns núvols baixos fins a mig matí i bandes de núvols prims a la tarda, amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 10 o 11 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí i deixa loca amb cops moderats a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Fa uns dies a Ràdio Cubelles vam rebre un correu electrònic una mica curiós que ens preguntava si d'alguna manera podrien tenir coneixement que quedessin parents seus a Cubelles. Es tractava doncs d'una noia francesa que ens escrivia preguntant sobre uns avantpassats, concretament doncs en Joan Ivern i també el Josep Ivern i la Catalina Cona, ja que doncs el pare del seu besavi era català i havia nascut a Cubelles i tenien un viatge a Catalunya i volien saber si quedava doncs cap parent o cap connexió a Cubelles d'aquests avantpassats seus. Clar, quan vam rebre aquest correu a Ràdio Cubelles, en el primer moment vam pensar, bé, què podem fer nosaltres des de la ràdio? Al final els hi van passar el contacte del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell i el seu president, el Joan Vidal, i sembla ser que s'haurien posat en contacte i haurien aconseguit, finalment, doncs, tenir documentació, papers d'aquests avantpassats cubellencs d'aquesta família doncs, actualment francesa, però amb aquestes arrels a Cubelles. I avui, doncs, amb aquests pocs dies que passen aquí a Catalunya, doncs, han tingut una estona també per passar per Cubelles i venir a la ràdio i poder parlar amb elles. Són d'una banda doncs, l'Anne-Claude Lairon, que ja és amb nosaltres. Gràcies, benvinguda a Ràdio Cubelles. Hola.
4: Gràcies.
1: I també doncs, la Maritrés Mura, que doncs, l'ha acompanyat, que també doncs, ha vingut fins aquí a Cubelles doncs, per conèixer el seu passat. Moltes gràcies, també.
4: Merci.
1: I bé, parlarem, intentarem fer-ho en català i en castellà, tant com puguem, doncs, aquesta entrevista, i si hi ha algun moment en què no ens entenem, doncs, ho anirem traduint. Però bé, tornem a explicar una mica la història, que jo ara he explicat a l'inici. Per què escrius un correu, no?, un mail, a Ràdio Cubelles, en Claude?
4: Le he enviado un correo porque estaba buscando quién era el padre de mi bisabuelo y solo sabía que él nació en Cubelles, aquí. Y entonces he buscado por los sitios y por internet dónde era Cubelles y de, a partir del sitio he visto que había una radio y bueno, entonces tuve la idea de escribirle.
1: Diu, aquí alguna cosa em diran, no? Algú respondrà, no? Tindré una resposta.
4: Sí, sí, sí, claro. Muchas gracias por por su respuesta.
1: Concretament, doncs, el parent que va néixer a Cubelles, qui era dins de la seva família?
4: Se llamava Juan Iber Cona. Y nació el 31 de diciembre del año 1857. Y Juan Ibercona era el padre de mi bisabuelo. Y mi bisabuelo se llamaba Blas Ibern Busquets. Y mi bisabuelo, Blas Ibern Busquets, nació en Belloc.
1: En Belloc.
4: Sí, i entonces me gustaría...
1: Belloc a Catalunya?
4: Belloc a Catalunya, sí, sí, sí.
1: I després va anar cap a França.
4: I sí, cuando era muy joven, tenía aproximadamente 20 años, se fue por Francia. Y solo sabíamos que venía de Belloc.
1: Belloc d'Urgell.
4: D'Urgell, sí. Y él sabía muy pocas cosas de su mamá porque su mamá murió cuando él tenía 2 años.

0: Bon dia, senyores i senyors. Comencem nova edició de l'E Weekend, el programa de cultura d'aquesta casa, Ràdio Cubelles. Us parla Josep Lluís Villanueva i, com sempre, a mi, la meva estimada amiga, la Mònica Montaner.
1: Hola, què tal?
0: Hola, Mònica Montaner. Hola. Avui dèiem que li podrien canviar el nom al programa i dir allò de tres senyores i un senyor.
1: Sí, sí, per exemple.
0: Perquè tinc tres senyores amb mi i jo, tot solet, no? Abandonat. Però bueno, després us presentarem
1: abandonat,
0: a les nostres...
1: Abandonat, què vols que digui?
0: Abandonat, com, sí, com un catxurret. Desvalgut. Bueno, va, canviem de tema. Després us direm qui són les nostres convidades d'avui. Primer passem a l'agenda, com totes les setmanes. Avui era el dia aquell en què tocaria que fos amb nosaltres també a primera hora la Misha.
1: És que m'ha estranyat que no hi fos.
0: No, perquè em va escriure que li havia sorgit una història i l'hem passat per al 20... i l'última setmana serà amb nosaltres. Sia com sia, avui sí que la Misha d'alguna manera haurà de venir a Cubelles, no, el divendres haurà de venir a Cubelles, no avui. Avui divendres, estem gravant en dimecres, el dia d'emissió del programa, perquè fa el de vora llibres, que és amb el que comencem la nostra agenda d'aquesta setmana. Avui, divendres 15, de 18 a 19 hores, de vora llibres, germanes, gossos, friquis i altres espècimens. Mira que busca llibres amb noms raros, la Misha, eh?
1: Bé, està bé.
0: Però bueno, està bé, per les criatures a qui va dirigit, està perfecte.
1: Ja està.
0: Explica'ns,
1: Mònica. Què vols que expliqui? Ah, bueno, trobada mensual, tercer divendres de cada mes, a les 18 hores. D'octubre a juny, durada 60 minuts. Cal inscripció prèvia.
0: I això es fa a la biblioteca, aquest és l'apartat que dediquem sempre al començament del programa a algunes de les activitats que es fan a la biblioteca, no totes perquè són moltíssimes. Bé, doncs ja marxem de la biblioteca i anem directament a la plaça del Mercat perquè demà dissabte 16 d'11 a 18 hores i més es fa el concurs de paelles.
1: Ah, no, més no.
0: 2026.
1: Ah, no.
0: Això diuen, no. Jo és el que he llegit. Que
1: ja, però no.
0: Que posa
1: no,
0: a les 18, no. Però que serà més.
1: Aquí no hi haurà més. S'ha acabat. No. A les 18 hores tothom a casa seva dutxadeta
0: ja
1: i cap al Fortí.
0: Ja veuràs tu. A les demà és el del Fortí, clar, és veritat.
1: Clar. No.
0: Vale. Bueno, ja veurem si la paella... que la paella és la paella, eh? Ojito.
1: Més que la paella, el vinito de la paella.
0: Ah, clar, exacte, qualsevol, eh? Igual no arriben fins allà baix. Va, anem. Explica'ns coses de paelles i després parlarem de coses del Fortí.
1: Bé, doncs que a les 11, recollida de dorsal i assignació de taules. A les 11:30, inici concurs de paelles 2026. A les 12:30, cuinada de les paelles i música amb DJ. De 14 a 15, presentació de paelles i vinar popular. A les 16:30, lliurament de premis. A les 17:00, concert en Glory Days. I DJ i música tot el dia fins a les 6 de la tarda.
0: Sí, no sé. Si la previsió és aquesta.
1: Pues ja està.
0: Però bueno, després...
1: Jo no menteixo.
0: Ja, vale. Inscripcions i tot això, perquè això no és de gratis.
1: Ah, no, perdó. A veure, grups de mínims de 10 persones, preu d'inscripció 3 euros per persona.
0: Correcte, més informació a concurs de paelles, tot seguit, concursdepaelles@gmail.com.
1: Organitza el Cubell.
0: Exactament.
1: Ja està.
0: I ara ja passem pàgina i anem a l'altre tema que tant preocupa a la Mònica.
1: Home, a la Mònica... Si és...

0: A mi m'encanta el conformista que era la gent abans, oi? Sí, i si sí. No l'hai, sin duda l'abra.
1: En algun moment.
2: Sí, en algun moment hauria...
0: Ja arribarà algun dia,
2: arribava,
0: no?
2: Arribava, que... perquè això era cançó de transició.
0: Exacte, estava sent de plena transició. Sí, caspa, eh?
2: Total, eh?
0: Però molt.
2: Total.
0: I tant, veus les pintes amb els vídeos i els programes de la tele d'aquesta gent que la cantava, que es deien Harcha.
2: Harcha, bueno, era la Martirio, entre elles era la Martirio.
0: Estava la Martirio amb
2: els Harcha? Sí, era la Martirio, sí, molt joveneta era ella, sí.
0: Vaja, doncs pues ni idea, no deuria portar ulleres de sol
2: no,
0: en aquell moment.
2: No, no, a més uns ulls
0: ni
2: blaus,
0: ni peineta rara.
2: Que va.
0: Era preciosa, jo la vaig conèixer, la vaig entrevistar, i tenia uns ullassos,
2: preciosos.
0: Jo no sé per què es posava ulleres de sol, aquella
2: bueno,
0: dona.
2: És el seu...
0: Sí, bueno, el seu tret, i les peinetes estrafolàries totalment, i les ulleres de sol, era la Martirio, era així, i que bé cantava la paia, eh? Vale, doncs, senyores, senyors, nit dels museus, demà dissabte 16, a partir de les 18 hores, per aquí l'interès de la Mònica de que la paella acabés a les 6.
2: No,
0: eh?
2: Acabi a les 6, que si volen entrar a les 7 al Fortí poden entrar a les 7,
0: vale, vale.
2: Però a les 8 tothom allà.
0: Vale, allà fitxant, que atenció, es fitxa, demà es fitxa. Ojito. Bé, doncs, nit dels museus, una nit que no només se celebra a Cubella, sinó que se celebra arreu del territori català i més, i que d'entrada obre la porta o les portes de tots els museus, són de gratis, demà, inclòs Cubella, suposo, no Núria Gené?
1: Sí, inclòs Cubella.
0: Hola. Inclòs Cubella.
1: Hola, bon dia, que ara us havia saludat.
0: Bon dia. No, bé, i saludem també a la Yoyo Villena. Què tal, Yoyo, com estàs?
3: Hola, bon dia.
0: Són les tres senyores, ja les tenim a les tres ara, la Mònica, la Núria i la Yoyo. Que
2: sí,
0: les
2: la
0: tres...
2: Mònica Gené, la Núria Montaner.
0: Exacte, i la Yoyo Villanueva. Total, és igual. Això són coses que pertanyen a una altra dimensió, eh?
2: Sí, sí.
0: No aquesta. Però bueno, vale. Diguem-ne,
3: doncs,
0: les tres estan en possessió de la paraula avui, perquè les tres estan involucrades en tot el que passarà demà dissabte. Núria, vinga, va, debuta tu. Comença.
3: Doncs això. Que el dia 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus, i aleshores la nit de dissabte més propera al Dia Internacional dels Museus es fa la nit dels museus, que acostuma a ser doncs, a partir de les 7 de la tarda en molts museus fins a la 1 de la nit, una cosa així. Llavors Cubelles aquest any ha decidit participar dedicant aquesta nit dels museus a la memòria democràtica i centralitzant l'activitat al Fortí de la Mota de Sant Pere, d'acord? I aleshores doncs, hem fet un programa a partir de les 6 de la tarda, per això tanta insistència amb el tema del concurs de paelles, perquè qui vulgui el dissabte tindrà tot el dia per fer diverses activitats culturals, gastronòmiques, etc. I podrà anar doncs, pel matí a les paelles i després a la tarda doncs, pot visitar el Fortí de la Mota de Sant Pere, que tindrem portes obertes, i després el concert de Can Coral de la Coral Lirae. I a més, en tot l'acte d'obertura tindrem també obres de l'associació CREA.
0: Molt bé, obres, quadres, pintures.
3: Exacte.
0: Fotos,
3: obres.
0: Bueno, podrien ser obres de teatre, que també tindreu, o algo semblant, no?
2: Bé.
0: Però bueno, en parlarem ara.
2: Sí.
0: Bé, doncs jo penso que el que acaba de dir la Núria és la millor manera de fer baixar l'arròs.
3: Correcte.
0: Xinuxano, des de la plaça del Mercat fins al Fortí. I segur que la paella baixa, però perfecta. O sigui que, senyores, senyors, preneu nota.
3: És bo per la salut
0: i tant
3: del cos
0: sí.
3: I de la ment.
0: Exacte.
2: I tant.
0: De l'ànima, de l'esperit.
2: Després l'ànima s'omplirà d'art.
0: De goig. Sí.
2: I de goig.
3: Correcte.
0: Sí, sí. Home, l'art és goig.
2: Home, i tant.
0: La gent que l'aprecia, que no tothom l'aprecia, l'art.
2: No.
0: Malauradament.
2: Art no em refereixo només a pintar, a pintura.
0: No, art,
2: em refereixo
0: art en
2: general. El que fem nosaltres també és art. O sigui... Tot és art.
0: El que aquest programa?
2: No. Bueno, també.
0: A
2: veure, estem nosaltres, aviam per què no. Jo només tenim nosaltres ja fem art. A veure, no.
0: I tant.
2: Em referia a tot el que farem després. És art.
0: Pues vinga, va, comencem a desgranar la magrana, no? Perquè molt parla d'art, però de moment no sabem res. Sabem que hem de baixar el Fortí i que serà de gratis, òbviament,
3: sí,
0: tot plegat, no?
3: Sí, les activitats que acostumem a organitzar des de memòria històrica acostumem a fer-les sempre gratuïtes, perquè
0: bueno,
3: així...
0: Gairebé doncs... totes les de l'Ajuntament.
3: Sí, però bueno...
0: I ens ho cobren impostos després, no? Però d'entrada...
3: Sí. I a més, doncs, lògicament, per la nit dels museus, les activitats sempre són
0: sempre
3: gratuïtes.
0: Sempre són gratuïtes.
3: Igual que les jornades de patrimoni, les activitats sempre són gratuïtes.
0: Correcte, doncs... vale, especifiquem una miqueta més tot plegat, va. Començareu a les 6 de la tarda, però no vol dir que tot comenci a les 6 de la tarda, i com bé deia la Mònica, que no es pugui arribar a les 7. Perfectament, eh?
3: Entre les 6 i les 8 hi haurà les portes obertes al fortí. Estarem el personal de cultura i de memòria històrica, la Mònica Fuster i jo mateixa, per donar una mica d'explicació del que és el fortí, una mica del període de la Guerra Civil i per què tenim aquest element i el que servia tot això, i llavors pues, visita lliure, i això es podrà fer a partir de les 6 fins les 8, que és quan es donarà començament al concert de Can Coral. A més, també entre les 6 i les 8 i després del concert, la gent que passegi pel recinte podrà veure aquestes obres de Crea Cubelles, que les portarà i les exposarem per tot el recinte.
0: Pel fortí.
3: Exacte, per la banda exterior del fortí.
0: Ah, no sí. Dins.
3: No. No, no, exterior, exterior.
0: Explica sí. Una mica què és el fortí, perquè si algú no va, que sàpiguen de què va la pel·lícula.
3: Sí.
0: O simplement per dir, oh, doncs mira, m'interessa, vaig.
3: Sí, de fet, el fortí del Mot de Sant Pere és un dels dos elements que ens han quedat de la Guerra Civil, de quan es van fer les fortificacions de defensa de la costa l'any 1937, que es van construir al llarg de tota la costa catalana, es van construir diverses fortificacions per intentar prevenir o parar el cop d'un futur desembarcament que creien ells que es podria fer en algun punt de la costa catalana. I aleshores es van construir construccions més grans, més petites, segons bueno, l'estudi militar que van fer en aquell moment. I Cubelles té doncs, una de les més grans i més ben conservades, que és el fortí de la Mota de Sant Pere. I justament aquest fortí es va posar en aquest lloc perquè creien que un dels punts on es podia desembarcar era pel riu Foix, l'entrada per aquí. Vale? Llavors van posar aquí un gran... Aquest fortí, bueno, construït el 1937, no el van utilitzar mai perquè, lògicament, sembla la història que no hi va haver cap desembarcament. Però sí que ells van preveure aquesta possibilitat i res, aquí el tenim.
0: Molt bé. Perfecte, doncs ja som al fortí, ja tenim quadros dels Crea i... em falten peces en aquest puzzle a mi, vale? Per un cantó em falta el cor Lirae. Què fareu? Passa-li el micro a la Yo-Yo.
4: Hola, bon dia. A veure, al Cor Lirae fem un acte molt especial. Estem molt contentes de participar en aquest event que ens va proposar la Núria ja fa uns quants mesos. Inicialment havia de ser una cantada de cançons de la Guerra Civil conjuntament amb altres temes nostres catalans, d'aquí, coneguts, que agraden molt. I bé, al final s'ha convertit en una cosa una miqueta més gran, no? Més maca, perquè hem introduït altres coses, no? Per exemple, el que parlàvem ara de l'exposició dels quadres de Crea, que és molt interessant perquè fas un dos per un. La visita, evidentment, al fortí, que és el lloc, no? L'emplaçament, llavors és molt interessant, si no ho coneixes, doncs tenir la possibilitat de conèixer-ho. I a nivell del Cor Lirae, doncs farem un popurrí de cançons de la Guerra Civil, que hem preparat especialment per aquest dia. Fem també, com deia, altres temes molt interessants, molt bonics, però és que a més farem un recital de poemes de la Xesca Calaf. Anirem intercalant cançons i poemes de la Xesca Calaf d'una forma, doncs, amb una posada en escena doncs, bonica, que és gràcies a la Mònica Montaner, que com ella s'hi ha dedicat sempre doncs, a la composició de coreografies, a nivell teatral o de dansa, doncs en sap molt, i ella que la tenim a la coral, doncs ha fet un treball molt gran conjuntament, tot s'ha parlat entre totes les parts diguéssim, no? I hem fet una cosa molt bonica que quedarà molt impactant i que la gent disfrutarà, gaudirà del moment, la veritat, serà molt xulo.
0: Home, veig que aquesta vegada el repertori de les Liraes varia bastant del que és el repertori habitual,
4: sí.
0: No?
4: Sí, especialment amb aquest tema preparat per aquest dia, no? Que són quatre cançons que van, diguéssim, una darrere de l'altra, no? Les farem bastant a l'inici, i llavors farem poemes, tornarem a fer llavors cançons, que entre elles doncs, està Que boig al món, o El tornarem, Vestida de nit, bé, ja anirem comentant, però el més diferent, no? O l'específic, sobretot és el popurrí de les quatre cançons, que estaran molt bé, ja ho veureu, esperem que gaudiu.
0: Molt bé, molt bé. I tu, Moni, va, no sueltes prenda, eh?
2: Bueno, jo no suelto prenda, ho he explicat ella.
0: Digues alguna cosa, va, explica una miqueta de la teva part.
2: A veure, bueno, la meva part, bueno, ja ho ha dit ella, vull dir, en si ha estat molt xulo fer-ho, molt, molt bonic. Totes han col·laborat molt, totes han dit que sí, que jo tenia una miqueta de por, la veritat, ho dic així perquè és cert. Però no, totes han col·laborat. Jo havia parlat ja molt amb la Núria. Això ve d'una altra història.
3: Això ve d'una... Si me l'explico, eh?
2: Sí.
3: Perquè la idea inicial era... Sí. O sigui, la idea inicial aquest dia, de Nit dels Museus, sí, era fer jornades de recreació històrica. Sí. Vale? I aleshores, de l'any passat, els hi vaig demanar si ells voldrien participar... venint quan fessin la jornada de recreació històrica amb els recreadors i fer un petit concert de 3 o 4 cançons de la Guerra Civil allí en el mateix moment de la jornada, perquè trobava molt interessant doncs, tenir aquestes cançons de la Guerra Civil i ells vestits de la Guerra Civil, seria una cosa, però per circumstàncies diverses dels grups de recreadors no s'ha poder lligar per fer-ho en aquest moment, o sigui, aquest dia no, yeah, era impossible, i més endavant també, més enrere també, però us dic, bueno, ja que teníem el dia ja lligat i a més coincidia que era la Nit dels Museus, vam decidir doncs traspassar l'acte a la nit i fer una cosa una miqueta diferent, però ja que elles estaven preparant totes aquestes cançons de la Guerra Civil, i després va sorgir la idea d'incorporar poesies i no sé què faran més, perquè ara m'han deixat, jo encara no he vist l'espectacle, jo el veuré el dia.
2: Sí. Millor.
3: Sí, ja serà sorpresa, però bueno, pels inputs aquests que rebo pot ser una meravella. I aleshores podem decidir fer això una mica diferent, perquè també sortiu del vostre repertori i bé.
2: I surten del repertori i se surt del que sempre estem fent, vull dir, se surt bastant del que s'està fent.
4: Sí, em deixeu dir, sí. Jo, per exemple, abans parlàvem de l'art, no? O de la cultura, l'art és qualsevol expressió, doncs manifestació artística, sigui dansa, pintura,
2: cant, que sigui,
4: ball... evidentment tot el que hem anat parlant teatre, doncs recitar poemes també és un art.
2: Oi tant.
0: Oi tant.
4: I s'ha de saber. Sí. O hi ha gent que en sap més, hi ha gent que no en sap tant, i no passa res, eh? Igual que escriure'ls, només faltaria. Doncs, clar, en aquest dia concretament, nosaltres, com deia la Mònica, ens apartem també a part del repertori per fer especial per la Guerra Civil, cantem, i això sí, ho sabem fer, fa anys que ho fem, però, escolta, ens ha vingut molt de gust tirar-nos a la piscina i fer una mica una cosa més gran, perquè s'ho valia, perquè hi havia tota una intenció darrere, perquè els poemes de la Xesca Calaf parlen doncs, de la Guerra Civil.
0: De fet, té un llibre...
2: És el llibre Terra Ferida.
0: Exacte. Concret, dedicat.
2: No, és tot el llibret. És el Terra Ferida.
0: Sí.
2: És tot el llibret. Bueno, fins ara faltava una poesia, i ara ja em va dir la Mercè que venia, i ja està tot complet el llibre. Sí. O sigui, farem el llibret.
0: Molt bé, perfecte.
2: Sí. Sí.
3: I a més, en el lloc, o sigui, en l'emplaçament més idoni de Cubelles.
2: Clar.
3: O sigui, podia haver-ho previst, jo què sé, el safareig, altres llocs que tenim, als jardins de Can Travera, no, però no, jo què sé, el safareig, no? S'havia parlat, dius, bueno, si no es pot fer el fortí, doncs mira el safareig, que és un lloc que ja tenim habilitat, no sé què, no sé quants. Però clar, el lloc ideal era el fortí, perquè ja és una construcció que s'ha fet durant la Guerra Civil i que servia, l'objectiu era... la Guerra Civil, vull dir...
0: Home, si parleu de la... Si està dedicat a la memòria democràtica, òbviament, els safaretjos, home, també podien tenir un lligam, no? Vull dir que... però el fortí és el millor, òbviament. Jo tinc, mira, un pica molt la curiositat. Cantareu alguna de l'Estrellita Castro i l'Antonio Molina?
2: No!
0: Vaya!
2: No anem per aquí, per sisplau!
4: Serà que no!
2: No!
0: Vaya!
4: Va, podem dir alguna o serà tot un secret? Diríem una de les...
2: Una? Sorpreses.
0: Bueno, vinga, va, hòstia, esteu, us costa avui, eh?
4: Ai Carmela.
2: Ai Carmela.
0: Ai Carmela.
2: Per exemple,
0: gran,
2: una.
0: Gran cançó i gran pel·lícula. Em va encantar la pel·lícula.
2: Sí, sí, doncs, gran
0: amb
2: cançó.
0: Amb la Maura, no era? Sembla,
2: sí, sí, amb la Maura, amb la Maura.
0: La Carmen Maura. Molt bé, molt bé. Sí. Perfecte, perfecte. De conya. Vale, què més voleu afegir, aviam?
3: I això, i afegir, doncs, que quan haguem vist aquesta meravella de concert i poemes recitats, tindrem, bueno, socialitzarem amb una copa de cava.
0: Això és el suborn.
2: Que baixi tothom aquí de la paella, que a sobre veurà més.
0: Els
3: que hagin vingut, doncs, podran socialitzar amb les cantants i, bueno, amb el poble i això, i comentar cosetes.
0: Molt bé. Sí. Escolta, Yoyo, ja que estàs aquí, va, fem res, un petit abans del Rosegall. En què esteu ficades aquest any? Perquè el Rosegall, senyores, són, senyors, són molt gossos i gosses, i fan una obra a l'any. Home, una obra a l'any, perdona, no s'ho pot dir d'una altra manera.
4: Estrenem una obra a l'any.
0: Estrenen una obra a l'any.
2: És que una obra a l'any és molt potent. Sí.
0: Home, el Woody Allen en feia 14 pel·lícules.
2: El Woody Allen podia fer el que volgués, però estrenar una obra a l'any és una cosa molt potent. Després la porten per tot arreu.
0: Vale.
2: Però una obra a l'any és molt potent.
0: Vale, correcte.
4: Hi ha anys que no tant, no? Depèn. Però sí, fem bolos. Intentem bellugar-la sempre. Aquest any serà una obra molt divertida, però és que no sé si avui seria el moment de parlar d'això, perquè ja ens convidaràs a parlar de Rosegall.
0: Em recorda el Jordi Pujol, aquesta dona. Vale? Avui no toca.
4: No, diu, però...
0: Doncs, no, que sí, que sí.
4: Doncs
0: que sí.
4: Només dic que vindrem aviat amb el Rosegall Grup de Teatre, que molts anys ens convideu quasi cada any i ens ajudeu a fer, doncs, promoció de l'obra que fem el 6 d'agost i que aquest any serà molt, molt, molt divertida. Però tota la notícia la donarem el proper dia quan vinguem.
0: Correcte, vale.
3: És una bona manera d'enganxar.
0: Exacte, sí. Ha parlat molt i no ha dit res.
4: Exacte.
0: Bàsicament, vull dir que...
4: política.
0: Perfecte, sí. A les properes eleccions, que no falta gaire, presenta't. I que segurament trauràs algun vot.
2: Una cosa que n'hem dit abans.
0: Diguis.
2: Hi ha una protagonista que serà la protagonista de tot l'espectacle. Una cadira.
0: Oh, està bé. Aquesta no cobra, aquesta, oi?
2: No, aquesta no cobra ni paga.
0: Va.
2: Aquesta, bueno, paga, no sé.
0: En el seu moment la deuríem pagar, suposo.
2: Sí.
0: Vale, una
2: ja
0: cadira.
2: Ja està, és tot el que se't pot dir.
0: Perfecte. I tu, Núria, en què estàs liada a part d'aquestes coses puntuals?
2: Està flipant, no? La Núria ara està flipant.
3: Sí, perquè el de la cadira m'ha explotat una mica el cap.
0: Ja.
3: Clar, he començat a pensar, i ara he de buscar una cadira especial.
2: No, la porto jo.
3: Vale, perquè dic, ui, hi ha cadira.
2: No, la porto jo de casa.
3: Però ara no sé.
2: Sí, no t'apollis.
3: Que estic liada? Uf, ni t'ho explico.
0: Amb tot.
3: Sí, perquè, bueno, per uns temes laborals he canviat ara una mica de...
0: Vale.
3: Bueno, no sé, si vols t'ho explico.
0: No, tampoc... em referia si hi havia alguna novetat de Can Travé,
3: no.
0: O alguna cosa d'aquestes.
3: De Can Travé no parlo jo.
0: Vale, bueno, quasi que millor no parli ningú,
3: no.
0: Perquè tal com està el tema...
3: Jo porto arxiu, memòria històrica i ara Oficina de Participació Ciutadana, que inclou registre...
0: Ah, és veritat, que estàs a l'OPIC.
3: Clar, registre, mediació, participació ciutadana, transparència...
0: Buah,
3: i padró i entitats.
0: D'aquí res et cauen els participatius, no?
3: Ja estàs
0: liada amb el tema.
3: Uf, sí.
0: Ah, perquè no.
4: Hauràs de demanar un augment de sou, no? Perquè no hi ha...
0: Bueno, aquí només et fan augments de càrrec, no. En aquest ajuntament. Bueno, augments de sou és un altre tema. Vale, amigues, doncs escolteu, mira, ho deixarem aquí. Marxem amb una d'aquest apartat, amb una cançó del Cor Lirà, Jo ja us ho dic cada vegada que veniu.
2: Hem de portar-li coses.
0: Poso el que tinc. Si no em porteu més coses, ho sento molt.
3: Ara posarà més
2: cutre.
4: No hi ha res de cutre del Cor Lirà,
0: No
4: hi ha res, és tot superxulo.
2: Ja, però a vegades s'ha posat trossos assats, que penses...
0: Home, diguem-ne que l'estrella que posem sempre és el California Dreaming, però que ja està bé, ja la tenim una mica... Mira, posarem el Grita.
4: Molt bé.
2: Perfecte.
0: Allò, però que consti, que quedi ben clar que no és un concert, són assajos. Pues aviam quan graveu algú ben gravat i ho porteu.
4: Et prometem al Cor Lirae de Cubelles que portarem un temazo gravat exclusivament per aquest programa.
0: Bueno, ja que graveu, graveu dos o tres, no? Podem anar variant. Vinga, Yo-Yo, Núria, tu, Mònica, no, perquè et quedes.
2: Bueno, i elles també, eh?
0: Us quedeu també?
2: Sí.
0: Ah, vale, doncs mira, després et posaré una cançoneta que he buscat per tu.
3: Molt bé.
2: Per vale. Tu, eh?
0: De moment...
2: Núria?
0: No. Sí, sí, és per la Núria.
2: Ah, no, només per la Núria?
0: Sí, jo a la Núria la tracto molt bé, ja ho sabem.
2: Ah, no, marxem, Yo-Yo, marxem.
0: No marxeu, que no m'ha acabat.
2: Escolteu, ah, mira, perquè no m'ha acabat, eh?
0: El grita del cor lira, vinga.

0: La musiqueta del striptease literari de cada setmana, o gairebé cada setmana, donem la benvinguda una vegada més a la nostra col·laboradora i amiga estimada, la Charo González. Hola, Charo. Bon dia. Com estàs?
1: Bon dia i bona hora.
2: Hola, Charo.
1: Fantàsticament bé.
0: Hola. Sí? Tu, de festival en festival, aquesta dona, hi ha qui va de rap en rap, la Charo no, va de festival en festival de novel·la negra. Bé, has estat a Ciutat Real, oi?
1: Ciutat Real, sí.
0: Pues vinga, va, comença a explicar, perquè quan vas a Ciutat Real només hem de dir un detall, que el premi que donen a aquesta gent de Ciutat Real és un formatge i una ampolla de vi. O sigui, que a partir d'aquí cadascú que pensi el que vulgui, no?
1: Sí, sí, és el premi que dona l'associació Nobel Pol, i el president és el comissari del Festival de Ciutat Real, el Manxa Negra, que aquest any ha arribat a la 7a edició i que va guanyar a l'escriptor valencià Salva Alemany per la novel·la Hotel California.
0: És veritat, tens raó.
1: De Beach Boys. Els sí, sí. Boys, no, de Eagles.
0: Dels Eagles, sí, home, els Beach Boys eren playeros.
1: No sé per què dic ara Beach Boys. No sé per què he vist una platja.
0: Ja. No, no, doncs és el desert, no una platja. Hi ha sorra, però diferent.
1: Sí. I bueno, doncs pues vaig estar allà, terra de Don Quijote del Manxí Sancho Panza, que molta gent ara els ha donat per dir que potser el Quixot és una de les primeres novel·les negres. A mi quan em diuen això em dona un atac de riure.
0: Una novel·la negra, el Quixot? Ah.
1: Sí, mira, jo que sé, hi ha gent molt estranya pel món. Home, que diu coses com aquestes, com que la Bíblia també és una novel·la negra.
0: Segons la Menàvar, l'altre dia vaig veure un documental al YouTube, que al YouTube pots trobar-te qualsevol cosa, ja ho saps, no? I segons la Menàvar, el Quixot hauria de ser una història gay.
1: Collons.
0: Bueno, el Cervantes no veies tu.
3: Home,
0: com el posa en la biografia del Cervantes amb el musulmà. Bueno, és igual, deixem-ho. Busca-ho, si vols, al YouTube.
3: Bueno, per un fanfic, no?
1: Escolta, això és com tot. Podem veure les coses com vulguem. Sí.
0: Depende del cristal com que se mire, oi?
3: Sí, per un fanfic té lo seu, per un fanfic té lo seu.
1: Ja. El príncep li està donant un petó, l'està forçant.
0: Sí.
1: Perquè ella no li ha donat consentiment.
2: Ah, ja. Maca.
0: Vale, perfecte. L'has vist, tu, la peli?
1: No.
0: Ah, no, jo tampoc. No, però bueno.
1: Això ho diuen del conte, conte normal, que clar, que abans de fer-li un petó a la Blancaneus, que està anestesiada, amb un grau de dependència, que és veritat, perquè ja està allà anestesiada. Sí.
0: Clar, està grogui total.
1: I fa un petó sense demanar-li permís.
0: Sí, ja. Sí, i tant, això és abús, és un abús, però vaja, directament a la presó,
2: Hable con ella.
0: Hable con ella?
2: Hable con ella.
0: Això és una pel·lícula.
2: Per això.
0: De l'Almodóvar?
2: Sí. Allò sí que era sense consentiment, sí.
0: Sí.
2: Que la deixa prenyada.
0: Sense consentiment. No me'n recordo ja d'aquesta pel·lícula, l'he vist.
2: T'adormida.
0: Sí. Vale. Bueno, va. Vinga, aterrem. Sí, exacte. Anem a Valladolid, a Ciutat Real. Ja m'anava a Valladolid, jo ara. A Ciutat Real.
1: A Ciutat Real.
0: Què va passar? Vas estar currant, tu, no? No només d'espectadora.
1: Jo vaig fer moltes coses. Bueno, primer vaig fer una taula de les sectes, del perill de les sectes, que és una cosa molt, molt perillosa i molt negra també, perquè el que té la desgràcia de caure amb les urpes d'una secta, ho tinc molt malament després per sortir també i a veure com surt. I vam parlar amb un dels experts més important d'Espanya i un dels coneixedors de sectes més important del món, que és el Lluís Santamaría, un especialista que va començar a estudiar les sectes quan va fer un treball de... li vaig dir, escolta, com et va donar tu per començar a investigar tot això? I em va confessar que ho va fer quan havia fet el treball de final de grau de batxillerat. I a partir d'aquí doncs, va començar a fer estudis, a fer projeccions, i la veritat és que avui en dia és un expert que apareix en molts programes de televisió, que ha sigut consultat per molta gent molt famosa, que pensen que estan en perill de caure en segons quin tipus de secta. Llavors vam tractar també de com es veu el fenomen de les sectes dintre de la novel·la negra, i vam arribar a la conclusió de que algunes sí que són més encertades i d'altres no. Va ser una activitat molt interessant.
0: Home, és interessant. Tot el tema de les sectes sempre sí. porta cua, vull dir que està
1: sí,
0: bé.
1: Sí, i que fan por. I,
0: sí.
1: que fan por també,
0: i tant, que fan por.
1: Sí, perquè tots estem, tots som susceptibles de caure en alguna, en algun parell d'això.
0: Pues sí.
1: I, bueno, després vam fer, ja us dic, l'entrega virtual d'aquest premi, que és l'únic que dona de menjar i beure, i per això dona un formatge i una ampolla de vi.
0: Sí, sí.
1: I que donarem presencialment la setmana que ve durant la celebració del Festival València Negra.
0: Correcte.
1: O sigui que em tocarà agafar un tren
0: Oi,
1: i anar-me
0: sí.
1: a València
0: I estàs...
1: amb el formatge
0: estàs...
1: i l'ampolla de vi.
0: Sota el braç. I tu ja estàs patint, oi?
1: O estic patint,
0: moltíssim estàs patint, ja ho veig.
1: Sí, molt. Estic pensant en la paella que em fotré, imagina't.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa. Digues. Sí, segueix.
1: No, i després vam fer una activitat nova que em van demanar, que es diu la xaropèdia.
0: Guai, m'encanta el nom.
1: Aquest sí.
0: Mira,
1: aquest
0: jo, Charo, abans de que segueixis, et proposo que canviem el Weekend in Noir per la xaropèdia, el nom del teu espai.
1: Molt bé, doncs
0: et sembla bé? Pues Mònica, a partir d'avui ja no es diu Weekend in Noir a l'espai de la Charo, es diu la xaropèdia.
2: Vale.
0: Ens quedem amb el nom aquest. Explica què és la xaropèdia.
1: Molt bé, me'l va posar un autor que ara no sé qui és, perquè quan estem als festivals i a les taules, quan algú no se'n recorda d'un nom o d'un títol d'alguna novel·la o d'alguna data o d'algunes circumstàncies, ens tomba cap a mi, jo li dic, i un dia va dir, és que sembles una xaropèdia. I llavors ens va fer molta gràcia i ara em diuen la xaropèdia. I aquesta activitat va consistir en que jo havia de presentar les meves novel·les imprescindibles. Aquelles novel·les que has d'haver llegit sí o sí, o que a mi m'han marcat, no? I vaig fer un recull d'unes 10-12 novel·les amb l'autor i per què les havia escollit i quin era l'entorn en el que es va publicar i tot això. I vaig fer un recorregut, ja us dic, per als distints autors i autores i les novel·les que a mi em semblava que després havien tingut una projecció i una incidència gran en el que avui en dia és la novel·la.
0: Escolta'm una cosa, mira, justament ahir vaig estar veient una peça d'aquestes del YouTube, diguem-li documental, sobre manies d'escriptors,

0: de relats, que es diu Once, el primer conte és en referència a cargols. És un conte que jo, quan el vaig llegir, em va impressionar moltíssim, perquè és d'un senyor que cria cargols.
1: Sí.
0: Ja està, fins aquí puc llegir.
1: Ella,
0: ja
1: podia, no... o sigui, és el seu alter ego, total.
0: Sí. I ella li tenia molta... No sé si era perquè els cargols són hemafrodites i ella també tenia una...
1: ella era lesbiana, no hermafrodita.
0: Era lesbiana, al principi podíem haver dit que era bisexual, però no, ella era lesbiana, però en l'època s'havia forçat ella a tenir relacions amb homes, no?
1: Yeah.
0: I jo crec que era per això, perquè els cargols són... Això és una cosa meva, no és que ho digui ella, ho dic jo. Jo crec que era per això, que el ser un animal hemafrodita, pues a ella li deuria causar impressió per al que sí, i els hi tenien molt de carinyo els cargols.
1: Eren mascotes, vull dir que sí. Quan va venir a viure a Europa, els va passar de contrabando.
0: Sí.
1: Va fer diversos viatges enganxats al cos.
0: Sí, és una cosa...
1: Brutal.
0: Però, és una cosa estranya.
1: Fes-me la llum, Charo, perquè aviam, a mi hi ha una cosa que no em quadra. Oi que aquesta dona li van donar un premi a Lleida?
0: Mira, li van donar... No, no li van donar un premi, la van convidar. I ella va acceptar anar... Bueno, no sé si li van donar premi o no. Això no ho
1: sé. Va estar a Lleida.
0: Va anar a Lleida per un motiu. La van convèncer de que anés a Lleida i ella va acceptar anar per poder anar a la fàbrica de cerveses de la Sant Miguel.
1: Vale, però ella sabia que els lleidatans són uns assassins de cargols de collons?
0: Això no ho sé.
1: Perquè només per això jo hauria rebutjat la invitació per molta cervesa que hagués a Lleida, no?
0: Sí, ella té fins i tot una foto, que era una foto inèdita que tenien, i fa uns anys es va fer un recull de relats escrits per escriptores catalanes que es diu La cervesa de la Highsmith, i amb la portada publicada per Pagès, i a la portada es veu a la Patricia Highsmith fotent-se una cervesa a Sant Miguel.
1: Va, molt bé, no? Bona propaganda.
0: I tant.
1: Sí. Pues vaig flipar molt, amb això dels cargols, hòstia, em va agafar totalment, vaya.
0: Sí, a contrapell,
1: Contrapell, total, sí, no? Vull dir que no m'ho imaginava pas.
0: Jo, en una de les d'aquestes novel·les imprescindibles que em van colpir, vaig posar, evidentment, a la Patricia Highsmith amb una novel·la que a mi em va agradar molt, que es diu El tremolor de l'engany. En castellà és ara no me recordo com es diu en castellà, és que jo la vaig llegir en català, La tremolor de l'engany, i és la història d'un escriptor de guions cinematogràfics que se'n va a Tunísia a escriure un llibre, un llibre, un guió
1: de pel·lícules.
0: I allà li passen una sèrie de coses que m'han colpit molt, que no us diré quines són, per si voleu llegir-lo, però evidentment hi ha un assassinat, un assassinat que no té cap mena d'explicació, però l'escriptora té aquesta maestria, perquè quan tu acabes el llibre, jo vaig acabar el llibre dient, és que l'havia de matar, és que aquest tio era un pallisses...
1: Això passa de vegades,
0: I això em va agradar molt, perquè l'escriptor et faci veure unes coses que no són, em sembla fantàstic.
1: Molt bé. Pues sí. Molt bé, doncs deixem a la Patri ja que descansi en pau.
0: Sí, pobreta, que va tenir una vida molt complicada, ella, pobreta.
1: Ja. La setmana que ve, llavors, València...
0: La setmana que ve a València, és la setmana de les flores, de la luz i de l'amor.
1: Ja tens preparat el vestit de fallera?
0: No. perquè jo aquests arrissats que es fan i aquestes
1: els monyos vale, el monyo, la mantilla, la peineta, tot això és brutal,
0: però bueno, veuré els amics que fan.

0: dies que no veig.
1: Molt bé. Molt bé, molt bé. Perfecte. Doncs, Charo González, benvinguda al teu primer espai titulat La Xaropèdia Amics.
0: La Xaropèdia.
1: Amics.
0: Molt bé.
1: Eh?
0: Així, hem d'establir que tu també em faràs una pregunta de la qual no m'has dit que parlarem, a veure si sóc capaç de contestar.
1: Uala, ara em farà currar. Bueno, bueno.
0: Qualsevol cosa que vulguis saber, eh? Cosa que et preocupi.
1: Home, però de novel·la negra i aquestes coses, o
0: de
1: clar,
0: de novel·la negra.
1: Ah, perquè com et comenci a preguntar pels dadàs o coses d'aquestes, no sé. T'agafo totalment a traspeu, vull dir que...
0: Perquè la meva xaropèdia és molt centrada en un tema.
1: Vale. Novel·la negra i James Bond.
0: També.
1: Sí?
0: Bueno, bé.
1: Vale.
0: Vinga, va.
1: M'ho pensaré.
0: Molt bé.
1: De moment et regalo la musiqueta del James Bond per acomiadar.
0: Molt bé, perfecte.
1: Charo, amiga, un petonàs molt fort.
2: Adéu, Charo.
0: Igualment, un petó ben gros.

0: Bé, doncs, continuem avançant en l'E-Weekend a Ràdio Cubelles i, bé, tenim un parell d'entrades d'agenda comarcals. Concretament, la primera parla de Vilanova, parla de Vilanova d'una cosa que es fa a Vilanova, que és teatre, i el titular diu "Qui va matar el meu pare?", amb Dafnis Baldús i direcció de Pau Roca. Això serà, concretament, demà dissabte, dia 15, no? O és avui dia 15, tu?
1: Sí.
0: Avui divendres.
1: No, dissabte ja està.
0: És 16, correcte. Sí. Doncs és avui, senyores, senyors, espavileu-vos, ara que potser ja no queden entrades, perquè no. El principal ja se sap el que passa. Vale, si teniu la sort, doncs avui a les 20 hores al Teatre Principal. La direcció de l'obra és d'en Pau Roca i la Mònica ens explica alguna coseta més.
2: Qui va matar el meu pare? L'escriptor intel·lectual francès Eduard Louis uneix un cop més realitat i política a partir del personatge del seu pare, un home alcoholitzat que s'està en una cadira de rodes des que va patir un accident laboral. Aquest text té el mèrit de posar sobre la taula que la política modifica íntimament les nostres petites grans vides, que la violència i la dominació impregnen cada pas del nostre camí, que la homofòbia i la masculinitat tòxica provenen d'orígens i relats gens innocents. Lloc i adreça, Vilanova i la Geltrú, Teatre Principal, rambla principal número 4. No hi hauran entrades.
0: Segur, deuen estar exaurides. Sí. El no intèrpret és el Dafnis.
2: Sí, és de Vilanova, o sigui, no.
0: Vull dir que estaran més que exaurides. Però bueno, proveu. I també a Vilanova, bueno, però si no podeu anar al Teatre Principal, aneu a l'Expo aquesta, que també s'inaugura avui. La Fàbrica Transparent. Aquesta exposició reuneix 8 artistes contemporanis al voltant dels conceptes de treball i d'oci en un món postindustrial. I ens convida a pensar sobre la relació entre jugar i treballar, així com saber el valor del temps i la imaginació. Això és a la sala a partir d'avui i fins al 28 del 6. I seguim a Vilanova i la Geltrú amb una altra expo. Cartografies fluides. A motiu de la nit dels museus, l'artista Òscar Civit presenta a Vilanova i la Geltrú l'exposició Cartografies fluides, acompanyada d'una sessió de DJ en directe. Mònica, explica una miqueta.
2: Civit proposa una reflexió sobre el moviment i l'espai a través d'un llenguatge visual en el que la figuració es dissol en pinzellades denses, textures express i colors inesperats. Vale. Tornem-hi o
0: és
2: no?
0: És que són xurrades és tot que el que diuen.
2: Déu-n'hi-do, bueno,
0: Vale.
2: Torno? Sí, mira. Civit proposa una reflexió sobre el moviment i l'espai a través d'un llenguatge visual en el que la figuració es dissol en pinzellades denses, textures aspres i colors inesperats.
0: Uau.
2: Els colors són inesperats.
0: Queda
2: clar? Ara sí?
0: Sí. Molt cool, això, sí.
2: Els seus traços vibrants construeixen un territori ambigu, un mapa o un planol. Una cartografia que no és estàtica, sinó fluida, oberta i en constant transformació. El lloc i l'adreça, Vilanova i la Geltrú, Casa Virella, no l'havia escoltat, Rambla de la Pau, 4. Virella, quina casa
0: Virella,
2: és?
0: No ho sé.
2: Casa
0: Virella, ni idea.
2: No, Virella.
0: Virella, amb R,
1: sí.
0: Virella.
1: Com d'Albert Virella.
2: Sí.
0: A la Rambla de la Pau, número 4.
2: Déu-n'hi-do la forma, la manera, o com vulgueu dir, de vendre's, eh?
0: Bueno, hi ha gent especialista...
1: I no és... O sigui, que és una mica abstracte.
2: Abstracte, no?
1: I després que canvia els colors de les coses no és color realista, sinó que és interpretat, dic jo.
2: Suposo.
1: Sí.
0: Ara llenes...
1: I pot ser pintat en paleta en comptes d'en pinzell fi.
2: Pot ser.
1: Podria ser.
0: És que tens una capacitat de deducció.
2: No se sap, si això és cert.
0: Brutal,
1: no,
0: mira.
1: No se sap. Per la manera que ha parlat, jo he pensat, no podria ser d'aquesta manera.
0: Bueno,
1: jo em podria imaginar d'això.
0: Després de la teva imaginació brutal,
2: sí, no
0: et mereixes una cançó.
1: No, d'acord.
0: A veure, no crec que la coneguis, perquè tu ni havies nascut, ni tenia ni idea encara de que naixessis.
2: Volare, jo no havia nascut, i mira, la sé.
0: Que volare, la saps, sí, però és que aquesta nena no és el volare.
2: Ja?
0: El volare és tard.
2: no havia nascut.
0: Segons la màquina aquesta que tinc a davant, l'ordinador, em diu que es diu Sugar Free, la cançó.
1: No Sugar Free?
0: Sí, no sé d'on ho ha tret. Sugar Free, no t'ho creguis, és mentida. No es diu Sugar Free, ho diu el programa aquest de l'ordinador.
1: Ah.
0: La cançó es diu Sukiyaki.
1: Ah, Sukiyaki.
0: Et sona?
1: Bueno, sé el menjar. Sukiyaki o shabu-shabu, que és un hot pot.
0: Shabu-shabu. Pues havia una cançó als anys 60 d'un senyor japonès que es diu Kyu Sakamoto, que va triomfar a Europa amb aquesta cançó cantant en japonès.
1: Ah, sí?
0: I als Estats Units es va fer una versió en anglès per un famosillo dels Estats Units. Aquí a Espanya també es fer una versió en espanyol.
1: Com es deia?
0: Sukiyaki.
1: Ah, vale.
0: Sukiyaki.
1: O sigui...
0: Sukiyaki es diu, la cançó es diu Sukiyaki Ue o Muite Arukou.
1: Vale.
0: Tradueix, va, tu que en saps de japonès.
1: Ue és dalt.
0: Dalt, O Muite...
1: No, això no ho
0: Arukou.
1: Sé.
0: Bueno, és igual, ho deixem.
1: Sí. Jo tampoc en sé tant, eh?
0: La coneixia com a Sukiyaki.
1: El que sé que és el menjar de Sukiyaki, que és com... No sé si heu anat a fer mai un hot pot xinès.
0: No.
1: Que vas, hi ha molts locals de hot pot a Barcelona.
0: Uh-huh.
1: I llavors vas allà, demanes el caldo i et demanes el menjar cru i llavors l'has de posar dintre
0: és
1: i
0: molt clàssic,
1: és com el
0: això.
1: Hot pot. Llavors, el Sukiyaki, ells acostumen a posar com una espècie de fogó a la taula i llavors posen tot de coses dintre. Llavors, una altra versió és el shabu-shabu, que és una mica més lleugeret, però el Sukiyaki shabu-shabu és molt, molt guai perquè... te sentes tots al voltant d'una taula i presta molt a converses perquè estàs molt proper. No és com d'un restaurant que estàs aquí i allí, sinó que tots
0: tot
1: així.
0: Junt.
1: I mentre vas coent, vas picant de la olla, llavors t'ho posen en un platet i t'ho suques amb salsa de soja o salsa de, o oli de sèsam i això, i picant, i llavors t'ho vas menjant. I és boníssim.
0: Jo el que flipo de les sèries asiàtiques, que les tenim molt per la mà, tant la Núria com jo, és el que, amb aquests fogonets que utilitzen, que dius tu, que fiquen a la taula, fan 50 plats.
1: Sí.
0: No sé com... Deuen estar freds, no? Perquè per fer tants plats amb un fogonet...
1: Bueno, perquè això és la màgia del cinema. Però sí, el sukiyaki és calent i ells ho acostumen a menjar molt en l'època d'hivern, perquè clar, de fet, bueno, està molt bé. I entre amics se'n fan molt.
0: Pues vinga, va, anem a esmorzar. Si esteu escoltant el programa al matí, sukiyaki, si l'esteu escoltant per la nit, pues anem a sopar sukiyaki.

0: Doncs aquest és el Kiyo Sakamoto. La coneixies, la cançó, no?
1: No.
0: Pues mira, nunca la camateira sin saber una cosa más.
1: Correcte.
0: Doncs, amigues, hem de posar el punt final a Le Weekend per avui, perquè, bueno, ja estem gairebé exhaurint els darrers minuts del nostre programa. Recordeu, demà després de la paella, cap al Fortí de la Mota, a gaudir de tot això que us ha preparat la Núria, la Mònica i la Yoyo, que ja no és amb nosaltres, ja ha marxat.
2: Perquè ja no és amb nosaltres, mira, passa.
0: Al programa.
2: Fins i tot m'ha fet així, brum.
0: No comencis, home. És que tu ets rebuscada.
2: Molt rebuscada, molt.
0: No és el programa.
2: El rotllo m'has agafat ara, va.
0: Amb nosaltres. Marxem. Com sempre acabem el programa amb una cançoneta que té a veure amb el cinema, la nostra contraportada. Avui la dediquem a Confaldas i a Lo Loco. I una pel·lícula del 1959 del Willy Wilder, interpretada, com tots sabeu, i si no ho sabeu us ho diem, per la Marilyn Monroe, el Tony Curtis i el Jack Lemmon. I acomiadem amb la Marilyn Monroe i una de les seves cançons per mi més emblemàtiques. Núria Gené, amiga, fins la propera, que sigui tot un èxit l'1 de demà.
1: Gràcies.
0: Mònica Montaner, per la part que et toca, exactament igual. Ens veiem la setmana vinent.
2: Val, merci.
0: Us deixem amb la Marilyn. Senyores, senyors, bon cap de setmana.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: Un mes més ens anem a acostar cap a la biblioteca mossèn Joana Avinyó de Cubelles i per això doncs, tenim amb nosaltres a la Núria del Campo, la seva directora. Núria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, arribem a un nou mes. Ens arribem ja cap al mes de maig, plena primavera. Ja hem superat l'abril amb Sant Jordi i les seves explosions de literatura i ens anem cap al mes de maig. Què és el que teniu previst al mes de maig a la biblioteca?
1: Molt bé, doncs començarem amb les exposicions, que aquest mes en seran dues. La primera és Esmals, es titula Esmals, de la Pilar Francesc i Ventalló. Ella és escultora i esmaltista i ens portarà una mostra d'esmals cuits al foc, inspirant-se en la natura i en sensacions i emocions de vida i color, així és com ens la descriu ella mateixa. Això serà del 4 al 30 de maig a la sala d'actes. Però, paral·lelament, entre el 8 i el 30 de maig, al vestíbul, a la zona de vestíbul, també tindrem la mostra titulada Del Penedès als camps d'extermini nazis, deportats de l'Alt Penedès, la Noia, el Baix Penedès i el Garraf. Aquesta és una exposició comissariada per Ramon Arnabat, Berta Llorenç, Àngels Parés, Maria Penya i Maria Teresa Sadurní. És una exposició organitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs i va vinculada a la publicació del llibre amb el mateix títol per poder posar nom i cara a reconstruir les trajectòries vitals dels deportats penedesencs que van fugir d'Espanya arrel de la Guerra Civil i que van acabar internats en camps de refugiats o fins i tot en camps de concentració i d'extermini. Llavors això és a través de l'Institut d'Estudis Penedesencs i de l'associació Amical Buchenwald, que també ha col·laborat amb aquesta exposició. Un cop tenim les exposicions explicades, comencem al maig des del dia 1, que és el 4, perquè l'1 és festiu, després del pont de maig. Doncs oferim un curs més del programa Més Digitals. L'any passat ja vam fer dues convocatòries, una al maig i l'altra a l'octubre. I en aquest cas el curs que oferim és Ens endinsem en el món digital. És un curs de competències digitals bàsiques, és a dir, un curs per aprendre a utilitzar el mòbil, per planificar sortides, descobrir llocs d'interès, el pronòstic del temps, recordar-nos de les visites del metge, dur a terme gestions bancàries, bé, tot el que avui dia necessitem en el dia a dia i que molta gent que per edat o perquè no ha estat avesat a les tecnologies, doncs necessita conèixer, no? És un curs finançat per la Generalitat de Catalunya, és presencial de 15 hores i es durà a terme tots els dilluns i dimecres de maig, el 4, 11 i 18, el 6, 13 i 20, de 5 a 7:45 del vespre. Hem de dir que les inscripcions estan ja obertes, per tant, la gent que estigui interessada, doncs que ens contacti via telèfon o presencialment. Què més tenim? Tenim també una presentació de llibre el dia 21 de maig, concretament, a 7:45 de la tarda. Vindrà la Maria Pilar, que era el del Hierro, que ja ens va fer una conferència pel mes de març. Ella ha treballat molt el tema de les dones al llarg de la història i ens presentarà el seu nou llibre, que es titula Poderosas, mujeres que marcaron la historia de España, i la presentarà Pablo Ignacio de Dalmases, que és doctor en història. Val? Ella, la Pilar, recupera dones influents de la història d'Espanya i explica com van liderar, com van innovar o com van desafiar prejudicis. Parla des de Violant d'Hongria, que va ser esposa de Jaume I el Conqueridor, fins a l'advocada Mercedes Fórmica, o Dolores Ibarrubi, o Pilar Primo de Rivera. Per tant, la gent interessada en dones i en història els convoquem el dia 21 de maig a la tarda. I tindrem una altra presentació de llibre titulada Les aventures de Saile. Això serà el dijous dia 28, a 7:45 també. L'autor és Elias Golias Hill, que molta gent de Cubelles el coneix per la carnisseria, que ell va regentar molts anys. Llavors, li presentarà Ferran Monguet i, com ell diu, a l'Elias diu que ningú sap molt bé on acaba la veritat i on comença el riure, però el que és segur és que Saile ha viscut una vida de pel·lícula, o almenys així ens ho explica. Per tant, és un relat bastant autobiogràfic de vivències que ha tingut ell i de moments de la seva vida que ens vol explicar i transmetre. Sempre amb una mica d'humor, imaginació, etc. Doncs, per acabar, les activitats dedicades al públic en general, tenim, com sempre, la Wins Visita, aquestes seccions la porta Libertània, Joaquim Micó, i justament al maig, que serà el dia 30, a les 6, avui ens visita la literatura en la ràdio. O sigui, que la ràdio és la protagonista d'aquest Avui ens visita, i comptarem amb Xavier Borrell, Ivan Moulin, Ramon Valls i Josep Lluís Villanueva. Això serà per cloure el mes de maig, quan activitats per públic adult.
0: I com sempre, la biblioteca també té un espai important per als més petits i, per tant, doncs, durant el mes de maig també heu preparat coses per als, sí, per la canalla.
1: Com és tradicional cada mes, fem una hora del conte i hi ha mesos que ho adrecem als més petits, com va ser l'abril, de 0 a 3 anys, però el conte de maig serà per famílies amb infants a partir de 3 anys. Concretament, tindrem el conte titulat El secret de la natura i ens el farà la Coruixa Teatre. I, bueno, tracta d'animalons del bosc que es defensen els seus caus, d'aquells que volen contaminar i embrutar casa seva. D'aquí el títol del secret de la natura, amb el missatge de que l'hem de conservar i hem de tenir cura d'ella. 16 de maig, a les 11 del matí. I acabem, com hem fet en altres mesos, no ho fem sempre, però normalment el darrer dissabte de mes, de 11 a 12, fem una trobada d'intercanvi de cromos i cartes. I a l'abril que no ho hem fet, doncs ens han reclamat, no? Però clar, quedava molt apretat amb la programació i vam decidir que a l'abril no ho fèiem. Però és una trobada, un lloc on la gent agraeix de poder intercanviar aquests cromos que col·leccionen.
0: De totes col·leccions, no? Tenc cada futbol...
1: De totes, de totes. La gent es concentra entre 11 i 12, porta els seus cromos i, bueno, és la manera de poder fer aquest intercanvi.
0: Molt bé, com sempre, la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó, evidentment amb tots els seus serveis, també ofereix, doncs, tota aquesta planificació del mes de maig, que, com dèiem, la podem consultar també a les xarxes socials, a través de la pàgina web i, evidentment, doncs, a la pròpia biblioteca i aquí a Ràdio Cubelles.
1: Ah, bueno, m'oblidava de dir que, a banda de tot el que hem explicat, tenim 14 clubs de lectura en funcionament, vull dir que la gent que li interessi participar als clubs de lectura, que en tenim d'idiomes, francès, anglès, de teatre, de poesia, de literatura, de cinema, etc., doncs que passin per la biblioteca, que agafin el llibre i que vinguin a comentar-lo el dia de la trobada.
0: I per acabar, volíem recordar les aules d'estudi.
1: Correcte.
0: Mes de maig.
1: El mes de maig comencem a la nova temporada de sales d'estudi. Van des del 4 de maig, que és dilluns, fins al 10 de juny, que és passades les proves de l'ESPAU. I com a gran novetat, i arrel de la demanda que hi ha hagut de la ciutadania, obrirem tots els matins de dilluns a divendres. Dimecres i divendres en serveis normals de biblioteca, perquè està dintre del seu horari, però dilluns, dimarts i dijous, de 9:45 a 2:45, estarà en funcionament les sales d'estudi. A més, cada dia, des que tanquem a les 8 fins a 9:45, també hi haurà sales d'estudi de dilluns a divendres, i dissabte i diumenge, matí i tarda també. Per tant, els estudiants, respecte d'altres edicions que hem fet, guanyen els matins en què la biblioteca està tancada.
0: S'ha de fer algun tipus d'inscripció? S'ha d'avisar? Simplement anar a la biblioteca i ja està?
1: No, simplement anar a la biblioteca dintre d'aquests horaris que ja estan publicats fa dies i fer ús dels espais. Els dies que la biblioteca està oberta, doncs es poden col·locar allà on els agradi més. Els dies que la biblioteca està tancada, llavors han de quedar-se a la zona de vestíbul, sala d'actes i espais colindants.
0: Això també arriba al final de curs i evidentment també es nota amb els exàmens i amb les proves que s'han de preparar, i per això, doncs, aquesta ampliació amb
1: aquest
0: les sales d'estudis. Núria, moltes gràcies, com sempre.
1: A vosaltres.
0: I bé, parlem el mes que ve.
1: I seguim al juny. Gràcies.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: Ràdio amics, Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia, Ràdio Cubelles. Bon dia a tots els oients.
0: Doncs, Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
1: Doncs avui tornem amb el programa d'Etnobotànica d'aquí del Garraf i us portem una planta prou coneguda per tots, que és el visc o el muèrdago, que sabem que al Nadal, no, és una planta que es regala, doncs perquè és una planta que porta bona sort. Penseu que és una planta aèria, és una planta que li agrada estar, doncs, associada a altres a espècimens com són els pins. Llavors, a part d'això, és una planta que, no sé si saps, Àngels, que té moltes propietats medicinals. És a dir, és un potent antiinflamatori, és un potent diurètic i també és un sedant suau, és a dir, serveix per dormir. Llavors, el seu nom científic és Viscum album. Com hem dit, no? És una planta que li agrada viure als pins, és a dir, és una planta paràsita. I després té les fulles de color verd clar i els fruits, doncs, són verds, després es tornen blancs i després es tornen grocs. Llavors, com a propietats medicinals, realment he citat tres, però en té moltíssimes. És a dir, és un potent vasodilatador, és a dir, baixa la pressió arterial, és un hipotensor suau. És un sedant, antiinflamatori i diurètic, no? Per tant, ens servirà per baixar aquesta pressió arterial. És un analgèsic, també molt fort. Després també serveix per regular tot el que és el sistema immune. Després també, ja ho explicaré després, s'ha vist que té propietats antitumorals. És un antirreumàtic també molt bo. I després també pot baixar el colesterol. A que no ho sabies tot això, Àngels? O sigui, té moltíssimes propietats. Llavors, sobretot, no, com sempre diem, molt de compte en tot el que són les quantitats, és a dir, és una planta tòxica. Llavors, s'ha d'anar en compte de no fer servir quantitats molt altes, perquè si no els seus efectes ja podrien ser negatius. Llavors, aquest ús que he dit, no, d'antitumoral, doncs, bueno, s'ha vist que té una certa acció, no?, antitumoral. Bueno, s'estan fent estudis, val?, perquè s'estan posant com injeccions subcutànies d'extracte de visc i s'estan investigant aquests efectes. També diuen que va bé, doncs, pels efectes de la quimio o de la ràdio, pels efectes secundaris, doncs, que podria anar bé per mitigar aquests efectes. Però, bueno, tot això està en fase d'estudi i, evidentment, doncs, ningú és qui per dir que serveix com a antitumoral. Després també, matxacat i aplicat, doncs, pot aliviar els dolors de ciàtica, que són bastant pesats. Després també, les fulles del visc macerades en alcohol i fent-nos fregues a les cames, doncs, pot aliviar aquest problema circulatori. Després també a les baies, és a dir, els fruits del visc matxacats i barrejats amb llimona, doncs poden anar molt bé, doncs, per l'acné de la cara, sí, per pells grasses. Després també és molt bona, doncs, pel dolor de ronyons, pels càlculs renals, és a dir, és una planta que expulsa les pedres. I després també, si posem aquestes fulles macerades en aigua, doncs ens posem els peus en un balde quan tenim aquests peus cansats o adolorits, doncs ens anirà molt bé. Després també és una planta que es feia servir per caçar, perquè aquestes fulles i fruits matxacats, doncs, troben com una espècie de pegamento. Després ho untaven a una branqueta d'arbre i antigament es feia servir per caçar moixons, ocellets. Es feia servir molt. Després he dit que també regula el colesterol. Com és diurètic, ajuda a eliminar líquids que estan retinguts. I després també ajuda a desinflamar les hemorroides o les varius. O sigui, realment és una planta que tothom la coneix, no?, per aquest ús pel Nadal, que se li dona, no?, com per tenir bona sort, per protegir la casa, però la gent desconeix aquests usos medicinals. Bueno, espero que us hagi agradat i ens veiem a la propera cita. Gràcies, Àngels.
0: Doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins un altre. Adéu.
2: Adéu.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
0: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isabel.
4: Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
5: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xocirc.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

de Ràdio Cubelles. Avui ens trobem a l'escola Xavier Rigel i, primer tot, abans d'entrar en matèria, el que farem serà presentar els nostres tertulians. Comencem per la meva esquerra i

0: Vinga, la xica per apagar ràdio i posem el mòbil, tio.
1: Sí,
0: i us he dit, tranquil·les i tranquils, que no passa res. És la primera vegada que ens posem davant d'un micròfon, sempre ens agafa aquell, aquelles pessigolles de dir, oi, ho fareu bé o malament, ho fareu molt bé. Seguim, Més presentacions, com et dius?
2: Em dic Samantha Serrano.
0: Molt bé, Samantha, què tal, com estàs?
2: Molt bé.
0: Molt bé, també nerviosa, un pèl,
2: Sí.
0: Un pèl, bé. I finalment tenim a...
3: L'Edurne.
0: Edurne, què tal, Edurne? Com estàs? Sí? Parlarem una miqueta més fort, Edurne, perquè ens escoltin bé. És la primera vegada que parles per la ràdio?
3: Sí.
0: Sí? Val. Començarem, doncs, amb el riure, Algú de vosaltres s'atreviria a llegir aquest conte?
3: No.
0: Sí?
3: No.
0: Tothom senyala aquí a l'Edurne. Edurne, t'atreveixes, no? Vinga, doncs anem a llegir allò i escolteu-lo, perquè, clar, abans de respondre aquestes preguntes està bé conèixer el conte. Vinga, la senyoreta Elisa aquell dia havia proposat un nou repte als seus alumnes, l'alegria, i ho havia fet en pla desafió de rècord. Els havia anomenat recaptadors d'alegria per veure què s'empescaven amb la condició de provocar l'alegria dels que tenien al seu voltant. I encara que tots van fer coses realment encantadores, aquella vegada Carla va deixar tots amb la boca oberta. Alguns dies després de l'encàrrec de la senyoreta Elisa, la Carla va aparèixer carregant un sac, un gran sac. Aquí porto tota l'alegria que he recaptat aquests dies, va dir somrient. Tots estaven expectants, però la nena no va voler mostrar el contingut del sac. En comptes d'això, va treure una petita caixa, va prendre una càmera de fotos instantània i li va lliurar la caixa a la mestra. Obri-la, senyoreta Elisa. La professora va obrir la caixa a poc i va mirar en el seu interior i un gran somriure es va dibuixar en el rostre de la professora. En aquell moment, Carla li va fer una fotografia. Després hi va lliurar la foto i un paper. La mestra va llegir el paper en silenci i quan va acabar va assenyalar amb un gest de sorpresa el gran sac. Així que és això? Sí, va interrompre la nena, desfent el nus que tancava el sac. Un gran munt de somriures. I del sac van caure centenars de fotos, totes elles de variades amb bells somriures. La resta de la classe el van dedicar a explicar com la Carla se li havia corregut iniciar una cadena per alegrar una miqueta les persones. A la caixa només hi havia una foto amb un gran somriure i tots, en obrir-la, sentien l'alegria que transmetia i responien al seu torn amb un somriure gairebé sense voler. La Carla els treia una foto amb el seu propi somriure i els hi donava un paperet on els demanava que fessin el mateix amb altres persones i que li enviessin una còpia de les fotografies a l'adreça de casa seva. I durant aquells dies i mesos, la bústia de la Carla no va deixar d'omplir-se de fotografies, dels somriures de tanta gent agraïda, ajudant a tots a comprendre que el simple fet de somriure ja és un regal per tothom. Aquest és el conte i ara anem a parlar una mica doncs, sobre el somriure. Clar, si jo us dic, què vol dir recaptadors d'alegria? Què en penseu vosaltres? Què vol dir recaptadors? Què pot ser? Què pot ser? Vinga, endavant.
2: És algú que et torna l'ànim?
0: Val. Recaptar un somriure, clar, què vol dir? Aquesta noia estava fent unes fotografies amb una càmera instantània. Si recaptem somriures vol dir que està fent una fotografia i per tant allò, aquell somriure, si ara rius tu i jo et faig una foto... Què passa amb aquí somriure? Queda gravat, no? Tenim una fotografia. Això vol dir recaptar, recaptador d'alegria vol dir una persona que està fent fotografies dels somriures de tothom. No sé si no ho havíem entès, no? Potser, del text?
2: No.
0: Doncs això serien els recaptadors d'alegria. I per què creieu que la senyoreta els va doncs, encomanar aquesta feina tan difícil? La feina doncs era difícil perquè, clar, el que volia la professora és posar un exercici perquè ells entenguessin què vol dir l'alegria. Vosaltres sabeu què vol dir l'alegria? Com ho explicaríem? Estar alegres. Va, per aquí. Què vol dir estar alegre? Què passa quan estem alegres? Ens passen moltes coses, no?
2: Sí.
0: Què ens passa a la cara, per exemple? Què ens passaria ara mateix? Què fem?
2: Pues que estem bé.
0: Sí, i ens canvia la cara, no?
2: Sí.
0: Què passa a la nostra cara? Què ens passa?
2: Que tenim un somriure...
0: Clar, d'orella a orella, eh?
2: Sí.
0: Com ens sentim, doncs, quan estem alegres? Va, per aquí. Com et sents, tu?
4: Molt bé.
0: Molt bé. I tu?
4: Feliç, alegre, molt bé.
0: Val.
4: Etcètera.
0: Molt bé. I per aquí, com ens sentim quan estem alegres?
3: Molt feliços.
0: Perquè... Molt feliços. Per què? Per què?
3: Perquè quan ens somriem, doncs, estem alegres.
0: Molt bé. Per tant, què volia la professora? Volia que tothom sentís aquesta alegria que tenim tots, no?
2: Sí.
0: I per tant, vol que tothom sigui feliç. I clar, ella diu, quina millor manera de fer entendre als meus alumnes què és l'alegria? Doncs quina és la millor manera? Que ells mateixos pensin un repte, no? De com ho poden fer? Com poden fer sentir els altres com ens sentim quan som alegres? I què fa aquesta nena? La nena és una alumna més, aquesta nena que apareix al conte. Què fa? S'inventa una caixa, no? I dins la caixa que hi ha moltes fotografies instantànies de somriures de tota aquella gent, doncs, que, doncs, de classe, tots els alumnes, les seves amigues, els seus amics. I això és el que fa aquesta nena, no? I què vol dir? Doncs amb la imatge veus que tothom pot ser feliç i pot experimentar què és l'alegria. És un tema interessant, eh?
3: Sí, i molt bonic.
0: És bonic, sí. Bé, doncs, creieu que va ser una feina difícil, la que va encomanar la professora? Què en penseu per aquí? Va ser difícil? Sí. Si a vosaltres us donessin aquest encàrrec?
3: Una mica, perquè no... Almenys no saps què fer.
0: No saps què fer. I què en pensem d'aquesta idea que va tenir aquesta nena?
3: Que és molt bona, perquè ensenyar que pots... Que tothom pot ser feliç, també.
0: Val. I què en penses tu?
2: Pues com l'Edurne, que és una bona idea.
0: I tu agafaries el mateix truc? És a dir, la mateixa idea aquesta noia? Portaries un cofre a casa? Una caixa gran a la classe?
2: Sí.
0: Sí? I què faries? Doncs el mateix?
2: Sí. I faria fotos als meus companys i després la posaria a la capsa.
0: Molt bé. Per què faríem el mateix? O se'ns acut alguna idea nova?
4: Una idea nova.
0: Sí? Quina idea, sí. Va? Quina tens tu?
4: Fer un sobre a mà.
0: Sí.
4: I després posar moltes fotos ahir de somriures als familiars, als amics, als companys, als mestres, a tothom. Hasta els veïns.
0: I els veïns també els inclouries. Molt bé, per aquí. I tu, en Manuel... Què faries tu en el teu cas? Què posaries en aquesta caixa, si haguessis de posar alguna cosa? Faries com aquesta nena del conte?
4: Sí.
0: Posaríem què? Fotografies també, com la Carla?
4: Sí, fotografies.
0: I quin tipus de fotografies si posaries tu?
4: Com de la meva família o... Sí.
0: Val. Molt bé, doncs tots optaríeu per un sistema així, però és una molt bona idea que se li ha acudit a la Carla en aquest conte on la professora doncs, els hi fa aquest encàrrec. Anem cap a la segona part també d'aquest text que diu una mica els beneficis de riure. Jo no sé si els coneixeu o no, els beneficis. N'hi ha una llista aquí, eh? Vinga, beneficis del riure. Sabíeu que quan riem fem exercici físic? Ho sabíeu o no?
2: No.
0: No. I saps per què? Perquè fem exercici físic? Ens ho diu el text, eh?
4: Sí, sí.
0: Diu que posem en marxa quants músculs?
2: 400.
0: 400, eh? Són molts o no?
4: Sí.
0: Sí.
4: Molts.
0: Són molts, no ho sabíeu?
2: No.
0: Molt bé, no. Què vol dir, doncs? Que, ostres, hem de riure molt, no?
2: Sí.
0: Vinga, sí. Què més ens diu? No sé si coneixeu què és que segreguem endorfines. Endorfines són unes substàncies que tenim al cos. I què vol dir això? Que nosaltres potser tenim molta dolor perquè estem malalts, pel que sigui, però clar, com que riem, doncs fa que ens sentim bé. O sigui, no sé si sabeu que hi ha pallassos que van als hospitals, que hi ha nens que estan malalts, i els fan riure, no? Perquè igual tenen molts dolors, tenen dolor, no? I el fet que riem molt, com que segreguem aquestes endorfines, fa que aquests nens no sentin dolor, que combatin el virus que tenen, que es recuperin abans, perquè l'equilibri emocional, l'estar bé, el ser feliços, ens ajuda a superar moltes coses. No sé si això ho sabíeu o no.
2: No ho sabia.
0: Què fareu ara? Què fareu ara, a partir d'ara?
2: Pues quan estic malalta, intentaré riure molt.
0: Sí? És una manera, eh? Intentar, sobretot, vinga, estar feliços. I diu també que, a més, que quan riem, que entra al nostre cos el doble d'aire als pulmons. Per tant, és molt bo també això. I també sí. Diu, i encara que ho sembli mentida, que riure rejuveneix. Segur que no ho sabíeu, això.
3: Com?
2: No.
0: Això és el que diu el text. Diu que cada rialla, què fem? Mm. Doncs estirem la cara, estimulem els músculs, i això doncs, doncs produeix un efecte tonificant, un antiarrugues. Eh? Per tant, nois i noies, acabeu d'aprendre que rient també ens fem més joves. Eh? Per tant, hem de riure molt. Sí? Us agrada riure?
2: Sí.
0: Sí? Sou riallers i rialleres?
2: Sí.
0: Sí. Ens passa molt a classe? Segur que sí, que rieu molt.
2: Sí.
0: Bé, hem de tenir els nostres moments també per riure, eh? Vinga, diu que ens ajuda a dormir. No sé si ho heu provat mai, de riure molt, molt, molt, molt. Perquè què passa?
4: Ah, sí, perquè et canses.
0: Et canses, molt bé. Això ens ha passat. T'has rigut allò tant, tant, tant, tant que t'ha fet mal la panxa a vegades?
4: Sí, a vegades sí.
0: Hi ha qui riu molt, molt, molt i a més se li cau la llàgrima.
4: A mi també.
0: Sí, també t'ha passat a totes?
2: Sí.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. I per tant, després què? Com us heu sentit quan heu rigut tant, tant, tant, tant? Per aquí, va, com ens hem sentit?
3: Bé, perquè et poses feliç i...
0: Estàs feliç, no? Sí, i bé.
3: Vinga. Com que et canses.
0: Et canses. Què més? Com ens hem sentit? Alliberades?
2: Sí.
0: Ens hem tret un pes de sobre, també?
2: Sí.
0: Molt bé, que ens cansem. I diu que també que augmenta l'autoestima. Sabem el que vol dir l'autoestima, això?
2: No.
0: Què vol dir l'autoestima? Que ens sentim millors, tu. Allò que ens sentim... Som els...

0: vist, no?
1: Sí, sí.
0: Vinga. I diu també que ens protegeix, ens protegeix també de malalties físiques, també de malalties mentals, i a més diu que riure, doncs clar, té tants beneficis que a vegades també el fet que jo rigui encomana a altres persones a riure. Això us ha passat que comença un a riure, sí?
2: A mi em diuen que jo tinc la risa contagiosa.
0: I llavors rius tu i els altres riuen, sí. A tu també et passa, Rocío? Sí, veus? Ella ara és el riure contagiós, ho estem vivint en directe, eh? I doncs el Emmanuel, què? Tu també t'agafa el riure?
3: Sí, quan el meu amic meu
0: també
3: riu molt, m'ha donat molta risa.
0: Sí, també, eh? Et dona riure. Molt bé, us fa feliç riure?
2: Sí.
1: Sí.
0: Hem de riure més?
2: Sí.
1: Sí.
0: Bé, aquesta seria la conclusió, doncs, d'aquesta tertúlia. Sí? Que hem de riure més? Que és important?
1: Molt important.
0: Sí? Com ho explicaríem, que és tan important riure? Va, vinga, amb les vostres paraules, perquè expliqueu una mica més, va. Com ho expliquem? Per què és tan important riure? Va, va, qui se li acut? Vinga, va. Emmanuel, va, fem un resum, perquè hem dit moltes coses, va.
3: Que et fa millor perquè et fas exercici i passant-ho bé.
0: Val, i et sents...
3: molt millor.
0: Molt millor. Vinga, Rocío.
1: Et sents molt millor, molt alegre, molt bé i té tants beneficis.
0: Sí.
1: És que això és increïble.
0: Molt bé, ens quedem amb això, eh?
1: Sí.
0: I finalment, també, hi ha moltes situacions quotidianes que ens poden fer riure. Jo no sé si vosaltres heu estat, doncs, nens i nenes que us han agradat també el món dels pallassos, no? Però el fet d'anar a veure aquest tipus d'espectacles, o un còmic, no?, ens fa riure. També us agrada els espectacles de pallassos, que us facin riure?
2: Sí.
0: Creieu que és una feina fàcil, o això de fer riure algú?
2: No.
0: Jo sé que una cosa molt fàcil, molt fàcil de fer riure, és fer pessigolles, si és que en tenim.
2: Sí.
0: En tenim, de pessigolles?
1: Pessigolles.
0: No, hi ha qui no, però vosaltres sí que en teniu, de pessigolles, no?
2: Sí.
0: Això és una manera fàcil, però clar, fer riure sense haver de fer pessigolles ja és una mica més difícil, no?
1: Sí, sí.
2: Exacte.
0: Exacte, molt bé.
3: També depèn si saps que... si coneixes la persona.
0: És més fàcil.
3: Sí.
0: Val. Per tant, si jo conec un amic o una amiga que sé què li he de dir perquè rigui, doncs endavant, no?
3: Sí.
0: Molt bé. Vinga, deixem els micros per un moment, anem a la segona part del programa, vinga, anem a parlar del món de la ràdio i anem a conèixer els vostres gustos. Emmanuel, vinga, a tu, jo sí pregunto, què t'agradaria escoltar a la ràdio? Quin tipus de programa t'agradaria a tu? Informatius, el temps, el futbol, el cine, que parlin d'alguna cosa que a tu t'agradi?
3: Com de deports o de futbol, sí.
0: Futbol, t'agrada el futbol.
3: Sí.
0: Què et fa sentir la ràdio?
3: Com, bueno, per a mi personal no escolto molta, però quan escolto se passa el temps més ràpid.
0: Molt bé. I si haguéssim de recomanar una cançó, quina cançó recomanaria?
3: Jo no escolto molt cançons, així que no sé.
0: Val, però un estil? Tu ets, no sé, de música rock, pop, catalana, clàssica, hip-hop... Hi ha molts estils. Música, no sé, els top d'èxits, no? Comercial.
3: Jo crec que el pop.
0: Un llibre? Quin llibre podem llegir? Què ens proposes? Esteu llegint algun llibre aquí, a classe?
3: Jo no, molt. Jo no me'n recordo.
0: Val. I una pel·lícula? O sèrie, si ho teniu més fàcil, eh? Si creieu que...
3: Stranger
0: Things. Vinga, doncs som-hi. Anem a fer les mateixes preguntes a la Rocío, passarem, per tots vosaltres. Rocío, tu què t'agradaria escoltar per la ràdio si poguessis triar un programa? Què t'agradaria?
1: Informatiu sobre l'origen de Bolívia.
0: Molt bé. Què et fa sentir la ràdio?
1: És una barreja entre ansietat i felicitat.
0: Molt bé. Una cançó. Va, tria'ns una cançó.
1: Did with the Sun.
0: I un llibre?
1: Dos Polos, el misteri del samurai.
0: Una pel·lícula o sèrie?
1: Venta Fox.
0: Val. I passem paraula. A tu què t'agradaria escoltar la ràdio?
2: la música i

0: Els aports.
1: Què t'ha sentit la ràdio?
0: Companyia.
1: Una cançó?
0: Maldita Nerea si la lleves a bailar.
1: Un llibre?
0: Els gegants no tanquen els ulls.
1: Una pel·lícula o sèrie?
0: Les dues coses. Enola Holmes i Stranger Things.
1: Molt bé, vinga, seguim, va. Què t'agradaria escoltar a la ràdio?
2: No l'escolto molt, però m'agrada la música.
1: Què t'ha sentit la ràdio?
2: Companyia.
1: Una cançó.
2: M'agrada molt la música, llavors qualsevol cançó dels Arctic Monkeys.
1: Un llibre.
2: Tots els de la Goa, la col·lecció.
1: Una pel·lícula o sèrie?
2: És una sèrie, Gravity Falls.
1: Molt bé. Ara si tancarem aquesta tertúlia ho farem amb el lema de Ràdio Cubelles, que és la frase que teniu al final d'aquest full. I vinga, anem a repetir aquesta frase amb la millor veu. Per tant, comencem per aquí i acabarem amb el Emmanuel. Vinga, comencem per aquí a la dreta. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Som-hi.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bé, doncs amb aquestes veus magnífiques posem el punt i final a la tertúlia d'avui. Ells són alumnes del 5è B d'aquí de l'escola Charlie Rivel. Aquí desitgem, vaja, molta sort aquest curs i que vagi molt bé tot. Fins una altra, adeu-siau.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Sessions.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El desbloqueig del CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, està pendent encara de validar el nou projecte. El govern local vol reprendre les obres tan aviat com pugui per intentar inaugurar el servei abans que s'acabi aquest mandat. El CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, previst a una part de l'edifici del Centre Social Joan Roig i Piera, és una prioritat del govern local, segons ha dit Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran. Així ho ha dit en declaracions a Ràdio Cubelles.
3: És una prioritat del Departament de Serveis Tècnics, validar el projecte i tirar-ho endavant per licitar-lo. Tenim molt bona comunicació amb la Generalitat de Catalunya, tot i haver aquest canvi de govern. Ells estan fent seguiment d'aquesta... Tenim converses molt sovint amb el Departament d'Afers Socials, molt sovint, sobre aquest projecte, perquè ells volen apostar perquè Cubelles tingui aquest centre de dia, aquest CEIAR. I nosaltres també, clar, perquè, bueno, de fet, és qui nosaltres ho vam impulsar la legislatura passada.
2: Desbloquejar la situació d'aquestes obres, que van quedar aturades a principis del 2024, passa per un projecte nou que actualitzi els preus i les feines que cal fer amb la situació actual.
3: Realment l'obra és molt... És que queda res, en realitat queda res. Però, clar, s'havia de tota la burocràcia administrativa, que és molt farragosa i és així també, això, amb això també hem de comptar i ho hem d'acceptar, que és molt farragós tots els procediments administratius, i llavors, clar, s'havia de... I a veure, que no ho critico, però una mica també és aquesta demora, no és com fer-se un bany a casa, no? Que si el paleta no et funciona aquest, doncs en seguida agafes un altre i venga i ximpun.
2: La reforma de l'antic espai jove i de la sala d'activitats del centre social per transformar-los en un centre de serveis per la gent gran es va adjudicar el setembre del 2023 per uns 234.000 euros. Les obres van arrencar aquella mateixa tardor, però unes setmanes més tard van quedar aturades. Segons la regidora Alexandra Corbillo, la tramitació administrativa de la renúncia de l'anterior empresa concessionària, juntament amb la revisió del projecte i la nova licitació, és tot una feina molt lenta.
3: Vam patir aquesta situació, llavors s'havia de fer tot nou de zero una altra vegada a nivell arquitectònic, dibuixar tot el projecte, i amb aquest dibuix d'aquest projecte, ho dic així, d'estar per casa, però amb aquest dibuix d'aquest projecte llançar la licitació adequada a la situació que tenim actual.
2: Els preus d'ara, no? Diguéssim.
3: Els preus d'ara i la situació actual, perquè clar, no és el mateix licitar una obra des de zero que licitar-la tal qual està ara. Llavors, clar, s'ha hagut de... bueno, d'organitzar, de remodelar aquest projecte per llançar aquesta licitació, i jo espero, vamos, que en res podem licitar-la.
2: D'altra banda, en relació amb la gent gran, l'Ajuntament ha obert una licitació per la dinamització del casal, la contractació d'una persona externa al consistori que s'encarregui d'això, de dinamitzar el casal de la gent gran municipal. Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran, creu que serà la manera de poder oferir més activitats.
3: Ara mateix ja està a punt de llançar-se la licitació per tenir una persona al casal, una dinamitzadora al casal, i això donarà supervida al casal, podem fer més coses, que estic desitjant això, i l'alcaldessa també ho està desitjant, i això serà, la veritat, que podem fer projectes més xulos. Ja vindré aquí a la ràdio quan s'incorpori aquesta persona, i la veritat que donarà una vida, un altre dinamisme, perquè, bueno, m'agradaria, doncs, posar en marxa activitats més culturals també, més lúdiques a nivell cultural, fer excursions, per exemple, que també crea vincles. Uh-huh. És una manera d'aprendre, l'aprenentatge és molt important.
2: La durada d'aquest contracte de dinamització del casal de la gent gran serà d'un any, amb la possibilitat de dues pròrrogues d'un any, i té un pressupost base de licitació de més de 35.000 euros. Ara per ara està oberta la licitació a rebre les ofertes de les empreses. Els Castellers del Foix tornen a plaça aquest diumenge a Bellvei. Després de la gran quarta diada de la colla viscuda a Cubelles aquest diumenge passat, la colla local té dues cites més aquest mes de maig per acabar de consolidar els castells de set. Els Castellers del Foix continuen doncs la temporada, concretament aquest diumenge 17 de maig a Bellvei. Actuaran en el context de les festes de Sant Isidre en companyia dels Nens del Vendrell, amb qui repeteixen diada, i els Castellers de Sabadell, coneguts també com els Saballuts. La colla cubellenca arriba a aquesta cita després d'haver viscut la diada pròpia aquest diumenge passat, acompanyada, recordem, de la Jove de Tarragona, els Bordegassos de Vilanova i els Nens del Vendrell. Una diada on van aconseguir el 3 de 7, la Torre de 6 i el 5 de 6. L'objectiu dels castellers cubellencs és consolidar els castells de 7 i tancar el mes de maig amb el 4 de 7 en una diada als monjos, tal com ha revelat Àngel Moreno, cap de colla.
4: Sí, ara, diumenge que ve, tenim una, que a més que ens trobem un altre cop amb els nens, i l'altre anem als monjos, que allà, si podem, tirarem 3 i 4 de 7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
2: Les altres colles que actuaran a Bellvei aquest diumenge arriben també en bona forma. D'una banda, els Nens del Vendrell, que aquí a Cubelles ja han descarregat aquest diumenge passat el 4 de 8, entre altres castells de 7, i els Castellers de Sabadell, que també venen de descarregar el 4 i el 3 de 8, en el seu cas a Sant Cugat. I per la seva banda, tenim els Castellers del Foix, que arribaran a Bellvei amb el 3 de 7 descarregat, amb la Torre de 6 també ja descarregada més d'una vegada aquesta temporada, i amb l'objectiu pròxim, aquest mateix mes de maig, d'aconseguir el 4 de 7.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

quan ha de durar l'amor? Qui té la resposta que sembla que ens

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

0: jo ja em puc morir. Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Setmana de comiats aquest cap de setmana pel que fa a les entitats esportives. El Club de Futbol Cubelles s'acomiada de la Primera Catalana després de confirmar el seu descens en la penúltima jornada, el cap de setmana anterior davant del Sant Boià amb la derrota per 3-0. Els cubellencs s'acomiadaran, doncs, d'aquesta Primera Catalana després d'una temporada complicada on finalment no han estat capaços de sortir de les posicions de descens. Per aquest últim partit, el rival serà la Unió Esportiva Sitges, un Sitges que, tot i començar més fluix al principi de la temporada, va saber redreçar el seu rumb i acabar a la part de mitja de la classificació, sense opcions de lluitar per l'ascens, però amb la tranquil·litat de seguir disputant la Primera Catalana la temporada següent. A més, el partit es disputarà el Josep Pons i Ventura, que acomiadarà, com dèiem, aquesta temporada. Serà dissabte a les 6 de la tarda. Una hora abans, a les 5, a l'altra banda de la comarca, ens anem d'anar cap al municipal d'Aiguadols, hi haurà un altre enfrontament entre la Unió Esportiva Sitges i el Cubelles, en aquest cas els dos equips de la Tercera Catalana. En aquest cas, el Club de Futbol Cubelles visitarà una Unió Esportiva Sitges amb la intenció de finalitzar la temporada en segona posició. En condicions normals, el Cubelles hauria de jugar la promoció de l'ascens a la Segona Catalana, però el descens del primer equip fa que aquest partit ja no es pugui disputar. Això sí, els cubellencs intentaran sumar els 3 punts i acabar la competició en la segona posició, per allò de, doncs, deixar clar que l'equip, doncs, ha tingut una bona temporada i ha acabat segon en el seu grup. Més partits per aquest cap de setmana. Ens anem al futbol sala. El Cubelles jugarà a casa el dissabte a les 6 de la tarda, en el que serà el penúltim partit de la temporada. De fet, és l'última jornada, però queda una jornada que es disputarà el proper cap de setmana. És una jornada que la federació va ajornar per uns atacs violents que va patir un àrbitre. Per tant, doncs, el calendari s'ha allargat una setmana més i aquesta, doncs, és la que en el calendari trobaríem com a última jornada de Lliga. El Cubelles rebrà el Sant Sadurní d'Anoia dissabte a les 6 de la tarda. Amb l'ascens a Primera Catalana ja assegurat, intentaran acabar la temporada amb els millors resultats possibles. També dissabte, a les 4 de la tarda, el Club de Futbol Sala Cubelles B jugarà a Vilanova. El derbi serà a les 4 de la tarda i els cubellencs tenen una remota possibilitat de lluitar per una plaça d'ascens a Segona Catalana. Els cubellencs haurien de guanyar els dos partits que queden i també, doncs, esperar alguna ensopegada dels seus rivals, però encara matemàticament és possible. Això sí, han de guanyar el derbi que es disputarà, com dèiem, dissabte a les 4 de la tarda. Pel que fa a hoquei, també jornades decisives, sobretot pel que fa al masculí, que rebrà diumenge a 3:15 del migdia al Igualada, un rival directe en la lluita per sortir de la situació de descens. Ara mateix el Cubelles és fora, però amb una distància molt, molt, molt curta. De fet, hi ha molts equips que estan immersos en aquesta lluita per sortir de les posicions de descens. Com dèiem, el Cubelles jugarà a casa rebent l'Igualada en la primera de les 3 finals que li queden per tancar la temporada. Pel que fa al Cubelles B, el de Tercera Catalana, jugarà diumenge a les 5 de la tarda a casa rebent el Casal Espluga. I el femení torna a la competició després de gairebé un mes aturades en les últimes jornades de Lliga. Les cubellenques aniran a la pista de l'Olesa, serà diumenge a 6:45 de la tarda. Tot i que tenen assegurada la promoció, les de Cubelles volen intentar posar les coses difícils al Torrelles, que és l'equip que és primer a la classificació i que aconseguiria l'ascens directe. Les cubellenques encara matemàticament podrien optar aquesta primera posició, però han de guanyar els seus partits i esperar l'ensopegada del Torrelles. En tot cas, la primera d'aquestes jornades finals serà aquest diumenge a 6:45 de la tarda a la pista de l'Olesa. Pel que fa al vòlei, enfrontament decisiu pel femení, que viatjarà fins l'Ametlla dissabte a 7:45 del vespre. Necessita una victòria també per mantenir la categoria, i el masculí, per la seva banda, doncs encara espera horari per al seu partit davant del Mulla aquest cap de setmana. I la jornada la tancarà el Club de Bàsquet Cubelles diumenge a 1:15 del migdia a la pista del Cervelló. Els cubellencs, que porten un seguit de derrotes consecutives, s'enfronten contra un rival que està amb els mateixos resultats que els cubellencs i, per tant, doncs, empatats a la classificació. Veurem, doncs, si aconsegueixen trencar aquesta dinàmica negativa i en aquesta recta final aconsegueixen sumar una nova victòria en la seva classificació. En tot cas, aquesta serà, com dèiem, la última o la penúltima jornada per moltes de les entitats cubellenques i, com sempre, aquí estarem molt pendents a Ràdio Cubelles de tot el que pugui passar en aquesta jornada esportiva.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Valencia. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en soc una gateta que està a gustar, casa tranquil·leta, miau.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable amb un cel ennuvolat gran part del dia, sobretot al matí, amb algunes clarianes entre mig matí i migdia i poques estones de sol, mentre que a la tarda el cel estarà tapat i fins i tot amb el pas d'una cua de front ens pot deixar alguna pluja feble al vespre o primera hora de la nit. Molt poca cosa en conjunt, amb una temperatura que avui serà més baixa, res a veure amb els 24 graus que vam arribar ahir, mentre que la temperatura es mourà entre els 13 i 14 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima no passarà dels 20 amb una humitat baixa. Vent moderat, de mestral al matí, en cops forts a la tarda i fent que la mar estigui moguda amb maror. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, dominat pel sol i el cel clar al matí, i amb algun núvol baix a partir de migdia, amb una temperatura que baixarà força de nit i pujarà unes dècimes de dia, movent-se entre els 8 i 10 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 20 i els 21, amb una humitat baixa. Vent de mestral, feble al matí i moderat de ponent o garbí la tarda, fent que la mar no estigui tan moguda, amb marejol considerable tot el dia. I diumenge un temps més estable, dominat pel sol amb alguns núvols baixos fins a mig matí i bandes de núvols prims a la tarda, amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 10 o 11 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí i deixar lloc amb cops moderats a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Les direccions de les escoles i els instituts de tot el Garraf donen suport a les reivindicacions aprovades per les assemblees dels centres. Les protestes acordades pels docents podrien alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent, com per exemple no organitzant colònies ni sortides, ni tampoc esdeveniments fora de l'horari lectiu. Les famílies de les escoles i els instituts de Cubelles han rebut aquesta setmana un manifest signat per les direccions dels centres educatius públics de tota la comarca que defensa les reivindicacions del col·lectiu professional. Les direccions avisen a les famílies que les decisions de les assemblees dels centres poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent. De fet, prèviament, uns quants d'aquests centres educatius ja han informat a les famílies que no s'organitzaran colònies ni sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu el curs que ve si no canvia la postura del Govern de la Generalitat. Els docents reclamen quatre punts concrets: una reducció dràstica de la burocràcia, la baixada de ràtios per assegurar una atenció adequada i personalitzada a l'alumnat, més recursos humans i materials, especialment per garantir una inclusió real i efectiva, i la recuperació del poder adquisitiu i uns salaris dignes. La reunió entre Educació i els sindicats d'aquest dijous s'ha acabat sense un acord i les parts s'han citat a una nova trobada dimarts. Els sindicats esperen que Educació els enviï una proposta negociadora que permeti parlar d'inclusiva però també dels salaris. Si aquesta proposta no els convenç, han avisat que no assistiran a la trobada. Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que volen explorar els marges de l'acord que van signar el seu dia amb Comissió Obreres i UGT, però no ha concretat si aquests marges inclouen anar més enllà de l'increment del complement específic del 30%, inclòs a l'acord amb les dues forces sindicals. Des dels sindicats, Ignasi Fernández, de professors de secundària, ha valorat així la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats.
4: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació. És trist de dir, però jo tinc la sensació personal i crec que del col·lectiu, que evidentment la senyora Niubó és la nostra cap de personal, però per mi, si més no, per mi avui no és la meva consellera. Si dilluns no arriba aquesta proposta, De cara i ulls, demanarem explícitament la dimissió de la senyora Esther Niubó.
0: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha comunicat que de cara a la següent reunió volen una proposta clara en relació als salaris.
5: Volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva. Perquè en temes d'inclusiva l'acord dona marge d'ampliació. Els punts que entra a l'acord són tan genèrics i tan globals que qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera i d'aquesta conselleria de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
0: I la secretària general de la CGT d'Ensenyament, Laura Jané, ha comentat també que en cas que aquesta proposta no arribi abans de la següent reunió o no abordi, tal com han demanat els temes salarials, no formaran part de la reunió.
6: Si dimarts no hi ha una proposta per escrit, no hi ha una proposta amb calendari, no hi ha una proposta que pugui ser acceptada per la comunitat educativa, nosaltres, com a CGT, tampoc assistirem a aquesta mesa, com ja han dit els altres dos sindicats que m'han precedit. Però, si el govern no avança, el dia 27, que és la propera vaga que hi ha convocada a tot Catalunya, el que farem serà paralitzar aquest país fins que aquesta situació tingui una sortida i una solució.
0: Per la part del govern de la Generalitat, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que l'acord amb els sindicats UGT i Comissions Obreres considera que és prou ampli, obert i flexible per trobar elements que puguin generar el consens amb la resta de sindicats.
7: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
0: D'altra banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ens ha preguntat sobre el que s'està votant a molts claustres de no fer sortides ni colònies al curs que ve. Jiménez ha demanat que les decisions que afectin no només els docents, sinó el conjunt de la comunitat educativa, creu que s'haurien d'abordar en el marc dels consells escolars. Cubelles ha organitzat diverses activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que es commemora el 17 de maig. Aquest divendres, una parada del Servei d'Atenció Integral del Garraf ha informat els usuaris del Mercat Municipal de Cubelles i han donat a conèixer les eines que es posen a disposició del col·lectiu. N'ha parlat per Ràdio Cubelles Núria Planes, regidora d'Igualtat i LGTBI.
8: Bueno, totes les activitats que fem són divulgatives, obertes a tothom, però vull deixar clar que no són només pel col·lectiu, sinó que són obertes a tota la ciutadania i que tothom pot participar. I la idea és de donar a conèixer el col·lectiu i de donar a conèixer de fet, es fa aquest dia perquè és la commemoració de que el 1990 va deixar d'estar patrutitzat com una enfermedad mental, sinó que que és una característica més d'una persona i que no té cap mena de vinculació amb la salut mental.
0: Renata B2, alcaldessa accidental, també ha parlat de la importància del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
9: Continua havent molta LGTBI-fòbia i, per tant, doncs, és un dia de reivindicació. En realitat és el dia 17, que és el diumenge, però hem aprofitat que avui és un dia de mercat i que hi ha força gent al mercat per poder fer aquesta taula, aquesta carpa informativa on hi ha material, hi ha merchandising i llavors hi ha la informadora que habitualment treballa al Consell Comarcal, però que està ubicada a Cubelles per tractar aquest tema per qualsevol que tingui un dubte. Cal recordar que habitualment hi ha aquest servei a Cubelles, al Centre Violeta, i després doncs, que hi ha aquelles bústies perquè tothom que ho vulgui pugui fer qualsevol aportació o qualsevol denúncia, tant a la biblioteca com al poliesportiu.
0: La programació a l'entorn d'aquest dia es completarà el 25 de maig amb un taller humorístic i divulgatiu titulat Les sigles LGTBIQA+, a càrrec de Brigitte Lamour, que es durà a terme a les residències de gent gran

0: sanitari. Els últims dos divendres, el 8 i 15 de maig, un grup d'alumnes de tercer d'ESO B de l'Institut Les Vinyes han centrat el seu servei comunitari a aquesta finalitat solidària. Hem pogut parlar amb una alumna, portaveu de la seva classe, l'Antonella Montalba.
1: Explica'ns, Antonella, doncs avui esteu al mercat, és la segona setmana, oi, que veniu al mercat. Quina és la vostra iniciativa? Com és que heu vingut al mercat aquests dos divendres?
2: Bueno, estem fent servici comunitari i ara estem venent pulseres, llavers i sobretot hem participat fent un sorteig d'una cesta amb productes donats del mercat de Cubelles, així que aquí col·laborem entre tots.
1: I la finalitat quina és? Com és que heu muntat això?
2: Bueno, la finalitat de tot això és per una organització amb nens amb càncer, però en un tipus de càncer específic, que és sobretot els nens petits. Doncs això, que necessiten més atenció perquè l'Estat no ajuda aquests nois, perquè és un càncer molt específic, així que nosaltres ajudem col·laborant en servici comunitari.
1: I fins ara com ha anat? Quina rebuda heu tingut els dos dies que heu estat aquí?
2: El primer dia sí hem venut molt més perquè era tot nou, tot bé. El segon dia també estem venent força bé, però igual una mica menys que el primer dia.
1: I el següent pas quin serà? Un cop tingueu ja els diners recaptats i tot això, com teniu previst també donar-ho a l'associació? És a dir, quin serà el següent pas?
2: Bueno, jo suposo que els donaran a l'associació i l'associació s'encarregarà de donar-la als psicòlegs, per la família, de tots els nens, també en investigació per poder encontrar una cura a aquest càncer i això, poder resoldre aquest problema.
1: Doncs moltes gràcies, Antonella, que vagi molt bé, bon dia.
2: Bon dia, gràcies.
1: El mercat municipal ha acollit aquest divendres una paradeta d'una de les cooperatives que elaboren els mateixos alumnes de les escoles per tal de vendre els seus productes i d'aquesta manera, doncs, dins d'una de les seves assignatures, aprendre també doncs, tots els passos de muntar un negoci. En parlem amb Renata B2, alcaldessa accidental i també doncs, regidora d'ensenyament. Gràcies per atendre'ns.
3: Moltes gràcies a vosaltres sempre.
1: I bé, és una iniciativa que any rere any, no?, es va repetint. Hi ha dos centres educatius d'aquí de la vila que participen d'aquest projecte de cultura emprenedora, oi?
3: Sí, a més, a mi és un projecte que em fa especial il·lusió perquè és un projecte que vaig començar jo quan era tècnica, l'any 2015, en el seu moment amb el Maricel i actualment es fa amb el Maricel i amb el Vora del Mar. És un projecte que és molt bonic perquè els alumnes aprenen a fer una empresa i hi ha un dia que per ells és el més especial, que és el dia d'avui, que és quan venen els projectes que han estat elaborant durant tot el curs. I per ells és un dia molt festiu i estan molt contents perquè normalment ho venen gairebé tots. De fet, bueno, jo m'he quedat un dels últims clauers que teníem perquè ho han venut pràcticament tot i és un projecte, la veritat, molt maco.
1: En aquesta ocasió, quin negoci han muntat o quins productes estan venent a aquesta cooperativa?
3: Entre les coses que han de fer han d'escollir un nom, aquest any han escollit el Biscuits i a més fan una cooperativa perquè el que és important és que tots els alumnes col·laboren. Al final en una cooperativa ningú és més que ningú i en socis sí que hi ha un president que representa la cooperativa però no és el que mana, al final són tots els que decideixen. I en aquest cas també escollen quin producte volen fer, han fet clauers, han fet pulseres, han fet bijuteria, arracades i això és, i clau és, això és el que han estat venent.
1: I després dels diners recaptats també els aporten a una entitat, no?, amb alguna associació. Aquest any no sé si se sap quina han escollit.
3: Encara no ho han escollit, quina associació, és un 10% el que destinen i la resta ho poden destinar al que vulguin. Normalment el que fan és dintre de les colònies que fan el curs següent, perquè aquest curs és com molt precipitat, i llavors dintre de les colònies del curs següent aprofiten per fer una excursió amb els diners que han tret, perquè ells posen uns dinerets perquè comencen amb un capital social, que normalment posen 3 euros cadascú, amb aquest capital social és com generen aquests diners i llavors amb el retorn que tenen, perquè se'ls retornen aquests 3 euros i a més amb els diners que obtenen és quan fan l'excursió i donen una part a una entitat.
1: Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
4: La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles manté durant aquest mes de maig una programació cultural àmplia que combina presentacions literàries, cinema, exposicions i serveis d'estudi, amb l'objectiu de donar resposta tant a les propostes

0: culturals com a les necessitats dels estudiants en període d'exàmens. La programació literària començarà dijous 21 de maig amb la presentació del llibre Poderosas Mujeres que marcaron la història d'Espanya, de Maria Pilar Queralt del Hierro, amb la participació del doctor en història Pablo Ignacio de Dalmases. Es tracta d'una obra que recupera el paper de les dones, que van tenir un paper destacat a la història d'Espanya i que van desafiar els prejudicis socials del seu temps. Una presentació que tindrà lloc dijous 21 de maig a partir de 6:45 de la tarda. Durant la seva estada a Ràdio Cubelles, a través de l'espai Bibliogenda, Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal, ha explicat aquesta proposta.
1: El dia 21 de maig, concretament, a 6:45 de la tarda, vindrà la Maria Pilar Queralt del Hierro, que ja ens va fer una conferència pel mes de març. Ella ha treballat molt el tema de les dones al llarg de la història i ens presentarà el seu nou llibre, que es titula Poderosas, mujeres que marcaron la història d'Espanya, i la presentarà Pablo Ignacio de Dalmases, que és doctor en història. Val? Ella, la Pilar, recupera dones influents de la història d'Espanya i explica com van liderar, com van innovar o com van desafiar prejudicis. Parla des de Violant d'Hongria, que va ser esposa de Jaume I el Conqueridor, fins a l'advocada Mercedes Fórmica, o Dolores Ibárruri, o Pilar Primo de Rivera. Per tant, a la gent interessada en dones i en història, els convoquem el dia 21 de maig a la tarda.
0: El dilluns 25 de maig a 6:45 de la tarda i fins a les 7 tindrà lloc una nova sessió del Club de Cinema 24 imatges per segon dedicat en aquesta ocasió a la pel·lícula 8 i mig de Federico Fellini. La sessió a la biblioteca serà conduïda per Joaquim Micó, que proposa una tertúlia a partir del visionat de pel·lícules per aprofundir en el llenguatge cinematogràfic i la narrativa del setè art. La programació a la Biblioteca Municipal de Cubelles seguirà dijous 28 de maig amb la presentació de Les aventures de Sayle, d'Elias Gulías Gil, una obra marcada per l'humor i la imaginació. Ens ho explica Núria del Campo.
1: I l'autor és Elias Gulías Gil, que molta gent de Cubelles el coneix per La carnisseria, que ell va regentar molts anys. Llavors, li presentarà Ferran Monguet i, com ell diu, l'Elias diu que ningú sap molt bé on acaba la veritat i on comença el riure, però el que és segur és que Sayle ha viscut una vida de pel·lícula, o almenys així ens ho explica. Per tant, és un relat bastant autobiogràfic de vivències que ha tingut ell i de moments de la seva vida que ens vol explicar i transmetre, sempre amb una mica d'humor, imaginació, etc.
0: I pel que fa a les exposicions, durant tot el mes es pot visitar la mostra Esmalts de l'escultora i esmaltista Pilar Francesc, amb peces inspirades en la natura i elaborades amb la tècnica de l'esmalt al foc sobre coure. També una altra mostra és l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, organitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs, que recull també les trajectòries de persones deportades del territori durant i després de la Guerra Civil Espanyola. I, paral·lelament, també la biblioteca ha activat les sales d'estudi pel període d'exàmens, disponibles des d'aquest mes de maig i fins al 10 de juny, amb horaris ampliats de dilluns a divendres i també els caps de setmana, per tal de facilitar espais de treball als estudiants.
2: El desbloqueig del CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, està pendent encara de validar el nou projecte. El govern local vol reprendre les obres tan aviat com pugui per intentar inaugurar el servei abans que s'acabi aquest mandat. El CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, prevista una part de l'edifici del Centre Social Joan Roig i Piera, és una prioritat del govern local, segons ha dit Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran. Així ho ha dit en declaracions a Ràdio Cubelles.
3: És una prioritat del Departament de Serveis Tècnics validar el projecte i tirar-ho endavant per licitar-lo. Tenim molt bona comunicació amb la Generalitat de Catalunya, tot i haver aquest canvi de govern. Ells estan fent seguiment tenint converses molt sovint amb el Departament d'Afers Socials, molt sovint, sobre aquest projecte, perquè ells volen apostar perquè Cubelles tingui aquest centre de dia, aquest CEIAR, i nosaltres també, clar, perquè, bueno, de fet, és qui nosaltres ho vam impulsar, la legislatura passada.
2: Desbloquejar la situació d'aquestes obres, que van quedar aturades a principis del 2024, passa per un projecte nou que actualitzi els preus i les feines que cal fer amb la situació actual.
3: Realment l'obra és molt... és que queda res, en realitat queda res. Però, clar, s'havia de tota la burocràcia administrativa, que és molt farragosa i és així també, això, amb això també hem de comptar i ho hem d'acceptar, que és molt farragós tots els procediments administratius, i llavors, clar, s'havia de, i a veure, que no ho critico, però una mica també és aquesta demora, no és com fer-se un bany a casa, no? Que si el paleta no et funciona aquest, doncs en seguida agafes un altre i venga i ximpun.
2: La reforma de l'antic Espai Jove i de la sala d'activitats del centre social per transformar-los en un centre de serveis per la gent gran es va adjudicar el setembre del 2023 per uns 234.000 euros. Les obres van arrencar aquella mateixa tardor, però unes setmanes més tard van quedar aturades. Segons la regidora Alexandra Corbillo, la tramitació administrativa de la renúncia de l'anterior empresa concessionària, juntament amb la revisió del projecte i la nova licitació, és tot una feina molt lenta.
3: Vam patir aquesta situació, llavors s'havia de fer tot nou de zero una altra vegada a nivell arquitectònic, dibuixar tot el projecte, i amb aquest dibuix d'aquest projecte, ho dic així, d'estar per casa, però amb aquest dibuix d'aquest projecte llançar la licitació adequada a la situació que tenim actual.
2: Els preus d'ara, no? Diguéssim.
3: Els preus d'ara i la situació actual, perquè clar, no és el mateix licitar una obra des de zero que licitar-la tal qual està ara. Llavors, clar, s'ha hagut de... d'organitzar, de remodelar aquest projecte per llançar aquesta licitació, i jo espero, vamos, que en res podem licitar-la.
2: D'altra banda, en relació amb la gent gran, l'Ajuntament ha obert una licitació per la dinamització del casal, la contractació d'una persona externa al consistori que s'encarregui d'això, de dinamitzar el casal de la gent gran municipal. Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran, creu que serà la manera de poder oferir més activitats.
3: Ara mateix ja està a punt de llançar-se la licitació per tenir una persona al casal, una dinamitzadora al casal, i això donarà supervida al casal, podem fer més coses, que estic desitjant això, i l'alcaldessa també ho està desitjant, i això serà, la veritat, que podem fer projectes més xulos. Ja vindré aquí a la ràdio quan s'incorpori aquesta persona, i la veritat que donarà una vida, un altre dinamisme, perquè bueno, m'agradaria doncs posar en marxa activitats més culturals també, més lúdiques a nivell cultural, fer excursions, per exemple, que també crea vincles. Uh-huh. És una manera d'aprendre, l'aprenentatge és molt important.
2: La durada d'aquest contracte de dinamització del casal de la gent gran serà d'un any, amb la possibilitat de dues pròrrogues d'un any, i té un pressupost base de licitació de més de 35.000 euros. Ara per ara està oberta la licitació a rebre les ofertes de les empreses.
4: Setmana de comiats aquest cap de setmana pel que fa a les entitats esportives. El Club de Futbol Cubelles s'acomiada de la Primera Catalana després de confirmar el seu descens en la penúltima jornada, el cap de setmana anterior davant del Sant Boià amb la derrota per 3-0. Els cubellencs s'acomiadaran doncs d'aquesta Primera Catalana després d'una temporada complicada on finalment no han estat capaços de sortir de les posicions de descens. Per aquest últim partit, el rival serà la Unió Esportiva Sitges, un Sitges que, tot i començar més fluix al principi de la temporada, va saber redreçar el seu rumb i acabarà a la part de mitja de la classificació, sense opcions de lluitar per l'ascens, però amb la tranquil·litat de seguir disputant la Primera Catalana la temporada següent. A més, el partit es disputarà el Josep Pons i Ventura, que acomiadarà, com dèiem, aquesta temporada. Serà dissabte a les 6 de la tarda. Una hora abans, a les 5, a l'altra banda de la comarca, ens anem d'anar cap al municipal d'Aiguadols, hi haurà un altre enfrontament entre la Unió Esportiva Sitges i el Cubelles, en aquest cas els dos equips de la Tercera Catalana. En aquest cas, el Club de Futbol Cubelles visitarà una Unió Esportiva Sitges amb la intenció de finalitzar la temporada en segona posició. En condicions normals, el Cubelles hauria de jugar la promoció a l'ascens a la Segona Catalana, però el descens del primer equip fa que aquest partit ja no es pugui disputar. Això sí, els covellencs intentaran sumar els 3 punts i acabar la competició en la segona posició, per allò de doncs, deixar clar que l'equip doncs, ha tingut una bona temporada i ha acabat segon en el seu grup. Més partits per aquest cap de setmana. Ens anem al futbol sala. El Cubelles jugarà a casa el dissabte a les 6 de la tarda, en el que serà el penúltim partit de la temporada. De fet, és l'última jornada, però queda una jornada doncs, que es disputarà el proper cap de setmana. És una jornada que la federació va doncs, ajornar per uns atacs violents que va patir un àrbitre. Per tant, doncs, el calendari s'ha allargat una setmana més i aquesta doncs, és la que en el calendari trobaríem com a última jornada de Lliga. El Cubella rebrà el Sant Sadurní d'Anoia dissabte a les 6 de la tarda. Amb l'ascens a primera catalana ja assegurat, doncs intentaran acabar la temporada amb els millors resultats possibles. També dissabte a les 4 de la tarda el club de futbol sala Cubelles B jugarà a Vilanova. El derbi serà a les 4 de la tarda i els cubellencs tenen una remota possibilitat de lluitar per una plaça d'ascens a segona catalana. Els cubellencs haurien de guanyar els 2 partits que queden i també doncs esperar alguna ensopegada dels seus rivals, però encara doncs matemàticament és possible. Això sí, han de guanyar el derbi que es disputarà, com dèiem, dissabte a les 4 de la tarda. Pel que fa a hoquei, també jornades decisives, sobretot pel que fa al masculí, que rebrà diumenge a 3:15 del migdia al Igualada, un rival directe en la lluita per sortir de la situació de descens. Ara mateix el Cubelles és fora, però amb una distància molt, molt, molt curta. De fet, hi ha molts equips que estan immersos en aquesta lluita per sortir de les posicions de descens. Com dèiem, el Cubelles jugarà a casa rebent l'Igualada en la primera de les 3 finals que li queden per tancar la temporada. Pel que fa al Cubelles B, el de tercera catalana, jugarà diumenge a les 5 de la tarda a casa rebent el Casal Espluga. I el femení torna a la competició després de gairebé un mes aturades en les últimes jornades de Lliga. Les cubellenques aniran a la pista de l'Olesa, serà diumenge a 6:45 de la tarda. Tot i que tenen assegurada la promoció, les de Cubelles volen intentar doncs posar les coses difícils al Torrelles, que és l'equip que és primer a la classificació i que aconseguiria l'ascens directe. Les cubellenques encara matemàticament podrien optar aquesta primera posició, però han de guanyar els seus partits i esperar l'ensopegada del Torrelles. En tot cas, la primera d'aquestes jornades finals serà aquest diumenge a 6:45 de la tarda a la pista de l'Olesa. Pel que fa al vòlei, enfrontament decisiu pel femení, que viatjarà fins l'Ametlla dissabte a 7:45 del vespre. Necessiten una victòria també per mantenir la categoria, i el masculí, per la seva banda, doncs encara espera horari per al seu partit davant del Mulla aquest cap de setmana. I la jornada la tancarà el club de bàsquet Cubelles diumenge a 1:15 del migdia a la pista del Cervelló. Els cubellencs, que porten un seguit de derrotes consecutives, s'enfronten contra un rival que està amb els mateixos resultats que els cubellencs i, per tant, doncs, empatats a la classificació. Veurem doncs si aconsegueixen trencar aquesta dinàmica negativa i en aquesta recta final aconsegueixen sumar una nova victòria en la seva classificació. En tot cas, aquesta serà, com dèiem, la última o la penúltima jornada per moltes de les entitats cubellenques, i com sempre, aquí estarem molt pendents a Ràdio Cubelles de tot el que pugui passar en aquesta jornada esportiva.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

Fins aviat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no sabies, el Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent!

Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més. Això és ràdio, la 31, la família. Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No. El Bardi, el Goig, els meus fullets estan...

Ara, en sèrio, si acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

Mm-hmm.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable amb un cel ennuvolat gran part del dia, sobretot al matí, amb algunes clarianes entre mig matí i migdia i poques estones de sol, mentre que a la tarda el cel estarà tapat i fins i tot amb el pas d'una cua de front ens pot deixar alguna pluja feble al vespre o primera hora de la nit. Molt poca cosa en conjunt, amb una temperatura que avui serà més baixa, res a veure amb els 24 graus que vam arribar ahir, mentre que la temperatura es mourà entre els 13 i 14 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima no passarà dels 20 amb una humitat baixa. Vent moderat de mestral al matí, amb cops forts a la tarda i fent que la mar estigui moguda amb maror. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, dominat pel sol i el cel clar al matí, i amb algun núvol baix a partir de migdia, amb una temperatura que baixarà força de nit i pujarà unes dècimes de dia, movent-se entre els 8 i 10 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 20 i els 21, amb una humitat baixa. Vent de mestral, feble al matí i moderat de ponent o garbí a la tarda, fent que la mar no estigui tan moguda, amb marejol considerable tot el dia. I diumenge un temps més estable, dominat pel sol amb alguns núvols baixos fins a mig matí i bandes de núvols prims a la tarda, amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 10 o 11 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí i deixar loc en cops moderats a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol.
3: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Les direccions de les escoles i els instituts de tot el Garraf donen suport a les reivindicacions aprovades per les assemblees dels centres. Les protestes acordades pels docents podrien alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent, com per exemple no organitzant colònies ni sortides, ni tampoc esdeveniments fora de l'horari lectiu. Les famílies de les escoles i els instituts de Cubelles han rebut aquesta setmana un manifest signat per les direccions dels centres educatius públics de tota la comarca que defensa les reivindicacions del col·lectiu professional. Les direccions avisen les famílies que les decisions de les assemblees dels centres poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent. De fet, prèviament, uns quants d'aquests centres educatius ja han informat a les famílies que no s'organitzaran colònies ni sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu el curs que ve, si no canvia via la postura del Govern de la Generalitat. Els docents reclamen quatre punts concrets: una reducció dràstica de la burocràcia, la baixada de ràtios per assegurar una atenció adequada i personalitzada a l'alumnat, més recursos humans i materials, especialment per garantir una inclusió real i efectiva, i la recuperació del poder adquisitiu i uns salaris dignes. La reunió entre Educació i els sindicats d'aquest dijous s'ha acabat sense un acord i les parts s'han citat a una nova trobada dimarts. Els sindicats esperen que Educació els enviï una proposta negociadora que permeti parlar d'inclusiva però també dels salaris. Si aquesta proposta no els convenç, han avisat que no assistiran a la trobada. Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que volen explorar els marges de l'acord que van signar el seu dia amb Comissions Obreres i UGT, però no ha concretat si aquests marges inclouen anar més enllà de l'increment del complement específic del 30%, inclòs a l'acord amb les dues forces sindicals. Des dels sindicats, Ignasi Fernández, de professors de secundària, ha valorat així la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats.
4: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància, el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació. És trist de dir, però jo tinc la sensació personal i crec que del col·lectiu, que evidentment la senyora Niubó és la nostra cap de personal, però per mi, si més no, per mi avui no és la meva consellera. Si dilluns no arriba aquesta proposta, De cara i ulls, demanarem explícitament la dimissió de la senyora Esther Niubó.
0: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha comunicat que de cara a la següent reunió volen una proposta clara en relació als salaris.
5: Volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després de temes d'inclusiva. Perquè en temes d'inclusiva l'acord dona marge d'ampliació. Els punts que entra a l'acord són tan genèrics i tan globals que bueno, doncs qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera i d'aquesta conselleria, de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
0: I la secretària general de la CGT d'Ensenyament, Laura Jané, ha comentat també que en cas que aquesta proposta no arribi abans de la següent reunió o no abordi, tal com han demanat, els temes salarials, no formaran part de la reunió.
6: Si dimarts no hi ha una proposta per escrit, no hi ha una proposta amb calendari, no hi ha una proposta que pugui ser acceptada per la comunitat educativa, nosaltres, com a CGT, tampoc assistirem a aquesta mesa, com ja han dit els altres dos sindicats que m'han precedit. Però, si el govern no avança, el dia 27, que és la propera vaga que hi ha convocada a tot Catalunya, el que farem serà paralitzar aquest país fins que aquesta situació tingui una sortida i una solució.
0: Per la part del govern de la Generalitat, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que l'acord amb els sindicats UGT i Comissions Obreres considera que és prou ampli, obert i flexible per trobar elements que puguin generar el consens amb la resta de sindicats.
7: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
0: D'altra banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ens ha preguntat sobre el que s'està votant a molts claustres de no fer sortides ni colònies al curs que ve. Jiménez ha demanat que les decisions que afectin no només els docents, sinó el conjunt de la comunitat educativa, creu que s'haurien d'abordar en el marc dels consells escolars. Cubelles ha organitzat diverses activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que es commemora el 17 de maig. Aquest divendres, una parada del Servei d'Atenció Integral del Garraf ha informat els usuaris del Mercat Municipal de Cubelles i han donat a conèixer les eines que es posen a disposició del col·lectiu. N'ha parlat per Ràdio Cubelles Núria Planes, regidora d'Igualtat i LGTBI.
8: Bueno, totes les activitats que fem són divulgatives, obertes a tothom, que vull deixar clar que no són només pel col·lectiu, sinó que són obertes a tota la ciutadania i que tothom pot participar. I la idea és donar a conèixer el col·lectiu i de donar a conèixer de fet es fa aquest dia perquè és la commemoració de que el 1990 va deixar d'estar patologitzat com una malaltia mental, sinó que és una característica més d'una persona i que no té cap mena de vinculació amb la salut mental.
0: Renata Bedós, alcaldessa accidental, també ha parlat de la importància del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
9: Continua havent molta LGTBI-fòbia i, per tant, doncs, és un dia de reivindicació. En realitat és el dia 17, que és el diumenge, però hem aprofitat que avui és un dia de mercat i que hi ha força gent al mercat per poder fer aquesta taula, aquesta carpa informativa, on hi ha material, hi ha merchandising, i llavors hi ha la informadora que habitualment treballa al Consell Comarcal, però que està ubicada a Cubelles, per tractar aquest tema per qualsevol que tingui un dubte. Cal recordar que habitualment hi ha aquest servei a Cubelles, al Centre Violeta, i després doncs, que hi ha aquelles bústies perquè tothom que ho vulgui pugui fer qualsevol aportació o qualsevol denúncia, tant a la biblioteca com al poliesportiu.
0: La programació a l'entorn d'aquest dia es completarà el 25 de maig amb un taller humorístic i divulgatiu titulat Les sigles LGTBIQA+. Plus, a càrrec de Brigitte Lamour, que es durà a terme a les residències de gent gran de Cubelles. Paral·lelament, durant tot el mes es farà també la penjada de la bandera LGTBI als centres educatius i als ajuntaments dels municipis del Garraf participants i el repartiment d'uns quants llibres sobre diversitat sexual i de gènere a les escoles. I el 20 de juny es tornarà a celebrar a Cubelles un torneig de 3x3 de bàsquet LGTBI. Alumnes de l'Institut Les Vinyes han recaptat fons per l'associació OR, centrada en un càncer infantil minoritari. Els últims dos divendres, el 8 i 15 de maig, un grup d'alumnes de tercer d'ESO B de l'Institut Les Vinyes han centrat el seu servei comunitari a aquesta finalitat solidària. Hem pogut parlar amb una alumna, portaveu de la seva classe, l'Antonella Montalva.
10: Explica'ns, Antonella, doncs avui esteu al mercat, és la segona setmana, oi, que veniu al mercat. Quina és la vostra iniciativa? Com és que heu vingut al mercat aquests dos divendres?
11: Bueno, estem fent servici comunitari i ara estem venent pulseres, llavers i sobretot hem participat fent un sorteig d'una cesta amb productes donats del mercat de Cubelles, així que aquí col·laborem entre tots.
10: I la finalitat quina és? Com és que heu muntat això?
11: Bueno, la finalitat de tot això és per una organització amb nens amb càncer, però en un tipus de càncer específic, que és sobretot els nens petits. Doncs això, que necessiten més atenció perquè l'Estat no ajuda aquests nois, perquè és un càncer molt específic, així que nosaltres ajudem col·laborant en servici comunitari.
10: I fins ara com ha anat? Quina rebuda heu tingut els dos dies que heu estat aquí?
11: El primer dia sí hem venut molt més perquè era tot nou, tot bé. El segon dia també estem venent força bé, però igual una mica menys que el primer dia.
10: I el següent pas quin serà? Un cop tingueu ja els diners recaptats i tot això, com teniu previst també donar-ho a l'associació? És a dir, quin serà el següent pas?
11: Bueno, jo suposo que els donaran a l'associació i l'associació s'encarregarà de donar-la als psicòlegs, per la família, de tots els nens, també en investigació per poder encontrar una cura a aquest càncer i això, poder resoldre aquest problema.
10: Doncs moltes gràcies, Antonella, que vagi molt bé, bon dia.
11: Bon dia, gràcies.
10: El mercat municipal ha acollit aquest divendres una paradeta d'una de les cooperatives que elaboren els mateixos alumnes de les escoles per tal de vendre els seus productes i d'aquesta manera, doncs, dins d'una de les seves assignatures, aprendre també doncs, tots els passos de muntar un negoci. En parlem amb Renata B2, alcaldessa accidental i també doncs, regidora d'ensenyament. Gràcies per atendre'ns.
12: Moltes gràcies a vosaltres sempre.
10: I bé, és una iniciativa que any rere any no, es va repetint. Hi ha dos centres educatius d'aquí de la vila que participen d'aquest projecte de cultura emprenedora, oi?
12: Sí, a més, a mi és un projecte que em fa especial il·lusió perquè és un projecte que vaig començar jo quan era tècnica, l'any 2015, en el seu moment amb el Maricel i actualment es fa amb el Maricel i amb el Vora del Mar. És un projecte que és molt bonic perquè els alumnes aprenen a fer una empresa i hi ha un dia que per ells és el més especial, que és el dia d'avui, que és quan venen els projectes que han estat elaborant durant tot el curs. I per ells és un dia molt festiu i estan molt contents perquè normalment ho venen gairebé tots. De fet, bueno, jo m'he quedat un dels últims clauers que teníem perquè ho han venut pràcticament tot i és un projecte, la veritat, molt maco.
10: En aquesta ocasió, quin negoci han muntat o quins productes estan venent a aquesta cooperativa?
12: Entre les coses que han de fer d'escollir un nom, aquest any han escollit el Biscuits i a més fan una cooperativa perquè el que és important és que tots els alumnes col·laboren. Al final, en una cooperativa ningú és més que ningú i en socis sí que hi ha un president que representa la cooperativa, però no és el que mana, al final són tots els que decideixen. I en aquest cas també escollen quin producte volen fer, han fet clauers, han fet pulseres, han fet bijuteria, arracades... I clau és, això és el que han estat venent.
10: I després dels diners recaptats també els aporten a una entitat, no?, amb alguna associació. Aquest any no sé si se sap quina han escollit.
12: Encara no ho han escollit, quina associació, és un 10% el que destinen, i la resta ho poden destinar el que vulguin. Normalment el que fan és dintre de les colònies que fan el curs següent, perquè aquest curs és com molt precipitat, i llavors dintre de les colònies del curs següent aprofiten per fer una excursió amb els diners que han tret, perquè ells posen uns dinerets perquè comencen amb un capital social, que normalment posen 3 euros cadascú, amb aquest capital social és com generen aquests diners i llavors amb el retorn que tenen, perquè se'ls retornen aquests 3 euros i a més amb els diners que obtenen és quan fan l'excursió i donen una part a una entitat.
10: Moltes gràcies.
12: Gràcies a vosaltres.
13: La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles manté durant aquest mes de maig una programació cultural àmplia que combina presentacions literàries, cinema, exposicions i serveis d'estudi, amb l'objectiu de donar resposta tant a les propostes culturals com a les necessitats dels estudiants en període d'exàmens. La programació literària començarà dijous 21 de maig amb la presentació del llibre Poderoses Mujeres que marcaron la història d'Espanya, de Maria Pilar Queralt del Hierro, amb la participació del doctor en història Pablo Ignacio de Dalmases. Es tracta d'una obra que recupera el paper de les dones, que van tenir un paper destacat a la història d'Espanya i que van desafiar els prejudicis socials del seu temps. Una presentació que tindrà lloc dijous 21 de maig a partir de 6:45 de la tarda. Durant la seva estada a Ràdio Cubelles, a través de l'espai Bibliogenda, Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal, ha explicat aquesta proposta.
14: El dia 21 de maig, concretament, a 6:45 de la tarda, vindrà la Maria Pilar, que era el del Hierro, que ja ens va fer una conferència pel mes de març. Ella ha treballat molt el tema de les dones al llarg de la història i ens presentarà el seu nou assaig, el seu nou llibre, que es titula Poderoses, mujeres que marcaron la història d'Espanya, i la presentarà Pablo Ignacio de Dalmases, que és doctor en història. Val? Ella, la Pilar, recupera dones influents de la història d'Espanya i explica com van liderar, com van innovar o com van desafiar prejudicis. Parla des de Violant d'Hongria, que va ser esposa de Jaume I el Conqueridor, fins a l'advocada Mercedes Fórmica o Dolores Ibárruri o Pilar Primo de Rivera. Per tant, a la gent interessada en dones i en història, els convoquem el dia 21 de maig a la tarda.
13: El dilluns 25 de maig a 6:45 de la tarda i fins a les 7 tindrà lloc una nova sessió del Club de Cinema 24 imatges per segon dedicat en aquesta ocasió a la pel·lícula 8 i mig de Federico Fellini. La sessió a la biblioteca serà conduïda per Joaquim Micó, que proposa una tertúlia a partir del visionat de pel·lícules per aprofundir en el llenguatge cinematogràfic i la narrativa del setè art. La programació a la Biblioteca Municipal de Cubelles seguirà dijous 28 de maig amb la presentació de Les aventures de Saile, d'Elias Gulías Gil, una obra marcada per l'humor i la imaginació. Ens ho explica Núria del Campo.
14: I l'autor és Elias Gulías Gil, que molta gent de Cubelles el coneix per La carnisseria, que ell va regentar molts anys. Llavors, li presentarà Ferran Monguet i, com ell diu, a l'Elias diu que ningú sap molt bé on acaba la veritat i on comença el riure, però el que és segur és que Saile ha viscut una vida de pel·lícula, o almenys així ens ho explica. Per tant, és un relat bastant autobiogràfic de vivències que ha tingut ell i de moments de la seva vida que ens vol explicar i transmetre, sempre amb una mica d'humor, imaginació, etc.
13: I pel que fa a les exposicions, durant tot el mes es pot visitar la mostra Esmalts de l'escultora i esmaltista Pilar Francesc, amb peces inspirades en la natura i elaborades amb la tècnica de l'esmalt al foc sobre coure. També una altra mostra és l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, organitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs, que recull també les trajectòries de persones deportades del territori durant i després de la Guerra Civil Espanyola. I, paral·lelament, també la biblioteca ha activat les sales d'estudi pel període d'exàmens, disponibles des d'aquest mes de maig i fins al 10 de juny, amb horaris ampliats de dilluns a divendres i també els caps de setmana per tal de facilitar espais de treball als estudiants.
0: Els castellers del Foix tornen a plaça aquest diumenge a Bellvei. Després de la gran quarta diada de la colla viscuda a Cubelles aquest diumenge passat, la colla local té dues cites més aquest mes de maig per acabar de consolidar els castells de set. Els castellers del Foix continuen doncs la temporada, concretament aquest diumenge 17 de maig, a Bellvei. Actuaran en el context de les festes de Sant Isidre en companyia dels Nens del Vendrell, amb qui repeteixen diada, i els castellers de Sabadell, coneguts també com els Saballuts. La colla cubellenca arriba a aquesta cita després d'haver viscut la diada pròpia aquest diumenge passat, acompanyada, recordem, de la Jove de Tarragona, els Bordegassos de Vilanova i els Nens del Vendrell. Una diada on van aconseguir el 3 de 7, la Torre de 6 i el 5 de 6. L'objectiu dels castellers cubellencs és consolidar els castells de 7 i tancar el mes de maig amb el 4 de 7 en una diada als Monjos, tal com ha revelat Àngel Moreno, cap de colla.
15: Sí, ara diumenge que ve tenim una, que a més que ens trobem un altre cop amb els nens, i l'altre anem als Monjos, que allà, si podem, tirarem 3 i 4 de 7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als Monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
0: Les altres colles que actuaran a Bellvei aquest diumenge arriben també en bona forma. D'una banda, els Nens del Vendrell, que aquí a Cubelles ja han descarregat aquest diumenge passat el 4 de 8, entre altres castells de 7, i els castellers de Sabadell, que també venen de descarregar el 4 i el 3 de 8, en el seu cas a Sant Cugat. I per la seva banda, tenim els castellers del Foix, que arribaran a Bellvei amb el 3 de 7 descarregat, amb la Torre de 6 també ja descarregada més d'una vegada aquesta temporada i amb l'objectiu pròxim, aquest mateix mes de maig, d'aconseguir el 4 de 7. El desbloqueig del CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, està pendent encara de validar el nou projecte. El govern local vol reprendre les obres tan aviat com pugui per intentar inaugurar el servei abans que s'acabi aquest mandat. El CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, prevista una part de l'edifici del Centre Social Joan Roig i Piera, és una prioritat del govern local, segons ha dit Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran. Així ho ha dit en declaracions a Ràdio Cubelles.
16: És una prioritat del Departament de Serveis Tècnics validar el projecte i tirar-ho endavant per licitar-lo. Tenim molt bona comunicació amb la Generalitat de Catalunya, tot i haver aquest canvi de govern. Ells estan fent seguiment d'aquesta, tenim converses molt sovint amb el Departament d'Afers Socials, molt sovint, sobre aquest projecte, perquè ells volen apostar perquè Cubelles tingui aquest centre de dia, aquest CEIAR, i nosaltres també, clar, perquè, bueno, de fet, és qui nosaltres ho vam impulsar la legislatura passada.
0: Desbloquejar la situació d'aquestes obres, que van quedar aturades a principis del 2024, passa per un projecte nou que actualitzi els preus i les feines que cal fer amb la situació actual.
16: Realment l'obra és molt... És que queda res, en realitat queda res. Però, clar, s'havia de tota la burocràcia administrativa, que és molt farragosa i és així també, això, amb això també hem de comptar i ho hem d'acceptar, que és molt farragós tots els procediments administratius, i llavors, clar, s'havia de... I a veure, que no ho critico, però una mica també és aquesta demora, no és com fer-se un bany a casa, no? Que si el paleta no et funciona aquest, doncs en seguida agafes un altre i venga i ximpun.
0: La reforma de l'antic Espai Jove i de la sala d'activitats del centre social per transformar-los en un centre de serveis per la gent gran es va adjudicar el setembre del 2023 per uns 234.000 euros. Les obres van arrencar aquella mateixa tardor, però unes setmanes més tard van quedar aturades. Segons la regidora Alexandra Corbillo, la tramitació administrativa de la renúncia de l'anterior empresa concessionària, juntament amb la revisió del projecte i la nova licitació, és tot una feina molt lenta.
16: Vam patir aquesta situació, llavors s'havia de fer tot nou de zero una altra vegada a nivell arquitectònic, dibuixar tot el projecte, i amb aquest dibuix d'aquest projecte, ho dic així, d'estar per casa, però amb aquest dibuix d'aquest projecte llançar la licitació adequada a la situació que tenim actual.
0: Els preus d'ara, no? Diguéssim.
16: Els preus d'ara i la situació actual, perquè clar, no és el mateix licitar una obra des de zero que licitar-la tal qual està ara. Llavors, clar, s'ha hagut de... Bueno, d'organitzar, de remodelar aquest projecte per llançar aquesta licitació, i jo espero, vamos, que en res podem licitar-la.
0: D'altra banda, en relació amb la gent gran, l'Ajuntament ha obert una licitació per la dinamització del casal, la contractació d'una persona externa al consistori que s'encarregui d'això, de dinamitzar el casal de la gent gran municipal. Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran, creu que serà la manera de poder oferir més activitats.
16: Ara mateix ja està a punt de llançar-se la licitació per tenir una persona al casal, una dinamitzadora al casal, i això donarà supervida al casal, podem fer més coses, que estic desitjant això, i l'alcaldessa també ho està desitjant, i això serà, la veritat, que podem fer projectes més xulos, ja vindré aquí a la ràdio quan s'incorpori aquesta persona, i la veritat que donarà una vida, un altre dinamisme, perquè bueno, m'agradaria doncs, posar en marxa activitats més culturals també, més lúdiques a nivell cultural. Fer excursions, per exemple, que també crea vincles. Uh-huh. És una manera d'aprendre, l'aprenentatge és molt important.
0: La durada d'aquest contracte de dinamització del casal de la gent gran serà d'un any, amb la possibilitat de dues pròrrogues d'un any, i té un pressupost base de licitació de més de 35.000 euros. Ara per ara està oberta la licitació a rebre les ofertes de les empreses.
17: Setmana de comiats aquest cap de setmana pel que fa a les entitats esportives. El Club de Futbol Cubelles s'acomiada de la Primera Catalana després de confirmar el seu descens en la penúltima jornada, el cap de setmana anterior davant del Sant Boià amb la derrota per 3-0. Els cubellencs s'acomiadaran doncs, d'aquesta Primera Catalana després d'una temporada complicada on finalment no han estat capaços de sortir de les posicions de descens. Per aquest últim partit, el rival serà la Unió Esportiva Sitges, un Sitges que, tot i començar més fluix al principi de la temporada, va saber redreçar el seu rumb i acabarà a la part de mitja de la classificació, sense opcions de lluitar per l'ascens, però amb la tranquil·litat de seguir disputant la Primera Catalana la temporada següent. A més, el partit es disputarà el Josep Pons i Ventura, que acomiadarà, com dèiem, aquesta temporada. Serà dissabte a les 6 de la tarda. Una hora abans, a les 5, a l'altra banda de la comarca, ens anem d'anar cap al municipal d'Aiguadols, hi haurà un altre enfrontament entre la Unió Esportiva Sitges i el Cubelles, en aquest cas els dos equips de la Tercera Catalana. En aquest cas, el Club de Futbol Cubelles visitarà una Unió Esportiva Sitges amb la intenció de finalitzar la temporada en segona posició. En condicions normals, el Cubelles hauria de jugar la promoció a l'ascens a la Segona Catalana, però el descens del primer equip fa que aquest partit ja no es pugui disputar. Això sí, els cubellencs intentaran sumar els 3 punts i acabar la competició en la segona posició, per allò de doncs, deixar clar que l'equip doncs, ha tingut una bona temporada i ha acabat segon en el seu grup. Més partits per aquest cap de setmana. Ens anem al futbol sala. El Cubelles jugarà a casa el dissabte a les 6 de la tarda, en el que serà el penúltim partit de la temporada. De fet, és l'última jornada, però queda una jornada que es disputarà el proper cap de setmana. És una jornada que la federació va ajornar per uns atacs violents que va patir un àrbitre. Per tant, doncs, el calendari s'ha allargat una setmana més i aquesta doncs, és la que en el calendari trobaríem com a última jornada de Lliga. El Cubelles rebrà el Sant Sadurní d'Anoia dissabte a les 6 de la tarda. Amb l'ascens a Primera Catalana ja assegurat, intentaran acabar la temporada amb els millors resultats possibles. També dissabte a les 4 de la tarda, el Club de Futbol Sala Cubelles B jugarà a Vilanova. El derbi serà a les 4 de la tarda i els cubellencs tenen una remota possibilitat de lluitar per una plaça d'ascens a Segona Catalana. Els cubellencs haurien de guanyar els dos partits que queden i també esperar alguna ensopegada dels seus rivals, però encara matemàticament és possible. Això sí, han de guanyar el derbi, que es disputarà, com dèiem, dissabte a les 4 de la tarda. Pel que fa a hoquei, també jornades decisives, sobretot pel que fa al masculí, que rebrà diumenge a 3:15 del migdia al Igualada, un rival directe en la lluita per sortir de la situació de descens. Ara mateix el Cubelles és fora, però amb una distància molt, molt, molt curta. De fet, hi ha molts equips que estan immersos en aquesta lluita per sortir de les posicions de descens. Com dèiem, el Cubelles jugarà a casa rebent l'Igualada en la primera de les tres finals que li queden per tancar la temporada. Pel que fa al Cubelles B, el de tercera catalana, jugarà diumenge a les 5 de la tarda a casa rebent el Casal Espluga. I el femení torna a la competició després de gairebé un mes aturades en les últimes jornades de Lliga. Les cubellenques aniran a la pista de l'Olesa, serà diumenge a 6:45 de la tarda. Tot i que tenen assegurada la promoció, les de Cubelles volen intentar posar les coses difícils al Torrelles, que és l'equip que és primer a la classificació i que aconseguiria l'ascens directe. Les cubellenques encara matemàticament podrien optar aquesta primera posició, però han de guanyar els seus partits i esperar l'ensopegada del Torrelles. En tot cas, la primera d'aquestes jornades finals serà aquest diumenge a 6:45 de la tarda a la pista de l'Olesa. Pel que fa al vòlei, enfrontament decisiu pel femení, que viatjarà fins l'Ametlla dissabte a 7:45 del vespre. Necessita una victòria també per mantenir la categoria, i el masculí, per la seva banda, encara espera horari per al seu partit davant del Mulla aquest cap de setmana. I la jornada la tancarà el Club de Bàsquet Cubelles diumenge a 1:15 del migdia a la pista del Cervelló. Els cubellencs, que porten un seguit de derrotes consecutives, s'enfronten contra un rival que està amb els mateixos resultats que els cubellencs i, per tant, empatats a la classificació. Veurem, si aconsegueixen trencar aquesta dinàmica negativa i en aquesta recta final aconsegueixen sumar una nova victòria en la seva classificació. En tot cas, aquesta serà, com dèiem, la última o la penúltima jornada per moltes de les entitats cubellenques, i com sempre, aquí estarem molt pendents a Ràdio Cubelles de tot el que pugui passar en aquesta jornada esportiva.
18: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Un mes més ens anem a acostar cap a la biblioteca mossèn Joana Avinyó de Cubelles i per això doncs, tenim amb nosaltres a la Núria del Campo, la seva directora. Núria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, arribem a un nou mes. Ens arribem ja cap al mes de maig, plena primavera. Ja hem superat l'abril amb Sant Jordi i les seves explosions de literatura. I ens anem cap al mes de maig. Què és el que teniu previst al mes de maig a la biblioteca?
1: Molt bé, doncs començarem amb les exposicions, que aquest mes en seran dues. La primera és Esmals, es titula Esmals, de la Pilar Francesc i Ventalló. Ella és escultora i esmaltista i ens portarà una mostra d'esmals cuits al foc, inspirant-se en la natura i en sensacions i emocions de vida i color, així és com ens la descriu ella mateixa. Això serà del 4 al 30 de maig, a la sala d'actes. Però, paral·lelament, entre el 8 i el 30 de maig, al vestíbul, a la zona de vestíbul, també tindrem la mostra titulada Del Penedès als camps d'extermini nazis, deportats de l'Alt Penedès, la Noia, el Baix Penedès i el Garraf. Aquesta és una exposició comissariada per Ramon Arnabat, Berta Llorenç, Àngels Parés, Maria Penya i Maria Teresa Sadurní. És una exposició organitzada per l'Institut d'Estudis Pedresencs i va vinculada a la publicació del llibre amb el mateix títol per poder posar nom i cara a reconstruir les trajectòries vitals dels deportats penedesencs que van fugir d'Espanya arrel de la Guerra Civil i que van acabar internats en camps de refugiats o fins i tot en camps de concentració i d'extermini. Llavors això és a través de l'Institut d'Estudis Penedesencs i de l'associació Amical Buchenwald, que també ha col·laborat amb aquesta exposició. Un cop tenim les exposicions explicades, comencem el maig des del dia 1, que és el 4, perquè l'1 és festiu, després del pont de maig. Doncs oferim un curs més del programa Més Digitals. L'any passat ja vam fer dues convocatòries, una al maig i l'altra a l'octubre. I en aquest cas, el curs que oferim és Ens endinsem en el món digital. És un curs de competències digitals bàsiques, és a dir, un curs per aprendre a utilitzar el mòbil, per planificar sortides, descobrir llocs d'interès, el pronòstic del temps, recordar-nos de les visites del metge, dur a terme gestions bancàries... Bé, tot el que avui dia necessitem en el dia a dia i que molta gent, que per edat o perquè no ha estat avesat a les tecnologies, doncs necessita conèixer, no? És un curs finançat per la Generalitat de Catalunya, és presencial de 15 hores i es durà a terme tots els dilluns i dimecres de maig, el 4, 11 i 18, el 6, 13 i 20, de 5 a 7:45 del vespre. Hem de dir que les inscripcions estan ja obertes, per tant, la gent que estigui interessada doncs, que ens contacti via telèfon o presencialment. Què més tenim? Tenim també una presentació de llibre el dia 21 de maig, concretament, a 7:45 de la tarda. Vindrà la Maria Pilar, que era el del Hierro, que ja ens va fer una conferència pel mes de març. Ella ha treballat molt el tema de les dones al llarg de la història i ens presentarà el seu nou llibre, que es titula Poderosas, mujeres que marcaron la història d'Espanya, i la presentarà Pablo Ignacio de Dalmases, que és doctor en història. Val? Ella, la Pilar, recupera dones influents de la història d'Espanya i explica com van liderar, com van innovar o com van desafiar prejudicis. Parla des de Violant d'Hongria, que va ser esposa de Jaume I el Conqueridor, fins a l'advocada Mercedes Fórmica, o Dolores Ibarrubi, o Pilar Primo de Rivera. Per tant, la gent interessada en dones i en història els convoquem el dia 21 de maig a la tarda. I tindrem una altra presentació de llibre titulada Les aventures de Saile. Això serà el dijous dia 28, a 7:45 també. I l'autor és Elias Golias Hill, que molta gent de Cubelles el coneix per la carnisseria, que ell va regentar molts anys. Llavors, li presentarà Ferran Monguet i, com ell diu, a l'Elias diu que ningú sap molt bé on acaba la veritat i on comença el riure. Però el que és segur és que Saile ha viscut una vida de pel·lícula, o almenys així ens ho explica. Per tant, és un relat bastant autobiogràfic de vivències que ha tingut ell i de moments de la seva vida que ens vol explicar i transmetre, sempre amb una mica d'humor, imaginació, etc. Doncs, per acabar, les activitats dedicades al públic en general, tenim, com sempre, la Wins Visita, aquesta secció ens la porta Libertània, Joaquim Micó, i justament al maig, que serà el dia 30, a les 6, avui ens visita la literatura en la ràdio. O sigui, que la ràdio és la protagonista d'aquesta Wins Visita, i comptarem amb Xavier Borrell, Ivan Moulin, Ramon Valls i Josep Lluís Villanueva. Això serà per cloure el mes de maig, quan activitats per públic adult.
0: I com sempre, la biblioteca també té un espai important per als més petits i, per tant, doncs, durant el mes de maig també heu preparat coses per la canalla.
1: Com és tradicional cada mes, fem una hora del conte i hi ha mesos que ho adrecem als més petits, com va ser l'abril, de 0 a 3 anys, però el conte de maig serà per famílies amb infants a partir de 3 anys. Concretament, tindrem el conte titulat El secret de la natura i ens el farà la Coruixa Teatre. I, bueno, tracta d'animalons del bosc que defensen els seus caus, d'aquells que volen contaminar i embrutar casa seva. D'aquí el títol del secret de la natura, amb el missatge de que l'hem de conservar i hem de tenir cura d'ella. 16 de maig, a les 11 del matí. I acabem, com hem fet amb...

0: Mossèn Joan Avinyó, evidentment amb tots els seus serveis, també ofereix doncs, tota aquesta planificació del mes de maig, que, com dèiem, la podem consultar també a les xarxes socials, a través de la pàgina web i, evidentment, doncs, a la pròpia biblioteca i aquí a Ràdio Cubelles.
1: Ah, bueno, m'oblidava de dir que, a banda de tot el que hem explicat, tenim 14 clubs de lectura en funcionament. Vull dir que la gent que li interessi participar als clubs de lectura, que en tenim d'idiomes, francès, anglès, de teatre, de poesia, de literatura, de cinema, etc., doncs que passin per la biblioteca, que agafin el llibre i que vinguin a comentar-lo el dia de la trobada.
0: I per acabar, volíem recordar les aules d'estudi.
1: Correcte.
0: El mes de maig.
1: El mes de maig comencem la nova temporada de sales d'estudi. Van des del 4 de maig, que és dilluns, fins al 10 de juny, que és passades les proves de l'ESPAU. I com a gran novetat, i arrel de la demanda que hi ha hagut de la ciutadania, obrirem tots els matins de dilluns a divendres. Dimecres i divendres en serveis normals de biblioteca, perquè està dintre del seu horari, però dilluns, dimarts i dijous, de 9:15 a 2:15 estarà en funcionament les sales d'estudi. A més, cada dia, des de que tanquem a les 8 fins a 9:15, també hi haurà sales d'estudi de dilluns a divendres i dissabte i diumenge, matí i tarda també. Per tant, els estudiants, respecte d'altres edicions que hem fet, guanyen els matins en què la biblioteca està tancada.
0: S'ha de fer algun tipus d'inscripció? S'ha d'avisar? Simplement anar a la biblioteca i ja està?
1: Simplement anar a la biblioteca dintre d'aquests horaris que ja estan publicats fa dies i fer ús dels espais. Els dies que la biblioteca està oberta, doncs es poden col·locar allà on els agradi més. Els dies que la biblioteca està tancada, llavors han de quedar-se a la zona de vestíbul, sala d'actes i espais colindants.
0: Això també arriba al final de curs i, evidentment, també es nota amb els exàmens i amb les proves que s'han de preparar i per això doncs, aquesta ampliació amb
1: aquest
0: les sales d'estudis. Núria, moltes gràcies, com sempre.
1: A vosaltres.
0: I bé, parlem el mes que ve.
1: I seguim al juny. Gràcies.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: El pròxim 16 de maig, Cubelles torna a tenir una cita amb l'arròs, amb la gastronomia, però també amb la festa, amb el concurs de paelles que organitzen des del Cubell. Per això tenim amb nosaltres avui l'Abel Miró, president del Cubell. Benvingut, gràcies per ser amb nosaltres.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: I bé, com deia, una cita amb l'arròs, però una mica l'arròs és l'excusa, no? Per, suposo, per trobar-se, per fer una mica de gresca, oi?
5: Exacte. Tornem a convidar associacions, a grups d'amics de Cubelles, a col·lectius una mica, que vulguin passar un dia doncs, divertit, no? Amb l'excusa de la paella, amb l'excusa de cuinar, i passar una jornada una mica de germanor, que en diem.
4: Fem una mica d'història, doncs, abans d'entrar en els detalls d'aquesta edició. Per què un concurs de paelles?
5: Doncs el concurs de paelles el recuperem de...

0: de que fa molt, no sabem situar l'any exacte, però cap als anys 90 aquí a Cubelles es celebrava el dia de la paella, que era un dia que la gent del poble doncs té bastant bon record, almenys jo, per exemple, era petit i tinc alguns records puntuals, no? però era com una diada festiva de Cubelles bastant recordada per tothom. Llavors, els últims anys del Cercavirre intentem recuperar una mica el tema aquest de les paelles. Llavors, amb el Covid, el Cercavirre es deixa de fer i com ja el donem per acabat, diguéssim, doncs tenim la idea aquesta de fer únicament lo de les paelles, no? Recuperar una mica el que era l'antiga diada de la paella, que tampoc tenim moltes referències, però bueno, una mica la idea és aquesta.
1: L'any passat va ser l'any doncs, de la recuperació d'aquest concurs de paelles. Com va anar? Com valoreu l'última edició? Què recordeu?
0: Bé, la veritat que molt contents en quant a participació. Vam superar totes les expectatives que teníem, vull dir que no esperàvem tanta gent. Vam fer 35 grups, 500 persones, una mica, que és el topall una mica que tenim per infraestructura, per una mica, i molt contents. La diada va anar molt bé, la jornada va acabar tothom molt content i realment ho vam passar bé, amb ganes de tornar-ho a repetir aquest any i per això una mica doncs tornem a mantenir el mateix format una mica. Hem intentat millorar alguna petita cosa, però una mica la línia del dia és la mateixa.
1: Sí, de fet, l'edició 2026 ja la tenim a tocar. Com ha anat també aquest procés d'inscripcions, els grups que s'hi han apuntat, teniu dades, perquè entenc que està tancat, no? Ja,
0: sí,
1: també.
0: Fem una inscripció prèvia per una mica per veure el volum de gent que s'apunta. Aquest any teníem una mica de por de cara a que es volgués apuntar més grups dels que podem abarcar, vist que l'any passat es va arribar al màxim, i amb el topall aquest que tenim de 35 grups, doncs és una mica... S'ha complert, no s'ha quedat ningú fora, vull dir que una mica ha anat com teníem previst, tampoc podem créixer més en aquest sentit, perquè és inviable de cara doncs, a la logística mateix de provar les paelles al jurat. Provar més de 35 paelles és inviable. Vull dir, ja, de fet, ja són...
1: Ja costa 35.
0: Potser són masses de les que voldríem. Potser hauria de ser alguna menys, però bueno, per intentar no deixar fora ningú. I després per la logística de taules i cadires, que al final és el material que tenim, per tant, és on hem de tancar. Mira, ha anat just. Realment hi ha algun grup nou, algun grup de l'any passat que no participa, vull dir que hi ha hagut una mica de rotació, però ens hem quedat justos i per sort no queda ningú fora, vull dir que contents en aquest sentit. Sí.
1: I amb 35 grups, quanta gent més o menys doncs, participa directament, diguéssim, en el concurs?
0: No és definitiu encara, perquè hi ha algun grup que balla, però bueno, tenim calculades unes 500 persones. Vull dir que al final és, hi ha grups, el mínim que es demana per grup són 10 persones, tenim el grup que em sembla que més participació en té 32, i ja dic, potser a la mitja és unes 15 persones per grup, algo així, i bé, contents, sí.
1: Perfecte. A part de qui es vulgui acostar, no?, sense formar part de cap grup, si vol anar a treure el cap, això està obert, no?, també.
0: Correcte, l'acte és obert a tothom, és a la plaça del Mercat, entrada lliure, no hi ha cap tipus d'entrada, diguéssim, i pel matí és... També convidem a la gent que vingui a viure una mica l'ambient, perquè al final hi ha els diferents grups, però bueno, es poden donar una volta per allà, veure com es cuinen les paelles. Després de dinar cap a les 5 de la tarda fem l'entrega de premis i es fa una mica el concurs del millor outfit, també de la festa. I després a les 6 de la tarda que tenim un grup de música, de versions de rock, que es diuen Glory Days. També entrada gratuïta, vull dir que convidem a tothom a venir a passar el dia i tant.
1: I pel que fa doncs, al concurs en si, quins premis, categories teniu previstes?
0: Mira, el que és el concurs de paelles, hi ha tres premis, el primer, el segon i el tercer. Al final totes entren, totes les paelles, siguin d'arròs, siguin de peix o de carn, totes entren al mateix premi, diguéssim. Llavors tenim un primer premi, que són 150 euros amb vals de compra per l'Associació d'Hostaleria i Comerç, Comerços Associats, que aquest premi l'aporta a l'Associació d'Hostaleria i Comerç directament, i després una espatlla de pernil. Tenim un segon premi de 100 euros amb vals igual de compra i el tercer premi de 50 euros. Val? Tots porten una espatlla de pernil i unes ampolles de vi també de premi, i després paral·lelament tenim el concurs del millor outfit, que és una mica cada grup es pot disfressar, es pot posar un complement, un toc d'humor, i el premi és més simbòlic, no és econòmic, però sí que és una espatlla de pernil també.
1: I que s'ha de tenir en compte a l'hora de fer l'arròs, què es permet, quines normes hi ha?
0: En principi, l'arròs és totalment lliure de sabor, d'ingredients. La condició és que tot el que porta l'arròs sigui comestible, vull dir que no hi hagi decoracions que no es puguin menjar, i després que es cuini allà, a la mateixa plaça. L'únic que es pot portar fet és el caldo, el brou, això sí, evidentment, es pot portar fet de casa, o... i la resta de coses s'ha de cuinar tot allà a la plaça. No hi ha un sabor, una temàtica d'arròs, sinó que és totalment lliure i en aquest sentit cadascú que cuini l'arròs que vulgui.
1: I què va ser el més valorat també en l'última edició? No sé si doncs, el criteri del jurat pot anar variant, no?, d'un any a l'altre, però per exemple els guanyadors de l'any passat què tenien d'especial? No?
0: Sí, mira, no sé l'any si passat va passar una... Normalment, i això per quan fèiem també el concurs anterior, el Cercavirra, sí que els guanyadors acostumen a ser arrossos de peix, no? Uh-huh. Normalment. L'any passat el guanyador, per exemple, també va ser un arròs de peix i casualment el guanyador ja havia guanyat dues edicions anteriorment quan es feia el Cercavirra. Uh-huh. El tercer cop que guanya un concurs, diguéssim, aquí a Cubelles de Paelles. Uh-huh. Entenc que deu fer l'arròs molt bé, perquè si no...
1: Sí, sí.
0: Vull dir, res, en principi, ja et dic que el criteri una mica és el del jurat, que cada any canvia, és... el criteri una mica que es vegi, ens jutgen doncs, tant la presentació, però sobretot doncs, el sabor, el punt de l'arròs, tots aquests temes, els hi deixem una mica amb ells que facin les valoracions segons vulguin. No?
1: Clar, el punt de l'arròs és important, no sé si això, els C35 grups i tot, aquí hi pot haver...
0: Sí, exacte.
1: Com us ho feu, això?
0: Això és una de les complicacions que hi ha, d'aquí el tema de que no hi pugui haver-hi més grups, també, o de que ja estem una mica al tope. El que fem és per l'entrega de les paelles, hi ha una hora i mitja en total per entregar la paella, però el que fem és dividir en quatre franges de 20 minuts. Llavors a cada grup se li dona una franja de 20 minuts perquè tinguin temps, és complicat, a vegades fer un arròs per 20 persones i clavar l'hora exacta d'entrega és complicada. Llavors els deixem un marge de 20 minuts en el qual poden presentar la paella.
1: Tenen aquest calaix, ja saben,
0: exacte,
1: no? Quina, més
0: sí,
1: o menys...
0: Llavors, bueno, també fem que no es puguin juntar 20 paelles de cop en 10 minuts, sinó que ja ho fem més escalonat perquè el jurat pugui tenir el seu temps, el seu marge, no? Clar, el punt de l'arròs, sí, és complicat, sobretot quan són paelles tan grans, no? Vull dir, però, bueno, ja, el que en sap ja juga amb això, amb deixar-la, treure-la un punt abans, doncs, mentre s'acaba de coure, no?, mentre està a la cua, diguéssim. He de dir que l'any passat va anar prou àgil el tema aquest de la... És un dels temes que ens feia més respecte, el de la presentació de l'arròs en si, el jurat, i que no hi hagués allà un cúmul de gent, i la veritat que va sortir prou bé, vull dir que estem contents en aquest sentit.
1: I els estris, els instruments que es fan servir, se'ls ha de portar tothom de
0: sí,
1: casa? No hi ha cap element que aporti l'organització?
0: Exacte, cada grup ha de portar tot el que necessita per cuinar l'arròs, tant d'ingredients com d'instruments, i inclús pel manatge per després per menjar, no?, els plats, els gots, tot això. I l'organització, el que posem són les taules i les cadires, pel número de persones que s'han apuntat. Uh-huh. Aquest any afegirem un altre punt, que és el punt negatiu de l'any passat, una mica que podem dir que no va acabar de funcionar, i és el tema de les escombraries, potser per la falta de contenidors o per no va acabar de funcionar molt bé. Llavors, aquest any potenciarem el tema del reciclatge. Deixarem a cada taula, a cada grup que cuina, doncs una bossa, una caixa de cada color, perquè puguin reciclar tot el material i després ho puguin llançar al contenidor, i en principi ja estaria.
1: I servei de barra n'hi haurà, o també això cadascú anirà a càrrec de cada grup?
0: Sí, cada grup en principi porta tant el menjar, entenem també doncs, que si volen fer un pica-pica abans, doncs un vermut també ho porten, i la beguda doncs, també la porten ells. No hi ha servei de barra com a tal, sí que aquest any incorporem una novetat, que és que la cervesa d'artesana d'aquí Cubelles, l'associació ara es diu Serart, que fan la cervesa
1: de Charlie Birrell.
0: Exacte. Llavors fan la cervesa Charlie Birrell i aquest any muntaran una parada allà per poder degustar la cervesa durant tot el dia. Vale, llavors és la barra que hi haurà en fi, però bueno, cadascú s'ha de gestionar la seva beguda també. Sí.
1: Perfecte, doncs crec que déu-n'hi-do, hem repassat gairebé tot. No sé si vols afegir res més, Albert Miró, com doncs, membre de l'organització del concurs de paelles.
0: Res, en principi només... explicar que és un concurs que és no professional, vull dir que al final cal que molt en a les xarxes socials, a l'hora de la inscripció i a les bases. És un concurs que és no professional, és per passar-ho bé. I l'any passat va funcionar prou bé, no va haver-hi cap queixa, però sí que anys enrere ens havíem trobat algú que anava una mica més a intentar guanyar professionalment o a buscar una rivalitat que en realitat no és el que busquem amb aquesta festa, sinó es busca, l'objectiu és passar-ho bé, és una diada molt, va ser molt divertida i és el que busquem. Llavors, al final, qui busqui un concurs professional de cuina no és el seu concurs, no és el seu dia, vull dir, és un dia que al final anem a barrejar-nos associacions de cubelles i grups i a passar-ho bé, i sobretot remarcar això. Vale? I després, agrair doncs, a l'Ajuntament la implicació que té en el concurs, que realment l'acceptació que ha tingut per part de l'Ajuntament ha sigut molt bona, i la implicació, i després a l'Associació d'Hostaleria i Comerç un any més per donar suport, perquè la veritat que sempre que fem alguna cosa, allà està l'associació i sempre donen cop de mantenir el que poden.
1: Doncs Abel Miró, president del Cubell, moltíssimes gràcies per donar-nos doncs, aquests últims detalls abans del dia 16. Tothom a la plaça del Mercat a gaudir del concurs de paelles. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, som el programa Tots els Colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
5: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
1: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
6: Estoy envuelto en llamas y voy.
7: Si tot és un tabú, no seré mai ningú.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
8: Ràdio Cubelles. Notícies.
1: Les direccions de les escoles i els instituts de tot el Garraf donen suport a les reivindicacions aprovades per les assemblees dels centres. Les protestes acordades pels docents podrien alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent, com per exemple no organitzant colònies ni sortides, ni tampoc esdeveniments fora de l'horari lectiu. Les famílies de les escoles i els instituts de Cubelles han rebut aquesta setmana un manifest signat per les direccions dels centres educatius públics de tota la comarca que defensa les reivindicacions del col·lectiu professional. Les direccions avisen les famílies que les decisions de les assemblees dels centres poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent. De fet, prèviament, uns quants d'aquests centres educatius ja han informat a les famílies que no s'organitzaran colònies ni sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu el curs que ve, si no canvia la postura del Govern de la Generalitat. Els docents reclamen quatre punts concrets: una reducció dràstica de la burocràcia, la baixada de ràtios per assegurar una atenció adequada i personalitzada a l'alumnat, més recursos humans i materials, especialment per garantir una inclusió real i efectiva, i la recuperació del poder adquisitiu i uns salaris dignes. Cubelles ha organitzat diverses activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que es commemora el 17 de maig. Aquest divendres, una parada del Servei d'Atenció Integral del Garraf ha informat els usuaris del Mercat Municipal de Cubelles i han donat a conèixer les eines que es posen a disposició del col·lectiu. N'ha parlat per Ràdio Cubelles Núria Planes, regidora d'Igualtat i LGTBI.
9: Bueno, totes les activitats que fem són divulgatives, obertes a tothom, però vull deixar clar que no són només pel col·lectiu, sinó que són obertes a tota la ciutadania i que tothom pot participar. I la idea és de, doncs, de donar a conèixer el col·lectiu i de donar a conèixer i de fet es fa aquest dia perquè és la commemoració de que el 1990 va deixar d'estar patologitzat com una malaltia mental, sinó que va que és una, bueno, que és una característica més d'una persona i que no té cap mena de vinculació amb la salut mental.
1: Renata B2, alcaldessa accidental, també ha parlat de la importància del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
10: Continua havent molta LGTBI-fòbia i, per tant, doncs, és un dia de reivindicació. En realitat és el dia 17, que és el diumenge, però hem aprofitat que avui és un dia de mercat i que hi ha força gent al mercat per poder fer aquesta taula, aquesta carpa informativa, on hi ha material, hi ha merchandising, i llavors hi ha la informadora que habitualment treballa al Consell Comarcal, però que està ubicada a Cubelles, per tractar aquest tema per qualsevol que tingui un dubte. Cal recordar que habitualment hi ha aquest servei a Cubelles, al Centre Violeta, i després doncs, que hi ha aquelles bústies perquè tothom que ho vulgui pugui fer qualsevol aportació, qualsevol denúncia, tant a la biblioteca com al poliesportiu.
1: La programació a l'entorn d'aquest dia es completarà el 25 de maig amb un taller humorístic i divulgatiu titulat Les sigles LGTBIQA+, a càrrec de Brigitte Lamour, que es durà a terme a les residències de gent gran de Cubelles. Paral·lelament, durant tot el mes es farà també la penjada de la bandera LGTBI als centres educatius i als ajuntaments dels municipis del Garraf participants i el repartiment d'uns quants llibres sobre diversitat sexual i de gènere a les escoles. I el 20 de juny es tornarà a celebrar a Cubelles un torneig de 3x3 de bàsquet LGTBI.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Samantha?
1: Fades!
2: Quina beneitura, no?

Tant si plou com si fa sol, faré el que em doni la gana. Sóc la crema catalana, no vesteixo mai de dol. Reparteixo per tothom, va pels gossos i les gates. Duc caviar a la safata i això, pla, pla, pla.

Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Fins aviat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no ho sabies, el Déu significa alguna cosa així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent!

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles ha organitzat diverses activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que es commemora el 17 de maig. Aquest divendres, una parada del Servei d'Atenció Integral del Garraf ha informat els usuaris del Mercat Municipal de Cubelles i han donat a conèixer les eines que es posen a disposició del col·lectiu. N'ha parlat per Ràdio Cubelles Núria Planes, regidora d'Igualtat i LGTBI.
3: Bueno, totes les activitats que fem són divulgatives, obertes a tothom, però vull deixar clar que no són només pel col·lectiu, sinó que són obertes a tota la ciutadania i que tothom pot participar. I la idea és de donar a conèixer el col·lectiu i de donar a conèixer de fet es fa aquest dia perquè és la commemoració de que el 1990 va deixar d'estar patologitzat com una malaltia mental, sinó que és una característica més d'una persona i que no té cap mena de vinculació amb la salut mental.
2: Renata B2, alcaldessa accidental, també ha parlat de la importància del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
4: Continua havent molta LGTBI-fòbia i, per tant, doncs, és un dia de reivindicació. En realitat és el dia 17, que és el diumenge, però hem aprofitat que avui és un dia de mercat i que hi ha força gent al mercat per poder fer aquesta taula, aquesta carpa informativa on hi ha material, hi ha merchandising i llavors hi ha la informadora que habitualment treballa al Consell Comarcal, però que està ubicada a Cubelles per tractar aquest tema per qualsevol que tingui un dubte. Cal recordar que habitualment hi ha aquest servei a Cubelles, al Centre Violeta, i després doncs, que hi ha aquelles bústies perquè tothom que ho vulgui pugui fer qualsevol aportació o qualsevol denúncia, tant a la biblioteca com al poliesportiu.
2: La programació a l'entorn d'aquest dia es completarà el 25 de maig amb un taller humorístic i divulgatiu titulat Les sigles LGTBIQA+, a càrrec de Brigitta Lamour, que es durà a terme a les residències de gent gran de Cubelles. Paral·lelament, durant tot el mes, es farà també la penjada de la bandera LGTBI als centres educatius i als ajuntaments dels municipis del Garraf participants i el repartiment d'uns quants llibres sobre diversitat sexual i de gènere a les escoles. I el 20 de juny es tornarà a celebrar a Cubelles un torneig de 3x3 de bàsquet LGTBI. La reunió entre Educació i els sindicats d'aquest dijous s'ha acabat sense un acord i les parts s'han citat a una nova trobada dimarts. Els sindicats esperen que Educació els enviï una proposta negociadora que permeti parlar d'inclusiva però també dels salaris. Si aquesta proposta no els convenç, han avisat que no assistiran a la trobada. Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que volen explorar els marges de l'acord que van signar el seu dia amb Comissió Obreres i UGT, però no ha concretat si aquests marges inclouen anar més enllà de l'increment del complement específic del 30%, inclòs a l'acord amb les dues forces sindicals. Des dels sindicats, Ignasi Fernández, de professors de secundària, ha valorat així la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats.
5: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància, el tema retributiu, si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació. És trist de dir, però jo tinc la sensació personal i crec que del col·lectiu, que evidentment la senyora Niubó és la nostra cap de personal, però per mi, si més no, per mi avui no és la meva consellera. Si dilluns no arriba aquesta proposta, de cara i ulls, demanarem explícitament la dimissió de la senyora Esther Niubó.
2: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha comunicat que de cara a la següent reunió volen una proposta clara en relació als salaris.
6: Volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva. Perquè en temes d'inclusiva l'acord dona marge d'ampliació. Els punts que entra l'acord són tan genèrics i tan globals que bueno, doncs qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera i d'aquesta conselleria, de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
2: I la secretària general de la CGT d'Ensenyament, Laura Jané, ha comentat també que en cas que aquesta proposta no arribi abans de la següent reunió o no abordi, tal com han demanat els temes salarials, no formaran part de la reunió.
7: Si dimarts no hi ha una proposta per escrit, no hi ha una proposta amb calendari, no hi ha una proposta que pugui ser acceptada per la comunitat educativa, nosaltres, com a CGT, tampoc assistirem a aquesta mesa, com ja han dit els altres dos sindicats que m'han precedit. Però, si el govern no avança, el dia 27, que és la propera vaga que hi ha convocada a tot Catalunya, el que farem serà paralitzar aquest país fins que aquesta situació tingui una sortida i una solució.
2: Per la part del govern de la Generalitat, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que l'acord amb els sindicats UGT i Comissions Obreres considera que és prou ampli, obert i flexible per trobar elements que puguin generar el consens amb la resta de sindicats.
8: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
2: D'altra banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ens ha preguntat sobre el que s'està votant a molts claustres de no fer sortides ni colònies al curs que ve. Jiménez ha demanat que les decisions que afectin no només els docents, sinó el conjunt de la comunitat educativa, creu que s'haurien d'abordar en el marc dels consells escolars.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
9: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
10: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
10: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
9: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Senyores i senyors, això és Circ.

Benvinguts a una edició més del teu programa de circ a Ràdio Cubillas. Un programa de ràdio que t'acosta al circ d'ara i d'abans, on setmanalment et anem portant espais on anem doncs, parlant de conceptes, de personatges, d'artistes, d'elements relacionats amb el circ. L'espai d'aprenent, l'espai d'en Josep el Pallasso, on us apropem una mica més a la figura d'aquest artista de circ cubellenc. La secció de l'artista, l'agenda, la ruta del circ o la secció musical de també a circ. Bé, molts conceptes són els que setmanalment us portarem. I avui fem un especial on volem recordar figures tan relacionades amb Cubelles i amb el circ que ens uneixen. I primer volem començar amb una protagonista, amb una figura femenina.

0: Hola, soy Paulina Schumann. Salutación al amic del Aixo el Circ.
1: I hem escoltat la veu de Paulina Schumann. Avui fem un especial recordant la seva figura. Però abans, un sabies què? Sabies que Charles Rivel va néixer un dia de Sant Jordi? Charles Rivel va fer riure i plorar generacions d'amants del circ amb el seu udol cèlebre, aquell La seva imatge, vestit vermell, sabates grosses i els seus instruments, que diré guitarra, el van convertir en un mite. Josep Andreu, més conegut amb el nom de Charles Rivel, va néixer a Cubelles un 23 d'abril de 1896, durant una gira dels seus pares, la funàmbula occitana Maria Lluïsa Lasserre i el trapecista Pere Andreu, nascut al Barceloní barri d'Hostalfrancs. Una història que aquí s'inicia a Cubelles i on la família passa al cap d'un temps a França i no en torna fins al 1913. El 1915 fins al 1920, els Andreu Lasserre regenten també un circ propi, el Circ Reina Victòria. Entre 1924 i 1935, els germans Charlie, Polo i René Rivels triomfen als millors locals d'Europa i Amèrica del Sud amb els números de trapeci, acrobàcia i pallassos. Un dels números més aplaudits és el de Charlotte als trapecis baixos. Llavors Josep Andreu es feia dir Charlotte Rivels. Diu la llegenda que un dia Chaplin li va preguntar: m'imiteu vos? O sóc jo qui us imita? La paròdia d'una cantant d'òpera també és un referent del gènere per la seva entrada emblemàtica. Però la imatge que sempre recordarem és la de la cadira i la guitarra, i com no, aquell u característic tendre i trapella a l'hora d'en Charles Rivel.
2: Cubelles.

Això és circ. Paulina Schumann és el nom de casada de la ballarina acrobàtica, funàmbula i amazona Paulina Andreu Busto, filla dels artistes de circ Josep Andreu Lasserre, més conegut com a Charlie Rivel, i Carmen Busto Rinque, que és la nostra protagonista de la secció d'avui a l'Això és circ. Paulina Schumann, Paulina Andreu Busto, nom de soltera, Paulina Schumann Rivels, nom artístic. És nascuda a Barcelona, mentre la tropa familiar, els Andreu Rivel, habitualment residents a França, feien temporada al Teatre Novedades. L'entorn familiar li proporciona una formació integral d'acrobàcia, equilibri, dansa, música, cant i pantomima, que la convertirà en una artista versàtil i completa. Avui recordem a Paulina Schumann. Als 7 anys escassos, debuta al Music Hall Empire de París, imitant a la vedet nord-americana Josephine Baker amb els seus germans Juanito, Charlie i Valentino, els coneguts com a Charlie Rivel Babies, actua en números musicals de dansa acrobàtica als mateixos programes que els Andreu Rivels. Al 1946, Paulina Andreu es casa amb Albert Schumann, hereu d'una nissaga d'empresaris i cavallistes circens, i fill del director del Circ Schumann de Göteborg, Estocolm i Copenhagen. Aquest matrimoni obre a Paulina la possibilitat de treballar en cavalls, una especialitat que li és pràcticament desconeguda i en la qual destacarà meteòricament com a amazona a l'anglesa i coreògrafa. A partir de 1950, l'experiència i el gust estètic adquirits en les gires internacionals amb la tropa familiar no tan sols dinamitzen les posades en pista de números equestres de Sir Schumann, sinó que el renoven totalment pel que fa a motius temàtics, arranjaments musicals, coreografies i disseny de llums i vestuari. Aquestes produccions, algunes de les quals inspirades en el glamurós cinema d'època, recorden cada any el circuit de Göteborg, Estocolm, Copenhagen, Londres i ocasionalment Oslo, Viena, Budapest, París i Manchester. Les presentacions en pista van a càrrec dels matrimonis Albert i Paulina Schumann i Max i Bibi Schumann. A més, el cavallista Douglas Cosmeyer, als quals amb els anys s'afegeixen els fills, els dos matrimonis, respectivament, Albert i Paulina afegeixen a Benny i Jack, i Max i Bibi s'afegeixen a Katja i Filip. En alguns espectacles arriben a fer evolucionar 40 cavalls en pista. Avui recordem la figura de Paulina Schumann. Anem cap a 1969. Els Schumann tanquen els seus circs i Paulina es retira artísticament. Entre 1972 i 1982, però acompanyarà com a clonesa les actuacions del seu pare Charlie Rivel per tota Europa. No tan sols exhibir, diguéssim que l'alçarà en aquest nou repte, sinó que a més contribuirà a polir i a curar més les entrades d'un dels pallassos més emblemàtics de la història del circ. En morir Charlie Rivel el 1983, Paulina es retira definitivament, però en atenció a la ciutat que la veurà néixer, Barcelona,
fa la seva primera i única actuació a l'estat espanyol, exhibint-se al Cirra Louis amb un número d'alta escola durant la temporada del Nadal de 1998-1999 a Barcelona. Entre els guardons rebuts al llarg de la seva carrera destaquen els següents: Òscar de París, que data de 1955. Medalla d'or del primer Congrés Internacional d'Amics del Circ a Madrid, el 1988. Medalla d'or al Mèrit Artístic a Corunya, el 2008. I Premi Nacional de Circ de la Generalitat a Manresa, també el 2008.

Pràcticament desconeguda a la península Ibèrica, l'amazona Paulina Schumann és, en canvi, un referent fonamental de l'art eqüestre i del saber fer del gran circ europeu del segle XX. L'extracció proletària ha conjugat cultura popular i alta cultura i ha simbolitzat l'emergència de les grans estrelles femenines en el microcosmos circens. Les seves creacions, posteriorment emulsades per notables sers eqüestres, són per moltes i diverses raons fites pràcticament insuperables avui en dia. El talent, el gust estètic i el rigor professional han fet de Paulina un referent obligat de la historiografia circens mundial i un exemple en les actuals generacions d'artistes. Bé, aquí tenim doncs un llarg també un llistat que avui no recordarem doncs moltes coreografies on Paulina va ser responsable de la posada en pista, argument, música, il·luminació, vestuari, coreografia, va ser tot un èxit en el seu moment i va ser molt pionera en la seva època. Paulina Schumann, amb el nom de casada, de la ballarina acrobàtica funàmbula i amazona. Paulina Andreu Busto, filla d'artistes de circ, Jan Josep Andreu i Carmen Busto, avui hem volgut recordar-la. Des de l'Això Circ, a Ràdio Cubelles.

Això és Circ, un espai de ràdio que t'apropa al món del circ d'ara i d'abans. Recordeu que podeu trobar informació referent al que expliquem al blog de l'exposició d'aquí de Cubella relacionat amb Charlie Rivel i Paulina Schumann. Que no tens apuntada l'adreça? Bé, te la recordo. http://charlierivel.cubelles.cat. Que no l'has agafada? Tranquil, poses al Google Exposició Charlie Rivel i seguiu, segur que ens trobes. Que vols tornar a escoltar aquest programa de ràdio? Doncs pots agafar i accedir a la web de Ràdio Cubelles. radiocubelles.cat, on doncs, pots escoltar també en directe o, si no, a l'espai de Ràdio La Carta, trobar el programa Això Circ i escoltar aquests programes que anem fent.

I et preguntaràs, a veure, com va començar el circ? El circ és que va tenir uns inicis i una continuació i una evolució que, resumir-ho, és difícil. Però podem parlar d'això, del circ? Primer de tot, preguntar-nos què és el circ. Un circ és un espectacle artístic, normalment itinerant, que inclou acròbates, pallassos, mags, ensinistradors d'animals i altres artistes. Normalment l'espectacle es desenvolupa de forma diferent depenent amb qui vagi dirigit. Pot anar dirigit al públic infantil, al públic adult o a pobles de guerra recent, també. El circ és presentat en l'interior d'una gran carpa que compta amb pistes i galeries i seients pel públic. Les pistes del circ solen ser d'àrees circulars, on es presenten les funcions. Per tant, el circ de tres pistes és considerat com més atractiu per la varietat d'espectacles que es poden gaudir alhora. El circ es refereix tant amb l'edifici com amb l'espectacle.

El circ als Països Catalans troba les seves arrels en un món màgic, iniciàtic i ancestral. En la història contemporània occidental, des de final del segle XVIII fins avui, és un art que ha anat evolucionant i que s'ha sabut adaptar als canvis estètics, econòmics i socials. Els Països Catalans han estat un escenari privilegiat d'aquest art i la seva evolució. El circ sedueix els sentits i genera emocions. El compendi de totes les arts escèniques és l'art de l'extraordinari, de l'intent de conquerir l'impossible, un camí a la recerca de la bellesa, i és força risc, destressa, astúcia, agilitat. No és un espectacle infantil, sinó és un espectacle per adults del qual poden també gaudir els infants. Segons el crític d'art i espectacle Sebastià Guaix, el circ és l'imperi de la veritat, tot neix, creix i mor davant dels ulls de l'espectador. En circ, la imaginació més desbocada s'alia amb el rigor més estricte per aconseguir no ja el tòpic de l'encara més difícil, sinó, sobretot, una cerimònia d'alt nivell comunicatiu. Però aquest art mil·lenari no és només espectacle, és també una manera de viure i d'entendre l'univers. El cronista i crític circens Jordi Elias afirmava que el circ és, en essència, un misteri que es dirigeix amb la vida instintiva i sentimental. L'arqueòleg suís Valdemar de Noa ha connectat també l'acrobàcia a l'equilibri amb certes cerimònies rituals de les civilitzacions antigues. I el sociòleg, potser també, en Lluís Gensiguer, ha escrit que el darrer vestigi d'un saber antic accidental i també iniciàtic és el circ. Començant de la relació sistemàtica entre el circ i la societat i també el circaire i el simeòleg, en aquest cas amb Paul Bozac, que també admira aquest art, també reflecteix i condensa tot això que transcendeix, que és aquest inici d'aquest art mil·lenari que és l'espectacle de circ. El circ s'ha adaptat sempre als canvis estètics, econòmics i socials de cada etapa històrica, sense alterar l'essència, el repte entre l'home i les lleis de la natura. L'any, per exemple, 1768, l'exsergent dels Dragons, Philip Astley, de Newcastle, va instaurar la fórmula de l'espectacle que avui anomenem circ. Inicialment consistia en exercicis de volteig a cavalls completats amb un maneig de sabres, als quals es van afegir equilibristes, funàmbuls, ventrílocs, còmics, mones sàvies, pantomimes i un llarg, etc. El 1779, Astley construeix un luxós local de fusta prop del pont de Winchester, a Astley Royal Amphitheatre d'Arts, és l'edifici, com es deia, i exporta la fórmula a França i obre un local d'exhibició també a París. Bé, tot això fa que s'iniciï aquest gran art del circ i l'espectacle. Per així denominar el nou espectacle, l'Astley també no usava la paraula circ, sinó que utilitzava la paraula amfiteatre. La denominació circ es deu a un excol·laborador seu, el genet Charles Hughes, que va muntar el Royal Circus equipat amb una pista de 13 metres de diàmetre i un escenari amb una, a la italiana. Per diferenciar la del circ romà, que recordeu que al circ romà hi havia moltes curses de quadrigues, lluites de gladiadors, feres, no? I tot això. Doncs la fórmula instaurada per Astley es va anomenar circ modern, fins que en arribar la contemporaneïtat, aquesta època ja més actual, a la dècada dels 70, al segle XIX, va passar a anomenar-se circ tradicional o circ clàssic. El circ, una història, un llegat que hem de parlar molt. Avui fem un petit aperitiu, diguéssim, no? Però hem de dir més coses. Entre els primers espectacles de circ equestre documentats a Catalunya trobem els del cavallista francès Jean Gadis Colden, que recordem a Reus i en el Teatre Principal, o també de les comèdies de 1780.
89. A Catalunya, a més, es vivia la revolució industrial i els espectacles de boga eren el sainet popular, la comèdia burlesca i les funcions d'ombres i titelles. L'arribada d'un espectacle que exaltava la força i la bellesa humana, juntament amb les innovacions del maquinisme, va provocar una gran acceptació popular, és a dir, va venir al circ i va tenir una gran benvinguda. Al llarg del segle XIX va visitar Catalunya la gran majoria d'artistes i companyies que triomfaven arreu d'Europa, alhora que creixien en nombre i qualitat la nòmina d'artistes del país. Moltes ciutats dels pobles catalans edificaven circs estables, per on entre el segle XIX i XX han passat grans figures internacionals com Tony Griff, Franconi, Gaetano Sinisi, Blondie, Antonetti Bevi, Fotit, Grock, Tony Toff, Seifer, Rico, Yales, Arturo Chesby, Andreu Ribels, Alf Friani, Joey Jackson, el transformista Pregoli i el malabarista Enrico Rastelli. El públic barceloní ha tingut fama d'entès i exigent, una reputació que demostra la famosa frase de l'August Suís en groc, mentre preparava a Marsella el seu número, un nou número amb el clown Antonet, per presentar-lo al Circo Alegria. Si agradem a Barcelona, agradarem a tot arreu. I arribem a la recta final. Hem parlat una mica doncs, de diversos conceptes, hem parlat sobretot de la història del circ i, com no, d'una figura femenina metafòrica i que, a més, ens relaciona molt aquí en el municipi de Cubelles. Hem parlat de Paulina Schumann. I també ens hem fet una pregunta relacionada amb el seu pare, amb el pallasso cubellenc Charlie Ribel. Esperem que hagueu gaudit d'aquesta estona de circ aquí a Ràdio Cubelles. De circ i música circens. Una estona, doncs, per descobrir aquest art. Com sempre, doncs, us hem d'emplaçar en properes edicions aquí a Ràdio Cubelles, al programa de circ, l'Això és circ, amb una servidora. Ens hem d'acomiadar, una servidora, la Mònica Fuster, que desitja salut i circ. Us deixem amb més ritme des de aquí, des de Ràdio Cubelles.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència. Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia, Ràdio Cubelles. Bon dia a tots els oients.
0: Doncs, Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
1: Doncs avui tornem amb el programa d'Etnobotànica d'aquí del Garraf i us portem una planta prou coneguda per tots, que és el visc o el muèrdago, que sabem que al Nadal, no, és una planta que es regala, doncs perquè és una planta que porta bona sort. Penseu que és una planta aèria, és una planta que li agrada estar doncs associada a altres a espècimens com són els pins. Llavors, a part d'això, és una planta que, no sé si saps, Àngels, que té moltes propietats medicinals. És a dir, és un potent antiinflamatori, és un potent diurètic i també és un sedant suau, és a dir, serveix per dormir. Llavors, el seu nom científic és Viscum album. Com hem dit, no? És una planta que li agrada viure als pins, és a dir, és una planta paràsita. I després té les fulles de color verd clar i els fruits doncs, són verds, després es tornen blancs i després es tornen grocs. Llavors, com a propietats medicinals, realment he citat tres, però en té moltíssimes. És a dir, és un potent vasodilatador, és a dir, baixa la pressió arterial, és un hipotensor suau. És un sedant, antiinflamatori i diurètic, no? Per tant, ens servirà per baixar aquesta pressió arterial. És un analgèsic, també molt fort. Després també serveix per regular tot el que és el sistema immune. Després també, ja ho explicaré després, s'ha vist que té propietats antitumorals. És un antirreumàtic també molt bo. I després també pot baixar el colesterol. A què no ho sabies tot això, Àngels? O sigui, té moltíssimes propietats. Llavors, sobretot, no, com sempre diem, molt de compte en tot el que són les quantitats, és a dir, és una planta tòxica. Llavors, s'ha d'anar en compte de no fer servir quantitats molt altes perquè, si no, els seus efectes ja podrien ser negatius. Llavors, aquest ús que he dit, no, d'antitumoral, doncs, bueno, s'ha vist que té una certa acció, no?, antitumoral. Bueno, s'estan fent estudis, val?, perquè s'estan posant com injeccions subcutànies d'extracte de visc i s'estan investigant aquests efectes. També diuen que va bé doncs, pels efectes de la quimio o de la ràdio, pels efectes secundaris doncs, que podria anar bé per mitigar aquests efectes. Però bueno, tot això està en fase d'estudi i evidentment doncs, ningú és qui per dir que serveix com a antitumoral. Després també matxacat i aplicat doncs, pot aliviar els dolors de ciàtica que són bastant pesats. Després també les fulles del visc macerades en alcohol i fent-nos fregues a les cames, doncs, ens pot aliviar aquest problema circulatori. Després també a les baies, és a dir, els fruits del visc matxacats i barrejats amb llimona, doncs poden anar molt bé doncs, per l'acné de la cara, sí, per pells grasses. Després també és molt bona doncs, pel dolor de ronyons, pels càlculs renals, és a dir, és una planta que expulsa les pedres. I després també, si posem aquestes fulles macerades en aigua, doncs ens posem els peus en un balde, quan tenim aquests peus cansats o adolorits, doncs ens anirà molt bé. Després també és una planta que es feia servir per caçar, perquè aquestes fulles i fruits matxacats doncs, troben com una espècie de pegamento. Després ho untaven a una branqueta d'arbre i antigament es feia servir per caçar moixons, ocellets. Es feia servir molt. Després he dit que també regula el colesterol, com és diurètic, ajuda a eliminar líquids que estan retinguts i després també ajuda a desinflamar les hemorroides o les varius. O sigui, realment és una planta que tothom la coneix, no?, per aquest ús pel Nadal, que se li dona, no?, com per tenir bona sort, per protegir la casa, però la gent desconeix aquests usos medicinals. Bueno, espero que us hagi agradat i ens veiem a la propera cita. Gràcies, Àngels.
0: Doncs Sílvia, hem arribat ja al punt i final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Doncs fins una altra. Adéu.
2: Adéu.
3: Ràdio Cubelles, 107.5 FM. Si vols notar la diferència...

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable amb un cel ennuvolat gran part del dia, sobretot al matí, amb algunes clarianes entre mig matí i migdia i poques estones de sol, mentre que a la tarda el cel estarà tapat i fins i tot amb el pas d'una cua de front ens pot deixar alguna pluja feble al vespre o primera hora de la nit. Molt poca cosa en conjunt, amb una temperatura que avui serà més baixa, res a veure amb els 24 graus que vam arribar ahir, mentre que la temperatura es mourà entre els 13 i 14 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima no passarà dels 20 amb una humitat baixa. Vent moderat, de mestral al matí, amb cops forts a la tarda i fent que la mar estigui moguda amb maror. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, dominat pel sol i el cel clar al matí, i amb algun núvol baix a partir de migdia, amb una temperatura que baixarà força de nit i pujarà unes dècimes de dia, movent-se entre els 8 i 10 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 20 i els 21, amb una humitat baixa. Vent de mestral, feble al matí i moderat de ponent o garbí a la tarda, fent que la mar no estigui tan moguda, amb marejol considerable tot el dia. I diumenge un temps més estable, dominat pel sol amb alguns núvols baixos fins a mig matí i bandes de núvols prims a la tarda, amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 10 o 11 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí i de xaloc en cops moderats a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol.
3: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Les direccions de les escoles i els instituts de tot el Garraf donen suport a les reivindicacions aprovades per les assemblees dels centres. Les protestes acordades pels docents podrien alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent, com per exemple no organitzant colònies ni sortides, ni tampoc esdeveniments fora de l'horari lectiu. Les famílies de les escoles i els instituts de Cubelles han rebut aquesta setmana un manifest signat per les direccions dels centres educatius públics de tota la comarca que defensa les reivindicacions del col·lectiu professional. Les direccions avisen les famílies que les decisions de les assemblees dels centres poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent. De fet, prèviament, uns quants d'aquests centres educatius ja han informat a les famílies que no s'organitzaran colònies ni sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu el curs que ve, si no canvia la postura del Govern de la Generalitat. Els docents reclamen quatre punts concrets: una reducció dràstica de la burocràcia, la baixada de ràtios per assegurar una atenció adequada i personalitzada a l'alumnat, més recursos humans i materials, especialment per garantir una inclusió real i efectiva, i la recuperació del poder adquisitiu i uns salaris dignes. La reunió entre Educació i els sindicats d'aquest dijous s'ha acabat sense un acord i les parts s'han citat a una nova trobada dimarts. Els sindicats esperen que Educació els enviï una proposta negociadora que permeti parlar d'inclusiva però també dels salaris. Si aquesta proposta no els convenç, han avisat que no assistiran a la trobada. Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que volen explorar els marges de l'acord que van signar el seu dia amb Comissió Obreres i UGT, però no ha concretat si aquests marges inclouen anar més enllà de l'increment del complement específic del 30%, inclòs a l'acord amb les dues forces sindicals. Des dels sindicats, Ignasi Fernández, de professors de secundària, ha valorat així la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats.
4: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància, el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació. És trist de dir, però jo tinc la sensació personal, i crec que del col·lectiu, que evidentment la senyora Niubó és la nostra cap de personal, però per mi, si més no, per mi avui no és la meva consellera. Si dilluns no arriba aquesta proposta, de cara i ulls, demanarem explícitament la dimissió de la senyora Esther Niubó.
0: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha comunicat que de cara a la següent reunió volen una proposta clara en relació als salaris.
5: Volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva. Perquè en temes d'inclusiva l'acord dona marge d'ampliació. Els punts que entra a l'acord són tan genèrics i tan globals que bueno, doncs qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera i d'aquesta conselleria de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
0: I la secretària general de la CGT d'Ensenyament, Laura Jané, ha comentat també que en cas que aquesta proposta no arribi abans de la següent reunió o no abordi, tal com han demanat, els temes salarials, no formaran part de la reunió.
6: Si dimarts no hi ha una proposta per escrit, no hi ha una proposta amb calendari, no hi ha una proposta que pugui ser acceptada per la comunitat educativa, nosaltres, com a CGT, tampoc assistirem a aquesta mesa, com ja han dit els altres dos sindicats que m'han precedit. Però, si el govern no avança, el dia 27, que és la propera vaga que hi ha convocada a tot Catalunya, el que farem serà paralitzar aquest país fins que aquesta situació tingui una sortida i una solució.
0: Per la part del govern de la Generalitat, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que l'acord amb els sindicats UGT i Comissions Obreres considera que és prou ampli, obert i flexible per trobar elements que puguin generar el consens amb la resta de sindicats.
7: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
0: D'altra banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ens ha preguntat sobre el que s'està votant a molts claustres de no fer sortides ni colònies al curs que ve. Jiménez ha demanat que les decisions que afectin no només els docents, sinó el conjunt de la comunitat educativa, creu que s'haurien d'abordar en el marc dels consells escolars. Cubelles ha organitzat diverses activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que es commemora el 17 de maig. Aquest divendres, una parada del Servei d'Atenció Integral del Garraf ha informat els usuaris del Mercat Municipal de Cubelles i han donat a conèixer les eines que es posen a disposició del col·lectiu. N'ha parlat per Ràdio Cubelles Núria Planes, regidora d'Igualtat i LGTBI.
8: Bueno, totes les activitats que fem són divulgatives, obertes a tothom, però vull deixar clar que no són només pel col·lectiu, sinó que són obertes a tota la ciutadania i que tothom pot participar. I la idea és de donar a conèixer el col·lectiu i de donar a conèixer de fet es fa aquest dia perquè és la commemoració de que el 1990 va deixar d'estar patologitzat com una malaltia mental, sinó que és una característica més d'una persona i que no té cap mena de vinculació amb la salut mental.
0: Renata B2, alcaldessa occidental, també ha parlat de la importància del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
9: Continua havent molta LGTBI-fòbia i, per tant, doncs, és un dia de reivindicació. En realitat és el dia 17, que és el diumenge, però hem aprofitat que avui és un dia de mercat i que hi ha força gent al mercat per poder fer aquesta taula, aquesta carpa informativa on hi ha material, hi ha merchandising i llavors hi ha la informadora que habitualment treballa al Consell Comarcal, però que està ubicada a Cubelles per tractar aquest tema per qualsevol que tingui un dubte. Cal recordar que habitualment hi ha aquest servei a Cubelles, al Centre Violeta, i després doncs, que hi ha aquelles bústies perquè tothom que ho vulgui pugui fer qualsevol aportació o qualsevol denúncia, tant a la biblioteca com al poliesportiu.
0: La programació a l'entorn d'aquest dia es completarà el 25 de maig amb un taller humorístic i divulgatiu titulat Les sigles LGTBIQA+. Plus, a càrrec de Brigitte Lamour, que es durà a terme a les residències de gent gran de Cubelles. Paral·lelament, durant tot el mes es farà també la penjada de la bandera LGTBI als centres educatius i als ajuntaments dels municipis del Garraf participants i el repartiment d'uns quants llibres sobre diversitat sexual i de gènere a les escoles. I el 20 de juny es tornarà a celebrar a Cubelles un torneig de 3x3 de bàsquet LGTBI. Alumnes de l'Institut Les Vinyes han recaptat fons per l'associació OR, centrada en un càncer infantil minoritari. Els últims dos divendres, el 8 i 15 de maig, un grup d'alumnes de tercer d'ESO B de l'Institut Les Vinyes han centrat el seu servei comunitari a aquesta finalitat solidària. Hem pogut parlar amb una alumna, portaveu de la seva classe, l'Antonella Montalba.
10: Explica'ns, Antonella, doncs avui esteu al mercat, és la segona setmana, oi, que veniu al mercat. Quina és la vostra iniciativa? Com és que heu vingut al mercat aquests dos divendres?
11: Bueno, estem fent servici comunitari i ara estem venent pulseres, llavers i sobretot hem participat fent un sorteig d'una cesta amb productes donats del mercat de Cubelles, així que aquí col·laborem entre tots.
10: I la finalitat quina és? Com és que heu muntat això?
11: Bueno, la finalitat de tot això és per una organització amb nens amb càncer, però en un tipus de càncer específic, que és sobretot els nens petits. Doncs això, que necessiten més atenció perquè l'Estat no ajuda a aquests nois, perquè és un càncer molt específic, així que nosaltres ajudem col·laborant en servici comunitari.
10: I fins ara com ha anat? Quina rebuda heu tingut els dos dies que heu estat aquí?
11: El primer dia sí hem venut molt més perquè era tot nou, tot bé. El segon dia també estem venent força bé, però igual una mica menys que el primer dia.
10: I el següent pas quin serà? Un cop tingueu ja els diners recaptats i tot això, com teniu previst també donar-ho a l'associació? És a dir, quin serà el següent pas?
11: Bueno, jo suposo que els donaran a l'associació i l'associació s'encarregarà de donar-la als psicòlegs, per la família, de tots els nens, també en investigació per poder encontrar una cura a aquest càncer i això, poder resoldre aquest problema.
10: Doncs moltes gràcies, Antonella. Que vagi molt bé. Bon dia.
11: Bon dia. O sigui, gràcies.
10: El mercat municipal ha acollit aquest divendres una paradeta d'una de les cooperatives que elaboren els mateixos alumnes de les escoles per tal de vendre els seus productes i d'aquesta manera, doncs, dins d'una de les seves assignatures, aprendre també doncs, tots els passos de muntar un negoci. En parlem amb Renata B2, alcaldessa accidental i també doncs, regidora d'ensenyament. Gràcies per atendre'ns.
12: Moltes gràcies a vosaltres sempre.
10: I bé, és una iniciativa que any rere any no, es va repetint. Hi ha dos centres educatius d'aquí de la vila que participen d'aquest projecte de cultura emprenedora, oi?
12: Sí, a més, a mi és un projecte que em fa especial il·lusió perquè és un projecte que vaig començar jo quan era tècnica, l'any 2015, amb, en el seu moment amb el Maricel i actualment es fa amb el Maricel i amb el Vora del Mar. És un projecte que és molt bonic perquè els alumnes aprenen a fer una empresa i hi ha un dia que apareix, és el més especial, que és el dia d'avui, que és quan venen els projectes que han estat elaborant durant tot el curs. I per ells és un dia molt festiu i estan molt contents perquè normalment ho venen gairebé tots. De fet, bueno, jo m'he quedat un dels últims clauers que teníem perquè ho han venut pràcticament tot i és un projecte, la veritat, molt maco.
10: En aquesta ocasió, quin negoci han muntat o quins productes estan venent a aquesta cooperativa?
12: Entre les coses que han de fer d'escollir un nom, aquest any han escollit el Biscuits i a més fan una cooperativa perquè el que és important és que tots els alumnes col·laboren. Al final en una cooperativa ningú és més que ningú i en socis sí que hi ha un president que representa la cooperativa però no és el que mana, al final són tots els que decideixen. I en aquest cas també escollen quin producte volen fer, han fet clauers, han fet pulseres, han fet bijuteria, arracades i clauers, i això és el que han estat venent.
10: I després dels diners recaptats també els aporten amb una entitat, no?, amb alguna associació. Aquest any no sé si se sap quina han escollit.
12: Encara no ho han escollit, quina associació, és un 10% el que destinen, i la resta ho poden destinar el que vulguin. Normalment el que fan és dintre de les colònies que fan el curs següent, perquè aquest curs és com molt precipitat, i llavors dintre de les colònies del curs següent aprofiten per fer una excursió amb els diners que han tret, perquè ells posen uns dinerets perquè comencen amb un capital social, que normalment posen 3 euros cada cadascun, amb aquest capital social és com generen aquests diners, i llavors amb el retorn que tenen, perquè se'ls retornen aquests 3 euros, i a més amb els diners que obtenen és quan fan l'excursió i donen una part a una entitat.
10: Moltes gràcies.
12: Gràcies a vosaltres.
13: La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles manté durant aquest mes de maig una programació cultural àmplia que combina presentacions literàries, cinema, exposicions i serveis d'estudi, amb l'objectiu de donar resposta tant a les propostes culturals com a les necessitats dels estudiants en període d'exàmens. La programació literària començarà dijous 21 de maig amb la presentació del llibre Poderosas Mujeres que marcaron la història d'Espanya, de Maria Pilar Queralt del Hierro, amb la participació del doctor en història Pablo Ignacio de Dalmases. Es tracta d'una obra que recupera el paper de les dones, que van tenir un paper destacat a la història d'Espanya i que van desafiar els prejudicis socials del seu temps. Una presentació que tindrà lloc dijous 21 de maig a partir de 6:45 de la tarda. Durant la seva estada a Ràdio Cubelles, a través de l'espai Bibliogenda, Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal, ha explicat aquesta proposta.
14: El dia 21 de maig, concretament, a 6:45 de la tarda, vindrà la Maria Pilar, que era el del Hierro, que ja ens va fer una conferència pel mes de març. Ella ha treballat molt el tema de les dones al llarg de la història i ens presentarà el seu nou assaig, el seu nou llibre, que es titula Poderosas, mujeres que marcaron la història d'Espanya, i la presentarà Pablo Ignacio de Dalmases, que és doctor en història. Val? Ella, la Pilar, recupera dones influents de la història d'Espanya i explica com van liderar, com van innovar o com van desafiar prejudicis. Parla des de Violant d'Hongria, que va ser esposa de Jaume I el Conqueridor, fins a l'advocada Mercedes Fórmica o Dolores Ibárruri o Pilar Primo de Rivera. Per tant, la gent interessada en dones i en història els convoquem el dia 21 de maig a la tarda.
13: El dilluns 25 de maig a 6:45 de la tarda i fins a les 7 tindrà lloc una nova sessió del Club de Cinema 24 imatges per segon dedicat en aquesta ocasió a la pel·lícula 8.5 de Federico Fellini. La sessió a la biblioteca serà conduïda per Joaquim Micó, que proposa una tertúlia a partir del visionat de pel·lícules per aprofundir en el llenguatge cinematogràfic i la narrativa del setè art. La programació a la Biblioteca Municipal de Cubelles seguirà dijous 28 de maig amb la presentació de Les aventures de Sayle, d'Elias Gulias Hill, una obra marcada per l'humor i la imaginació. Ens ho explica Núria del Campo.
14: I és l'autor és Elias Gulias Hill, que molta gent de Cubelles el coneix per la carnisseria, que ell va regentar molts anys. Llavors, li presentarà Ferran Monguet i, com ell diu, a l'Elias diu que ningú sap molt bé on acaba la veritat i on comença el riure, però el que és segur és que Sayle ha viscut una vida de pel·lícula, o almenys així ens ho explica. Per tant, és un relat bastant autobiogràfic de vivències que ha tingut ell i de moments de la seva vida que ens vol explicar i transmetre, sempre amb una mica d'humor, imaginació, etc.
13: I pel que fa a les exposicions, durant tot el mes es pot visitar la mostra Esmalts de l'escultora i esmaltista Pilar Francesc, amb peces inspirades en la natura i elaborades amb la tècnica de l'esmalt al foc sobre coure. També una altra mostra és l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, organitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs, que recull també les trajectòries de persones deportades del territori durant i després de la Guerra Civil Espanyola. I, paral·lelament, també la biblioteca ha activat les sales d'estudi pel període d'exàmens, disponibles des de aquest mes de maig i fins al 10 de juny, amb horaris ampliats de dilluns a divendres i també els caps de setmana per tal de facilitar espais de treball als estudiants.
0: El desbloqueig del CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, està pendent encara de validar el nou projecte. El govern local vol reprendre les obres tan aviat com pugui per intentar inaugurar el servei abans que s'acabi aquest mandat. El CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, prevista una part de l'edifici del Centre Social Joan Roig i Piera, és una prioritat del govern local, segons ha dit Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran. Així ho ha dit en declaracions a Ràdio Cubelles.
15: És una prioritat del Departament de Serveis Tècnics validar el projecte i tirar-ho endavant per licitar-lo. Tenim molt bona comunicació amb la Generalitat de Catalunya, tot i haver aquest canvi de govern. Ells estan fent seguiment d'aquesta, tenint converses molt sovint amb el Departament d'Afers Socials, molt sovint sobre aquest projecte, perquè ells volen apostar perquè Cubelles tingui aquest centre de dia, aquest CEIAR. I nosaltres també, clar, perquè bueno, de fet és qui nosaltres ho vam impulsar la legislatura passada.
0: Desbloquejar la situació d'aquestes obres, que van quedar aturades a principis del 2024, passa per un projecte nou que actualitzi els preus i les feines que cal fer amb la situació actual.
15: Realment l'obra és molt... és que queda res, en realitat queda res. Però, clar, s'havia de tota la burocràcia administrativa, que és molt farragosa en la... i és així també, això, amb això també hem de comptar i ho hem d'acceptar, que és molt farragós tots els procediments administratius, i llavors, clar, s'havia de... i a veure, que no ho critico, però una mica també és aquesta demora, no és com fer-se un bany a casa, no? Que si el paleta no et funciona aquest, doncs en seguida agafes un altre i venga i ximpun.
0: La reforma de l'antic Espai Jove i de la sala d'activitats del centre social per transformar-los en un centre de serveis per la gent gran es va adjudicar el setembre del 2023 per uns 234.000 euros. Les obres van arrencar aquella mateixa tardor, però unes setmanes més tard van quedar aturades. Segons la regidora Alexandra Corbillo, la tramitació administrativa de la renúncia de l'anterior empresa concessionària, juntament amb la revisió del projecte i la nova licitació, és tot una feina molt lenta.
15: Vam patir aquesta situació, llavors s'havia de fer tot nou de zero una altra vegada a nivell arquitectònic, dibuixar tot el projecte, i amb aquest dibuix d'aquest projecte, ho dic així, d'estar per casa, però amb aquest dibuix d'aquest projecte llançar la licitació adequada a la situació que tenim actual.
0: Els preus d'ara, no? Diguéssim.
15: Els preus d'ara i la situació actual, perquè clar, no és el mateix licitar una obra des de zero que licitar-la tal qual està ara. Llavors, clar, s'ha hagut de... bueno, d'organitzar, de remodelar aquest projecte per llançar aquesta licitació, i jo espero, vamos, que en res podem licitar-la.
0: D'altra banda, en relació amb la gent gran, l'Ajuntament ha obert una licitació per la dinamització del casal, la contractació d'una persona externa al consistori que s'encarregui d'això, de dinamitzar el casal de la gent gran municipal. Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran, creu que serà la manera de poder oferir més activitats.
15: Ara mateix ja està a punt de llançar-se la licitació per tenir una persona al casal, una dinamitzadora al casal, i això donarà supervida al casal, podem fer més coses, que estic desitjant això, i l'alcaldessa també ho està desitjant, i això serà, la veritat, que podem fer projectes més xulos. Ja vindré aquí a la ràdio quan s'incorpori aquesta persona, i la veritat que donarà una vida, un altre dinamisme, perquè bueno, m'agradaria doncs, posar en marxa activitats més culturals també, més lúdiques a nivell cultural. Fer excursions, per exemple, que també crea vincles. Uh-huh. És una manera d'aprendre, l'aprenentatge és molt important.
0: La durada d'aquest contracte de dinamització del casal de la gent gran serà d'un any, amb la possibilitat de dues pròrrogues d'un any, i té un pressupost base de licitació de més de 35.000 euros. Ara per ara està oberta la licitació a rebre les ofertes de les empreses.
16: Setmana de comiats aquest cap de setmana pel que fa a les entitats esportives. El Club de Futbol Cubelles s'acomiada de la Primera Catalana després de confirmar el seu descens En la penúltima jornada, el cap de setmana anterior davant del Sant Boià amb la derrota per 3-0. Els covellencs s'acomiadaran, doncs, d'aquesta primera catalana després d'una temporada complicada on, finalment, no han estat capaços de sortir de les posicions de descens. Per aquest últim partit, el rival serà la Unió Esportiva Sitges, un Sitges que, tot i començar més fluix al principi de la temporada, va saber redreçar el seu rumb i acabarà a la part de mitja de la classificació, sense opcions de lluitar per l'ascens, però amb la tranquil·litat de seguir disputant la primera catalana la temporada següent. A més, el partit es disputarà el Josep Pons i Ventura, que acomiadarà, com dèiem, aquesta temporada. Serà dissabte a les 6 de la tarda. Una hora abans, a les 5, a l'altra banda de la comarca, ens anem d'anar cap al municipal d'Aiguadols, hi haurà un altre enfrontament entre la Unió Esportiva Sitges i el Cubelles, en aquest cas els dos equips de la tercera catalana. En aquest cas, el club de futbol Cubelles visitarà una Unió Esportiva Sitges amb la intenció de finalitzar la temporada en segona posició. En condicions normals, el Cubelles hauria de jugar la promoció a l'ascens a la segona catalana, però el descens del primer equip fa que aquest partit ja no es pugui disputar. Això sí, els cubellencs intentaran sumar els 3 punts i acabar la competició en la segona posició, per allò de doncs, deixar clar que l'equip doncs, ha tingut una bona temporada i ha acabat segon en el seu grup. Més partits per aquest cap de setmana. Ens anem al futbol sala. El Cubelles jugarà a casa el dissabte a les 6 de la tarda, en el que serà el penúltim partit de la temporada. De fet, és l'última jornada, però queda una jornada que es disputarà el proper cap de setmana. És una jornada que la federació va ajornar per uns atacs violents que va patir un àrbitre. Per tant, doncs, el calendari s'ha allargat una setmana més i aquesta doncs, és la que en el calendari trobaríem com a última jornada de Lliga. El Cubelles rebrà el Sant Sadurní d'Anoia dissabte a les 6 de la tarda. Amb l'ascens a primera catalana ja assegurat, intentaran acabar la temporada amb els millors resultats possibles. També dissabte a les 4 de la tarda, el club de futbol sala Cubelles B jugarà a Vilanova. El derbi serà a les 4 de la tarda i els cubellencs tenen una remota possibilitat de lluitar per una plaça d'ascens a segona catalana. Els cubellencs haurien de guanyar els dos partits que queden i també esperar alguna ensopegada dels seus rivals, però encara matemàticament és possible. Això sí, han de guanyar el derbi que es disputarà, com dèiem, dissabte a les 4 de la tarda. Pel que fa a hoquei, també jornades decisives, sobretot pel que fa al masculí, que rebrà diumenge a 3:15 del migdia al Igualada, un rival directe en la lluita per sortir de la situació de descens. Ara mateix el Cubelles és fora, però amb una distància molt, molt, molt curta. De fet, hi ha molts equips que estan immersos en aquesta lluita per sortir de les posicions de descens. Com dèiem, el Cubelles jugarà a casa rebent l'Igualada en la primera de les 3 finals que li queden per tancar la temporada. Pel que fa al Cubelles B, el de tercera catalana, jugarà diumenge a les 5 de la tarda a casa rebent el Casal Espluga. I el femení torna a la competició després de gairebé un mes aturades en les últimes jornades de Lliga. Les cubellenques aniran a la pista de l'Olesa, serà diumenge a 6:45 de la tarda. Tot i que tenen assegurada la promoció, les de Cubelles volen intentar posar les coses difícils al Torrelles, que és l'equip que és primer a la classificació i que aconseguiria l'ascens directe. Les cubellenques encara matemàticament podrien optar aquesta primera posició, però han de guanyar els seus partits i esperar l'ensopegada del Torrelles. En tot cas, la primera d'aquestes jornades finals serà aquest diumenge a 6:45 de la tarda a la pista de l'Olesa. Pel que fa al vòlei, enfrontament decisiu pel femení que viatjarà fins l'Ametlla dissabte a 7:45 del vespre. Necessita una victòria també per mantenir la categoria i el masculí, per la seva banda, encara espera horari per al seu partit davant del Mulla aquest cap de setmana. I la jornada la tancarà el club de bàsquet Cubelles diumenge a 1:15 del migdia a la pista del Cervelló. Els covellencs, que porten un seguit de derrotes consecutives, s'enfronten contra un rival que està amb els mateixos resultats que els covellencs i, per tant, doncs, empatats a la classificació. Veurem, doncs, si aconsegueixen trencar aquesta dinàmica negativa i en aquesta recta final aconsegueixen sumar una nova victòria en el seu, en la seva classificació. En tot cas, aquesta serà, com dèiem, la última o la penúltima jornada per moltes de les entitats covellenques i, com sempre, aquí estarem molt pendents a Ràdio Cubelles de tot el que pugui passar en aquesta jornada esportiva.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai...
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Què tal? Hola a tots i totes els oients de Ràdio Cubelles. Benvinguts al programa amb més ritme del moment, Cubelles Back in Time. Salutacions de qui us parla, Joli García, acompanyant-te una estoneta amb les millors cançons de les dècades passades. Avui tindrem a Britney Spears, Cher, Seguretat Social i molts, molts més. Però comencem amb un dels grans del hard rock, Bon Jovi, i aquest It's My Life.

un xute d'energia brutal, aquest It's My Life, i no baixem el ritme, no, no el baixem, perquè ara mateix marxem als 90, finals dels 90, quan una noia amb aspecte angelical revolucionava les llistes d'arreu amb Baby One More Time. Aquí la tenim, Britney Spears.

I continuem amb la millor música de les dècades passades aquí a Ràdio Cubelles, ara de la mà d'un grup nacional que ens porta moltíssims records, El Último de la Fila.

Como un burro amarrado a la puerta del baile. Manolo García i Quimi Portet formaven un tàndem espectacular. El 13 de gener de 1998 van anunciar la seva separació. Això va ser tot un xoc pels seus fans. Però, escolta, tampoc els va anar gens malament en solitari, eh? Vinga, que estàs escoltant Ràdio Cubelles, el Back in Time, al 107.5 de la FM. Encara ens queden èxits per endavant i no ens movem gaire d'any amb un artista que sempre ha sabut reinventar-se. Ella és Cher i ens porta el seu exitós tema Vivir.

Doncs aquí la teníem, a la Txer, i és que segueix lluint bellesa, oi? Sigui per les operacions que porta o pel que sigui, desprèn molta energia aquesta dona, ens encanta. I qui també ens encanta és el següent grup que comença aquí a sonar. Precisament perquè torna a estar de moda, gràcies a una versió del seu clàssic Blue de Badí. This is just blue.

Eiffel 65 amb el seu estil Italo Dance ens posa a ballar més que mai, oi? Arribem a la recta final del programa. Ara agafeu crispetes perquè escoltem una banda sonora que va marcar moltíssim el seu moment, i és que la pel·lícula tenia com a protagonista a una jove molt joveníssima, Michelle Pfeiffer. Us sona?

Doncs sí, es tractava de la pel·lícula Mentes Peligroses, pel·lícula de 1995. I ara ja sí que m'acomiado fins al proper Cubelles Back in Time. Ens acomiadem amb un grup espanyol de rock format al 92, un referent a la moguda dels 80, Seguridad Social. Espero que hagueu audit d'aquesta estoneta amb la millor música d'altres dècades i apugeu el volum i canteu amb molta força, perquè nosaltres vindrem la setmana vinent amb més música, i ara acabem amb aquest Quiero Tener Tu Presencia de Seguridad Social. Recorda, posa música a la teva vida.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. Avui la sintonia de la teva vida, programa especialíssim. I és que comencem així de bé amb la xica, la dona, la nena d'ahir, la xica d'ayer, Nacha Pop. Quins records, quin bon ambient. Sense punxin de l'FM Ràdio Cubelles al Fan Recio, aquí som amb una nova edició.
2: Un dia qualquiera no sabes què hora és.
1: La versió original de La teva vida.

Sí, és que hem començat així de bé amb els amb la xica d'ahir d'Snatcha Pop i continuem també amb molts més èxits, perquè avui tenim la versió original de La teva vida, com és el genial Tu nombre me sabe hierba, el genial Joan Manuel Serrat.

0: 107.5 de la FM Ràdio Cubelles.
1: En un pliegue de tu talle.
0: Tota la millor música, tota la música que no trobes a cap altre lloc aquí al 107.5 de la FM, en aquest programa, La Màquina del Temps.
1: Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz.
0: I és que t'estimem, volem que siguis aquí amb nosaltres. I continuarem amb una altra proposta musical per aquesta versió original Sintonia de la teva vida. Què us sembla si escoltem a la Concha Velasco, Conchita Velasco i la seva dona Yeye, la xica Yeye?

Pots buscar el que tu vulguis a la recerca d'allò que més t'agradi. Per això sí, no canvis de sintonia, no canvis d'aquesta màquina del temps. I és que la bogeria ens portarà amb un altre tema, amb una altra proposta musical. El no dudaria del genial, del tristament desaparegut Antonio Flores, un dels grans compositors.

I és que aquest programa també és un himne a l'alegria, al benestar, perquè la música ens transforma, ens porta a altres realitats. Genial el Miguel Ríos amb el seu himne a l'alegria. Però és que nosaltres volem ser el teu amant, Avante Bandido, Jenny, Miguel Bosé.

potser nosaltres no siguem héroes d'amor, però sí que som, o esperem ser-ho, héroes de la versió original de la versió de la teva vida. Tota la música que no trobaràs a cap altre lloc, només aquí, sense considerar fer més ràdio. Miguel Bosé i el seu amante bandido.

I és que estem enamorats de la música, de la sintonia de la teva vida. I és que anirem pels amores de la genial també d'aquesta gran veu, d'aquesta peculiaríssima veu, Maritrini.

0: I és que per això està la teva ràdio, la teva sintonia, sense possible de fer més ràdio que veies, no només aquest programa, sinó tota la barrilla, tota la programació d'aquesta casa.
1: I les manos,
0: perquè no estiguis sol. I és que si no, si ens deixes, ens deixaràs amb el corazón partido, com es diu, Alejandro Sanz.

I és que només pensem en tu, amb tota la bona música. I recordant temes tan icònics com aquest que ve a continuació. No puede haber nadie en este mundo. I és que no podem ser més feliços que comptar amb tu, a Sergé, l'Sketchup.

I és que de la patxanga més alegre ens anirem a un tema molt romàntic d'anys enrere. Algo de mi, Camilo Sesto.

0: És que alguna cosa morirà si no ens acompanyes amb aquestes sessions musicals de la teva vida.
1: Saber por qué te vas, amor.
0: No volem que te'n vagis. I per això ens dona igual com siguis, a qui li importa, a l'escala.

I és que no volem que canviïs en res, només que ens escoltis. Versió original de la teva vida. Perquè ets tu, només tu, ets tu, mocedades.

I és que és tu el que els escoltes. La sintonia de la teva vida aquí a Ràdio Covella, el 107.5 de la FM de Front Ràdio. Tu i jo, Julio Iglesias.

0: quiero saberlo.
1: I és que volem que siguis feliç al nostre costat amb aquest tema de la sintonia de la teva vida. No tenim temps per més. I ens que ens acomiadem de la millor manera amb el Julio Iglesias, amb aquest excel·lent tema del 1985, tu i

0: La sintonia de la teva vida aquí a Ràdio Cubelles, sense pulsin de l'FM, la màquina del temps. Ens acomiadem fins la pròxima setmana.
1: Ràdio Cubelles, 107.5 FM.

0: Bon dia, senyores i senyors. Comencem nova edició d'Ale Weekend, el programa de cultura d'aquesta casa, Ràdio Cubelles. Us parla Josep Lluís Villanueva i, com sempre, a mi, la meva estimada amiga, la Mònica Montaner.
1: Hola, què tal?
0: Hola, Mònica Montaner. Hola. Avui dèiem que li podrien canviar el nom al programa i dir allò de tres senyores i un senyor.
1: Sí, sí, per exemple.
0: Perquè tinc tres senyores amb mi i jo, tot solet, no? Abandonat. Però bueno, després us presentarem
1: abandonat,
0: com un catxurret. Desvalgut. Bueno, va, canviem de tema. Després us direm qui són les nostres convidades d'avui. Primer passem a l'agenda, com totes les setmanes. Avui era el dia aquell en què tocaria que fos amb nosaltres també a primera hora la Misha.
1: És que m'ha estranyat que no hi fos.
0: No, perquè em va escriure que li havia sorgit una història i l'hem passat per al 20... l'última setmana.
1: Val.
0: Serà amb nosaltres. Sia com sia, avui sí que la Misha d'alguna manera haurà de venir a Cubelles. No, el divendres haurà de venir a Cubelles, no avui. Avui divendres, estem gravant en dimecres, el dia d'emissió del programa, perquè fa el de vora llibres, que és amb el que comencem la nostra agenda d'aquesta setmana. Avui, divendres 15, de 18 a 19 hores, de vora llibres, germanes, gossos, friquis i altres espècimens. Mira que busca llibres amb noms raros, la Misha, eh?
1: Bé, està bé.
0: Però bueno, està bé, per les criatures a qui va dirigit, està perfecte.
1: Ja està.
0: Explica'ns,
1: Mònica.
0: Què
1: vols que expliqui? Ah, bueno, trobada mensual, tercer divendres de cada mes, a les 18 hores. D'octubre a juny, durada 60 minuts. Cal inscripció prèvia.
0: I això es fa a la biblioteca. Aquest és l'apartat que dediquem sempre al començament del programa a algunes de les activitats que es fan a la biblioteca. No totes, perquè són moltíssimes. Bé, doncs ja marxem de la biblioteca i anem directament a la plaça del Mercat perquè demà dissabte 16, d'11 a 18 hores i més, es fa el concurs de paelles...
1: Ah, no, més no.
0: 2026.
1: Ah, no.
0: Això diuen. No. Jo és el que he llegit. Que
1: ja, pot, però no.
0: Que
1: no,
0: posa a les 18, no. Però que serà més.
1: Aquí no hi haurà més. S'ha acabat. No. A les 18 hores tothom a casa seva dutxadeta
0: ja
1: i cap al fortí.
0: Ja veuràs tu. Demà és el del fortí, clar, és veritat.
1: Clar, tens raó. Clar. No.
0: Vale. Bueno, ja veurem si la paella... que la paella és la paella, eh? Ojito.
1: Més que la paella, el vinito de la paella.
0: Ah, clar, exacte, qualsevol, eh? Igual no arriben fins allà baix. Va, anem. Explica'ns coses de paelles i després parlarem de coses del fortí.
1: Bé, doncs que a les 11, recollida de dorsal i assignació de taules. A les 11:30, inici concurs de paelles 2026. A les 12:30, cuinada de les paelles i música amb DJ. De 14 a 15, presentació de paelles i vinar popular. A les 16:30, lliurament de premis. A les 17 hores, concert en Glory Days i DJ i música tot el dia fins a les 6 de la tarda.
0: Sí, no sé. Si la previsió és aquesta.
1: Pues ja està.
0: Però bueno, després...
1: Jo no menteixo.
0: Ja, vale. Inscripcions i tot això, perquè això no és de gratis.
1: Ah, no, perdó. Mm. A veure, grups de mínims de 10 persones, preu d'inscripció 3 euros per persona.
0: Correcte. Més informació a concurs de paelles, tot seguit, concursdepaelles@gmail.com.
1: Organitza el Cubell.
0: Exactament.
1: Ja està.
0: I ara ja passem pàgina i anem a l'altre tema que tan preocupa a la Mònica.
1: Home, a la Mònica... Sí.

0: A mi m'encanta el conformista que era la gent abans, oi? Sí, si no l'hai, sin dudar l'arbre.
1: En algun moment.
2: Sí, en algun moment hauria...
0: Ja arribarà algun dia.
2: Arribava, no? Arribava, perquè això ja era cançó de transició.
0: Exacte, aquesta va ser de plena transició. Caspa, eh?
2: Total, eh?
0: Però molt.
2: Total.
0: I tant, veus les pintes amb els vídeos i els programes de la tele d'aquesta gent que la cantava, que es deien Harcha.
2: Bueno, era la Martirio, entre elles era la
0: Estava
2: Martirio.
0: Estava la Martirio amb
2: Harcha? Sí, era la Martirio. Sí, molt joveneta era ella, sí.
0: Vaja, doncs pues ni idea, no deuria portar ulleres de sol, no, en aquell moment.
2: No, no, a més uns ulls blaus,
0: ni peineta rara.
2: Que va.
0: Era preciosa, jo la vaig conèixer, sí, la vaig entrevistar, i tenia uns ullassos.
2: Preciosos.
0: Jo no sé per què es posava ulleres de sol, aquella dona.
2: Bueno, és el seu...
0: Sí, bueno, el seu tret, i les peinetes,
2: sí, sí,
0: estrafolàries totalment, i les ulleres de sol. Era la Martirio, era així, i que bé cantava la paia, eh? Vale, doncs, senyores, senyors, nit dels museus, demà dissabte 16, a partir de les 18 hores, per aquí l'interès de la Mònica de que la paella acabés a les 6.
2: No,
0: eh?
2: Acabi a les 6, que si volen entrar a les 7 al Fortí poden entrar, a les 7.
0: Vale, vale.
2: Però a les 8 tothom allà.
0: Vale, allà, fitxant, que atenció, es fitxa, demà es fitxa. Ojito. Bé, doncs, nit dels museus, una nit que no només se celebra a Cubella, sinó que se celebra arreu del territori català i més, i que d'entrada obre la porta o les portes de tots els museus, són de gratis, demà, inclòs Cubella, suposo, no, Núria Gené?
3: Sí, inclòs Cubella.
0: Hola. Inclòs Cubella.
3: Hola, bon dia, encara us heu saludat.
0: Bon dia. No, a veure, i saludem també a la Yoyo Villena. Què tal, Yoyo, com estàs?
4: Hola, bon dia.
0: Són les tres senyores, ja les tenim a les tres ara, la Mònica, la Núria i la Yoyo. Que
2: sí,
0: les
2: la
0: tres...
2: Mònica Gené, la Núria Montaner.
0: Exacte, i la Yoyo Villanueva. Total, és igual. Això són coses que pertanyen a una altra dimensió,
2: sí.
0: No aquesta. Però bueno, vale. Diguem-ne,
4: doncs,
0: les tres estan en possessió de la paraula avui, perquè les tres estan involucrades en tot el que passarà demà dissabte. Núria, vinga, va, debuta tu.
4: Vale,
0: comença.
4: Doncs això. Que el dia 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus, i aleshores, la nit de dissabte més propera al Dia Internacional dels Museus es fa la Nit dels Museus, que acostuma a ser, doncs, a partir de les 7 de la tarda en molts museus fins a la 1 de la nit, una cosa així. Llavors, Cubelles aquest any ha decidit participar dedicant aquesta Nit dels Museus a la memòria democràtica i centralitzant l'activitat al Fortí de la Mota de Sant Pere. D'acord? I aleshores, doncs, hem fet un programa a partir de les 6 de la tarda, per això tanta insistència amb el tema del concurs de paelles, perquè qui vulgui el dissabte tindrà tot el dia per fer diverses activitats culturals, gastronòmiques, etc. I podrà anar, doncs, pel matí a les paelles, i després a la tarda, doncs, pot visitar el Fortí de la Mota de Sant Pere, que tindrem portes obertes, i després el concert de Can Coral de la Coral Lirae. I a més, en tot l'acte d'obertura tindrem també obres de l'associació CREA.
0: Molt bé. Obres, quadres, pintures...
4: Exacte.
0: Fotos. Obres. Bueno, podrien ser obres de teatre, que també tindreu, o alguna cosa semblant, no? Però bueno, en parlarem ara.
2: Sí.
0: Bé, doncs jo penso que el que acaba de dir la Núria és la millor manera de fer baixar l'arròs.
4: Correcte.
0: Xinuxano, des de la plaça del Mercat fins al Fortí. I segur que la paella baixa, però perfecta. O sigui que, senyores, senyors, preneu nota.
4: És bo per la salut,
0: i tant,
4: del cos,
0: sí,
4: i de la ment.
0: Exacte.
2: I tant.
0: De l'ànima, de l'esperit.
2: Després l'ànima s'omplirà d'art.
0: De goig.
2: Sí. I de goig.
4: Correcte.
0: Sí, sí. Home, l'art és goig.
2: I tant.
0: La gent que l'aprecia, que no tothom l'aprecia, l'art.
2: No.
0: Malauradament.
2: Art no em refereixo només a pintar, a pintura.
0: No,
2: art, em refereixo...
0: Art en
2: general. El que fem nosaltres també és art, o sigui... Tot és art.
0: El que aquest programa?
2: No. Bueno, també.
0: A
2: veure, estem nosaltres, aviam, per què no? I només tenir nosaltres ja fem art. A veure, no.
0: I tant.
2: Em referia a tot el que farem després. És art.
0: Pues vinga, va, comencem a desgranar la magrana, no? Perquè molt parla d'art, però de moment no sabem res. Sabem que hem de baixar el Fortí i que serà de gratis, òbviament,
4: sí,
0: tot plegat, no?
4: Sí, les activitats que acostumem a organitzar des de memòria històrica acostumem a fer-les sempre gratuïtes, perquè
0: bueno,
4: així...
0: Gairebé doncs... totes les de l'Ajuntament.
4: Sí, però bueno...
0: I ens ho cobren impostos després, no? Però d'entrada, vull dir que...
4: Sí. I a més, doncs, lògicament, a la nit dels museus, les activitats sempre són
0: sempre
4: gratuïtes.
0: Sempre són gratuïtes.
4: Igual que les jornades de patrimoni, les activitats sempre són gratuïtes.
0: Correcte, doncs... Especifiquem una miqueta més tot plegat, va. Començareu a les 6 de la tarda, però no vol dir que tot comenci a les 6 de la tarda, i com bé deia la Mònica, que no es pugui arribar a les 7. Perfectament, eh?
4: Entre les 6 i les 8 hi haurà les portes obertes al fortí. Estarem el personal de cultura i de memòria històrica, la Mònica Fuster i jo mateixa, per donar una mica d'explicació del que és el fortí, una mica del període de la Guerra Civil i per què tenim aquest element i el que servia tot això, i llavors pues, visita lliure, i això es podrà fer a partir de les 6 fins les 8, que és quan es donarà començament al concert de Can Coral. A més, també entre les 6 i les 8 i després del concert, la gent que passegi pel recinte podrà veure aquestes obres de Crea Cubelles, que les portarà i les exposarem per tot el recinte.
0: Pel fortí.
4: Exacte, per la banda exterior del fortí.
0: Ah, no dins.
4: No. No, no, exterior, exterior.
0: Explica una mica què és el fortí, perquè si algú no va... que sàpiguen de què va la pel·lícula.
4: Sí.
0: O simplement per dir, oh, doncs mira, m'interessa, vaig.
4: Sí, de fet, el fortí del Mot de Sant Pere és un dels dos elements que ens han quedat de la Guerra Civil, de quan es van fer les fortificacions de defensa de la costa l'any 1937, que es van construir al llarg de tota la costa catalana, es van construir diverses fortificacions per intentar prevenir o parar el cop d'un futur desembarcament que creien ells que es podria fer en algun punt de la costa catalana. I aleshores es van construir construccions més grans, més petites, segons bueno, l'estudi militar que van fer en aquell moment. I Cubelles té doncs, una de les més grans i més ben conservades, que és el fortí de la Mota de Sant Pere. I justament aquest fortí es va posar en aquest lloc perquè creien que un dels punts on es podia desembarcar era pel riu Foix, l'entrada per aquí. Vale? Llavors van posar aquí un gran... Aquest fortí, bueno, construït el 1937, no el van utilitzar mai perquè, lògicament, sembla història que no hi va haver cap desembarcament. Però sí que ells van preveure aquesta possibilitat i res, aquí el tenim.
0: Molt bé. Perfecte, doncs ja som al fortí, ja tenim quadros dels Crea i... em falten peces en aquest puzzle a mi, vale? Per un cantó em falta el cor Lirae. Què fareu? Passa-li el micro a la Yoyo.
1: Hola, bon dia. A veure, al Cor Lirae fem un acte molt especial. Estem molt contentes de participar en aquest event que ens va proposar la Núria ja fa uns quants mesos. Inicialment havia de ser una cantada de cançons de la Guerra Civil, conjuntament amb altres temes nostres catalans, d'aquí, coneguts, que agraden molt. I bé, al final s'ha convertit en una cosa una miqueta més gran, no? Més maca, perquè hem introduït altres coses, no? Per exemple, el que parlàvem ara de l'exposició dels quadres de Crea, que és molt interessant perquè fas un dos per un. La visita, evidentment, al fortí, que és el lloc, no? L'emplaçament, llavors és molt interessant, si no ho coneixes, doncs tenir la possibilitat de conèixer-ho. I a nivell del Cor Lirae, doncs farem un popurrí de cançons de la Guerra Civil, que hem preparat especialment per aquest dia. Fem també, com deia, altres temes molt interessants, molt bonics, però és que, a més, farem un recital de poemes de la Xesca Calaf. Anirem intercalant cançons i poemes de la Xesca Calaf d'una forma, doncs, amb una posada en escena doncs, bonica, que és gràcies a la Mònica Montaner, que, com ella s'hi ha dedicat sempre doncs, a la composició de coreografies, a nivell teatral o de dansa, doncs en sap molt, i ella, que la tenim a la coral, doncs, ha fet un treball molt gran conjuntament, tot s'ha parlat entre totes les parts diguéssim, no? I hem fet una cosa molt bonica que quedarà molt, molt, molt impactant i que la gent disfrutarà, gaudirà de, del moment, la veritat. Serà molt xulo.
0: Home, veig que aquesta vegada el repertori de les liraes varia bastant del que és un, el repertori habitual,
1: sí.
0: No?
1: Sí, especialment amb aquest tema preparat per aquest dia, no? Que són quatre cançons que van, diguéssim, una darrere de l'altra, no? Les farem bastant a l'inici, i llavors farem poemes, tornarem a fer llavors cançons, que entre elles doncs, està Que boig al món, o El tornarem, Vestida de nit, bé, ja anirem comentant, però el més diferent, no? O l'específic, sobretot, és el popurrí de les quatre cançons, que estaran molt bé, ja ho veureu, esperem que gaudiu.
0: Molt bé, molt bé. I tu, Moni, va, no sueltes prenda, eh?
2: Bueno, jo no suelto prenda, ho ha explicat ella.
0: Digues alguna cosa, va, explica una miqueta de la teva part.
2: A veure, bueno, la meva part, bueno, ja ho ha dit ella, vull dir, en si ha estat molt xulo fer-ho, molt, molt bonic. Totes han col·laborat molt, totes han dit que sí, que jo tenia una miqueta de por, la veritat, ho dic així perquè és cert. Però no, totes han col·laborat. Jo havia parlat ja molt amb la Núria. Això ve d'una altra història.
4: Mm-hmm. Això ve d'una... Si ho l'explico, eh?
2: Sí.
4: Perquè la idea inicial era... Sí. O sigui, la idea inicial aquest dia, de Nit dels Museus, sí, era fer jornades de recreació històrica. Mm. Vale? I aleshores, de l'any passat, els hi vaig demanar si ells voldrien participar... venint, quan fessin la jornada de recreació històrica amb els recreadors i fer un petit concert de 3 o 4 cançons de la Guerra Civil, allí en el mateix moment mm-hmm. de la jornada. Mm-hmm. Perquè trobava molt interessant doncs, tenir aquestes cançons de la Guerra Civil i ells vestits de la Guerra Civil, seria una cosa. Però, per circumstàncies diverses dels grups de recreadors, no s'ha poder lligar per fer-ho en aquest moment. O sigui, aquest dia no era impossible, i més endavant també, més enrere també. Però us dic, bueno, ja que teníem el dia ja lligat, i a més coincidia que era la Nit dels Museus, vam decidir, doncs, traspassar l'acte a la nit i fer una cosa una miqueta diferent, però ja que elles estaven preparant totes aquestes cançons de la Guerra Civil, i després va sorgir la idea d'incorporar poesies i no sé què faran més, perquè ara m'han deixat... Jo encara no he vist l'espectacle, eh? Jo el veuré el dia...
2: Millor.
4: Sí, millor. Ja serà sorpresa, però, bueno, pels inputs aquests que rebo, pot ser una meravella. I aleshores vam decidir fer això una mica diferent, perquè també sortiu del vostre repertori i bé.
2: I surten del repertori i se surt del que sempre estem fent. Vull dir, se surt bastant del que s'està fent.
1: Sí, em deixeu dir. Sí. Jo, per exemple, abans parlàvem de l'art, no? O de la cultura. L'art és qualsevol expressió, doncs, manifestació artística, sigui dansa, pintura, cant, ball... evidentment, tot el que hem de parlar en teatre, doncs recitar poemes també és un art.
2: Oh, i tant.
0: Oh, i tant.
1: I se n'ha de saber. Sí. O hi ha gent que en sap més, hi ha gent que no en sap tant, i no passa res, eh? Igual que escriure'ls, només faltaria. Doncs, clar, en aquest dia concretament, nosaltres, com deia la Mònica, ens apartem també a part del repertori per fer especial per la Guerra Civil, cantem, i això sí, ho sabem fer, fa anys que ho fem, però, escolta, ens ha vingut molt de gust tirar-nos a la piscina i fer una mica una cosa més gran, perquè s'ho valia, perquè hi havia tota una intenció darrere, perquè els poemes de la Xesca Calaf parlen, doncs, de la Guerra Civil.
0: De fet, té un llibre...
2: És el llibre Terra Ferida.
0: Exacte. Concret, dedicat.
2: No, és tot el llibret, és el Terra Ferida.
0: Sí.
2: I és tot el llibret, bueno, fins ara faltava una poesia, i ara ja em va dir la Mercè que venia, i ja està tot complet el llibre. Sí. O sigui, farem el llibret.
0: Sí, vale. Sí. Molt bé, perfecte.
4: Sí. I a més, en el lloc, o sigui, en l'emplaçament més idoni de Cubelles.
2: Clar.
4: O sigui, podia haver-ho previst, jo què sé, el safareig, altres llocs que tenim. Als Jardins de Can Travera no, però no, jo què sé, el safareig, no? S'havia parlat, dius, bueno, si no es pot fer el Fortí, doncs mira el safareig, que és un lloc que ja tenim habilitat, no sé què, no sé quants. Però clar, el lloc ideal era el Fortí, perquè ja és una construcció que s'ha fet durant la Guerra Civil i que servia, l'objectiu era la Guerra Civil, vull dir...
0: Home, si parleu de la... Si està dedicat a la memòria democràtica, òbviament, els safaretjos, home, també podien tenir un lligam, no? Vull dir que... però el Fortí és el millor. òbviament. Jo tinc, mira, un pic amb la curiositat. Cantareu alguna de l'Estrellita Castro i l'Antonio Molina?
2: No.
0: Vaya, vaya.
2: No anem per aquí, per sisplau.
1: Serà...
2: No.
0: Vaya.
1: Va, podem dir alguna o serà tot un secret? Diríem una de les...
2: Una.
0: Bueno, vinga, va, hòstia, esteu, us costa avui, eh?
1: Ai, Carmela.
2: Ai, Carmela.
0: Ai, Carmela.
2: Per exemple,
0: gran,
2: una.
0: Gran cançó i gran pel·lícula. Em va encantar la pel·lícula.
2: Sí, sí, doncs, gran cançó.
0: Amb la Maura,
2: cançó.
0: No era, em sembla?
2: Sí, amb la Maura, amb la Maura.
0: La Carmen Maura. Molt bé, molt bé. Sí. Perfecte, perfecte. De conya. Vale. Què més voleu afegir, aviam?
4: I això, i afegir, doncs, que quan haguem vist aquesta meravella de concert i poemes recitats, tindrem, bueno, socialitzarem amb una copa de cava.
0: Això és el suborn.
2: Que baixi tothom aquí de la paella, podem... que a sobre veurà més.
0: Els
4: que hagin vingut doncs podran socialitzar amb les cantants i bueno, amb el poble i això, i comentar cosetes.
0: Molt bé. Sí. Escolta, Jojo, ja que estàs aquí, va, fem res, un petit, petit, petit abans del Rossegall. En què esteu ficades aquest any? Perquè el Rossegall, senyores, són, senyors, són molt gossos i gosses. I fan una obra a l'any. Home, una obra a l'any, perdona, eh? No s'ho pot dir d'una altra manera.
1: Estrenem una obra a l'any.
0: Estrenen una obra a l'any.
2: És que una obra a l'any és molt potent. Sí? Sí.
1: Estrenar, sí.
0: Home, el Woody Allen en feia 14 pel·lícules. Mira,
2: el Woody Allen podia fer el que volgués. Però estrenar una obra a l'any és una cosa molt potent. Després la porten per tot arreu.
0: Vale.
2: Però una obra a l'any és molt potent.
0: Vale, correcte.
1: Hi ha anys que no tant, no? Depèn.
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: fem bolos, vale. Intentem bellugar-la sempre.
0: Sí.
1: Aquest any serà una obra molt divertida, però és que no sé si avui seria el moment de parlar d'això, perquè ja ens convidaràs a parlar de Rossegall.
0: Em recorda el Jordi Pujol, aquesta dona. Vale? Avui no toca.
1: No, però...
0: Doncs, no, que sí, que sí.
1: Doncs
0: que sí.
1: Va, només dic que vindrem aviat amb el Rossegall Grup de Teatre, que molts anys ens convideu quasi cada any i ens ajudeu a fer doncs, promoció de l'obra que fem el 6 d'agost i que aquest any serà molt, molt, molt divertida. Però tota la notícia la donarem el proper dia quan vinguem.
0: Correcte, vale.
4: Aquesta és una bona manera d'enganxar.
0: Exacte, sí. Ha parlat molt i no ha dit res. Bàsicament, vull dir que...
1: política.
0: Perfecte, sí. A les properes eleccions, que no falta gaire, presenta't. I que segurament trauràs algun vot.
2: Una cosa que n'hem dit abans.
0: Diguis.
2: Hi ha una protagonista que serà la protagonista de tot l'espectacle. Una cadira.
0: Oh, està bé. Aquesta
2: serà
0: no cobra, aquesta, oi?
2: No, aquesta no cobra ni paga.
0: Va.
2: Aquesta, bueno, paga, no sé, però...
0: En el seu moment la deuríem pagar, suposo.
2: Sí.
0: Vale, una cadira.
2: Ja està, és tot el que se't pot dir.
0: Perfecte. I tu, Núria, en què estàs liada a part d'aquestes coses puntuals?
2: Està flipant, no? La Núria ara està flipant.
4: Sí, perquè allò de la cadira m'ha explotat una mica el cap.
0: Yeah.
4: Clar, he començat a pensar, i ara he de buscar una cadira especial.
1: Una cosa.
2: No, la porto jo.
4: Vale, perquè dic, ui, hi ha cadira.
2: No, la porto jo de casa.
4: Però ara no sé.
2: Sí, no t'apollis.
4: Que estic liada? Uf, ni t'ho explico.
0: Amb tot.
4: Sí, perquè, bueno... per uns temes laborals he canviat ara una mica de...
0: Vale.
4: Bueno, no sé, si vols t'ho explico.
0: No,
4: eh?
0: No, tampoc... em referia si hi havia alguna novetat de Can Travé,
4: vale. Ui, no.
0: O alguna cosa d'aquestes.
4: De Can Travé no parlo jo.
0: Vale, bueno, quasi que millor no parli ningú,
4: no.
0: Perquè tal com està el tema...
4: No, de Can Travé, a més,
0: no me n'allo.
4: Jo porto arxiu, memòria històrica i ara... Oficina de Participació Ciutadana, que inclou registre...
0: Això és veritat, que estàs a l'OPIC.
4: Clar, registre, mediació, participació ciutadana, transparència...
0: Buah,
4: i padró i entitats.
0: D'aquí res et cauen els participatius, no?
4: No, ja estàs liada.
0: Amb el tema.
4: Uf, sí.
0: Apa, que
1: hauràs de demanar un augment de sou, no? Perquè no hi ha...
0: Bueno, aquí només et fan augments de càrrec, no. En aquest ajuntament. Bueno, augments de sou és un altre tema. Vale, amigues, doncs escolteu, mira, ho deixarem aquí. marxem amb una d'aquest apartat, amb una cançó del Cor Lirae. Jo ja us ho dic cada vegada que veniu.
2: Hosti, jo poso, hem de portar-li coses.
0: Poso el que tinc. Si no em porteu més coses, ho sento molt.
4: Ara posarà el més,
2: i el més cutre.
4: No, no, hi ha res de cutre del Cor Lirae.
0: No,
4: hi ha res de... És tot superxulo.
2: Ja, però a vegades s'ha posat trossos assats, que penses... Ah,
0: home, diguem-ne que l'estrella que posem sempre és el California Dreaming, però que ja està bé, ja la tenim una mica... Mira, posarem el Grita.
1: Molt bé.
2: Vull perfecte. Dir
0: que allò per... Però que consti, que quedi ben clar, que no és un concert, són assajos. Pues aviam quan graveu algú ben gravat i ho porteu.
4: Et prometem al Cor Lirae de Cubelles que portarem un temazo... gravat exclusivament per aquest programa.
0: Bueno, ja que graveu, graveu dos o tres, no? Podem anar variant. Vinga, Yo-Yo, Núria, tu, Mònica, no, perquè et quedes.
2: Bueno, i elles també, eh?
0: Us quedeu també?
2: Sí.
0: Ah, vale, doncs pues mira, després et posaré una cançoneta que he buscat per tu.
4: Molt bé.
2: Per vale. Tu, eh?
0: De moment...
2: Núria?
0: No. Sí, sí, és per la, Núria, és per la Núria.
2: Ah, només per la Núria?
0: Sí, jo a la Núria la tracto molt bé, ja ho sabem.
2: Ah, no, marxem, va. Yo-Yo, marxem.
0: No, marxeu, no, marxeu, que no hem acabat. Escolteu
2: ah, mira, perquè no m'ha acabat, eh?
0: El Grita del Cor Lirae, vinga.

0: Bé, doncs, amb la musiqueta del striptease literari de cada setmana, o gairebé cada setmana, donem la benvinguda una vegada més a la nostra col·laboradora i amiga estimada, la Charo González. Hola, Charo. Bon dia. Com estàs?
1: Bon dia i bona hora.
2: Hola, Charo.
1: Bàsicament bé.
0: Hola. Sí? Tu, de festival en festival, aquesta dona, hi ha qui va de rap en rap, la Charo no, va de festival en festival de novel·la negra. Bé, has estat a Ciudad Real, oi?
1: Ciudad Real, sí.
0: Pues vinga, va, comença a explicar, perquè quan vas a Ciudad Real només hem de dir un detall, que el premi que donen a aquesta gent de Ciudad Real és un formatge i una ampolla de vi. O sigui, que a partir d'aquí cadascú que pensi el que vulgui, no?
1: Sí, sí, és el premi que dona l'associació Nobel Pol, i el president és el comissari del Festival de Ciutat Real, el Manxa Negra, que aquest any ha arribat a la 7a edició i que va guanyar a l'escriptor valencià Salva Alemany per la novel·la Hotel California.
0: És veritat, tens raó.
1: De Beach Boys. El sí, sí. Boys, no, de Eagles.
0: Dels Eagles, sí, home, els Beach Boys eren playeros.
1: No sé per què dic ara Beach Boys. No sé per què he vist una platja.
0: Ja. No, doncs és el desert, no una platja. Hi ha sorra, però diferent.
1: Sí. I bueno, doncs vaig estar allà, terra de Don Quijote de Manxa i Sancho Panza, que molta gent ara els ha donat per dir que potser el Quixot és una de les primeres novel·les negres. A mi quan em diuen això em dona un atac de riure.
0: Una novel·la negra, el Quixot? Ah.
1: Sí, mira, jo que sé, hi ha gent molt estranya pel món. Home, que diu coses com aquestes, com que la Bíblia també és una novel·la negra.
0: Segons la Menàvar, l'altre dia vaig veure un documental al YouTube, sí. que al YouTube pots trobar-te qualsevol cosa, ja ho saps, no? I sí. Segons la Menàvar, el Quixot deuria ser una història gay.
1: Collons.
0: Bueno, el Cervantes no veies tu.
3: Home,
0: com el posa en la biografia del Cervantes amb el musulmà. Bueno, és igual, deixem-ho. Busca-ho,
1: bueno,
0: si vols, al YouTube.
3: Bueno, però un fanfic, no?
1: Escolta, això és com tot. Podem veure les coses com vulguem. Sí.
0: Depende del cristal con que se mire, oi?
3: Sí, per un fanfic té lo seu, per un fanfic té lo seu.
1: Ja. El príncep li està donant un petó, l'està forçant.
0: Sí.
1: Perquè ella no li ha donat consentiment.
2: Ah, ja. Maca.
0: Vale, perfecte. L'has vist, tu, la peli?
1: No.
0: Ah, no, jo tampoc. No. Però bueno.
1: Pues no això ho diuen del conte, conte normal, que clar, que abans de fer-li un petó a la Blancaneus, que està anestesiada,
0: sí.
1: Amb un grau de dependència, que és veritat, perquè ja està allà anestesiada. Sí.
0: Clar, està grogui total.
1: I fa un petó sense demanar-li permís.
0: Sí, i tant, això és abús, és un abús, però vaja, directament a la presó,
2: Hable con ella.
0: Bueno. Hable con ella?
2: Hable con ella.
0: Això és una pel·lícula.
2: Per això.
0: De l'Almodóvar?
2: Sí.
0: Ah, vale.
2: I allò sí que era sense consentiment, sí.
0: Sí.
2: Que la deixa prenyada.
0: Sense consentiment. No me'n recordo ja d'aquesta pel·li, l'he vist.
2: Està dormida.
0: Sí. Vale. Bueno, va. Vinga, aterrem. Sí, exacte. Anem a Valladolid, a Ciudad Real. Ja m'anava a Valladolid, jo ara. A Ciudad Real.
1: A Ciudad Real.
0: Què va passar? Vas estar currant, tu, no? No només
1: sí,
0: d'espectadora.
1: Jo vaig fer moltes coses. Bueno, primer vaig fer una taula de les sectes, del perill de les sectes, que és una cosa molt, molt perillosa i molt negra també, perquè el que té la desgràcia de caure amb les urpes d'una secta, ho té molt malament després per sortir també i a veure com surt. I vam parlar amb un dels experts més important d'Espanya i un dels coneixedors de sectes més important del món, que és el Lluís Santa Maria, un especialista que va començar a estudiar les sectes, quan va fer un treball, de... li vaig preguntar, li vaig dir, escolta, com et va donar tu per començar a investigar tot això? I em va confessar que ho va fer quan havia fet el treball de final de grau de batxillerat. I a partir d'aquí doncs, va començar a fer estudis, a fer projeccions i la veritat és que avui en dia és un expert que apareix en molts programes de televisió, que ha sigut consultat per molta gent molt famosa que pensen que estan en perill de caure en segons quin tipus de secta. Llavors vam tractar també de com es veu el fenomen de les sectes dintre de la novel·la negra i vam arribar a la conclusió de que algunes sí que són més encertades i d'altres no. Va ser una activitat molt interessant.
0: Home, és interessant. Tot el tema de les sectes sempre sí. porta cua, vull dir que està bé.
1: Sí, i que fan por. I
0: tant, que fan por.
1: Sí, perquè tots estem, tots som susceptibles de caure en alguna, en algun parell d'això,
0: Pues sí.
1: I, bueno, després vam fer, ja us dic, l'entrega virtual d'aquest premi, que és l'únic que dona de menjar i beure, i per això dona un formatge i una ampolla de vi.
0: Sí, sí.
1: I que donarem presencialment la setmana que ve durant la celebració del Festival València Negra.
0: Correcte.
1: O sigui que em tocarà agafar un tren
0: i anar
1: a València
0: i estàs...
1: amb el formatge i l'ampolla de vi.
0: Sota el braç. I tu ja estàs patint, oi?
1: O estic patint,
0: moltíssim estàs patint, ja ho veig.
1: Sí, molt. Estic pensant en la paella que em fotré, imagina't.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa. Digues. Sí, segueix.
1: No, i després vam fer una activitat nova que em van demanar, que es diu la xaropèdia.
0: Guai, m'encanta el nom.
1: Aquest sí.
0: Mira, jo, Charo, abans de que segueixis, et proposo que canviem el Weekend in Noir per la xaropèdia, el nom del teu espai.
1: Molt bé, doncs
0: et sembla bé? Doncs, Mònica, a partir d'avui ja no es diu Weekend in Noir a l'espai de la Charo, es diu la xaropèdia.
2: Vale.
0: Ens quedem amb el nom aquest. Explica què és la xaropèdia.
1: Molt bé, me'l va posar un autor que ara no sé qui és, perquè quan estem en els festivals i a les taules, quan algú no se'n recorda d'un nom o d'un títol d'alguna novel·la o d'alguna data o d'algunes circumstàncies, ens topa cap a mi, jo li dic, i un dia va dir, és que sembles una xaropèdia. I llavors ens va fer molta gràcia i ara em diuen la xaropèdia. I aquesta activitat va consistir en que jo havia de presentar les meves novel·les imprescindibles. Aquelles novel·les que has d'haver llegit sí o sí, o que a mi m'han marcat, no? I vaig fer un recull d'unes 10-12 novel·les amb l'autor i per què les havia escollit i quin era l'entorn en el que es va publicar i tot això. I vaig fer un recorregut, ja us dic, per als distints autors i autores i les novel·les que a mi em semblava que després havien tingut una projecció i una incidència gran en el que avui en dia és la novel·la.
0: Escolta'm una cosa, mira, justament ahir vaig estar veient una peça d'aquestes del YouTube, diguem-li documental, sobre manies d'escriptors, i una d'elles era la, com es diu, la Patricia...
1: Fay Smith,
0: aquesta, exacte. Com és el cognom?
2: Highsmith,
0: Highsmith, que segurament tu deus saber l'anècdota. Tu saps que era una penjada dels cargols?
1: Ui, totalment.
0: Ho sap tothom, això, oi?
1: Però... Mira, té un conte, que és el primer conte. De vegades em faig una mica de fàstic jo mateixa escoltant-me, Perquè això no està preparat,
0: No, què va.
1: El primer conte del seu llibre de relats, que es diu Once... El primer conte és amb referència a cargols. És un conte que jo, quan el vaig llegir, em va impressionar moltíssim, perquè és d'un senyor que cria cargols.
0: Sí.
1: Ja està, fins aquí puc llegir.
0: Ella,
1: ja
0: podia, no... o sigui, és el seu alter ego, total.
1: Sí. I ella li tenia molta... No sé si era perquè els cargols són hemafrodites i ella també tenia una...
0: ella era lesbiana, no hermafrodita.
1: Era lesbiana, al principi podíem haver dit que era bisexual, però no, ella era lesbiana, però en l'època s'havia forçat ella a tenir relacions amb homes, no?
0: Yeah.
1: I jo crec que era per això, perquè els cargols són... Això és una cosa meva, no és que ho digui ella, ho dic jo. Jo crec que era per això, que el ser un animal hemafrodita, pues a ella li hauria causat impressió per al que sí, i els hi tenien molt de carinyo els cargols.
0: Eren mascotes, vull dir que sí. Quan va venir a viure a Europa els va passar de contrabando.
1: Sí.
0: Va fer diversos viatges enganxats al cos.
1: Sí, és una
0: brutal.
1: Cosa... Però, és una cosa estranya.
0: Fes-me la llum, Charo, perquè aviam, a mi hi ha una cosa que no em quadra. Oi que aquesta dona li van donar un premi a Lleida?
1: Mira, li van donar... No, no li van donar un premi, la van convidar. I ella va acceptar anar... Bueno, no sé si li van donar premi o no. Això no ho sé.
0: Va estar a Lleida.
1: Va anar a Lleida per un motiu. La van convèncer de que anés a Lleida i ella va acceptar anar per poder anar a la fàbrica de cerveses de la Sant Miguel.
0: Vale, però ella sabia que els lleidatans són uns assassins de cargols de collons?
1: Això no ho sé.
0: Perquè només per això jo hauria rebutjat la invitació per molta cervesa que hagués a Lleida, no?
1: Sí, ella té fins i tot una foto, que era una foto inèdita que tenien, i fa uns anys es va fer un recull de relats escrits per escriptores catalanes que es diu La cervesa de la Highsmith, i amb la portada publicada per Pagès, i a la portada es veu a la Patricia Highsmith fotent-se una cervesa a Sant Miguel.
0: Va, molt bé, no? Bona propaganda.
1: I tant.
0: Sí. Pues vaig flipar molt, amb això dels cargols, hòstia, em va agafar totalment, vaya.
1: Sí, a contrapell,
0: Contrapell, total, sí, no? Vull dir que no m'ho imaginava pas.
1: Jo, en una de les d'aquestes novel·les imprescindibles que em van colpir, vaig posar, evidentment, a la Patricia Highsmith amb una novel·la que a mi em va agradar molt, que es diu El tremolor de l'engany. En castellà és ara no me recordo com es diu en castellà, és que jo la vaig llegir en català, La tremolor de l'engany, i és la història d'un escriptor de guions cinematogràfics que se'n va a Tunísia a escriure un llibre, un llibre, un guió
0: de pel·lícules.
1: I allà li passen una sèrie de coses que em van colpir molt, que no us diré quines són, per si voleu llegir-lo, però evidentment hi ha un assassinat que no té cap mena d'explicació, però l'escriptora té aquesta maestria, perquè quan tu acabes el llibre, jo vaig acabar el llibre dient, és que l'havia de matar, és que aquest tiburon pallisses...
0: Això passa de vegades,
1: I això em va agradar molt, perquè l'escriptor et faci veure unes coses que no són, em sembla fantàstic.
0: Molt bé. Pues sí. Molt bé, doncs deixem a la Patri ja que descansi en pau.
1: Sí, pobreta, que va tenir una vida molt complicada, ella, pobreta.
0: Ja. La setmana que ve, llavors, València...
1: La setmana que ve a València, és la setmana de les flores, de la luz i de l'amor.
0: Ja tens preparat el vestit de fallera?
1: No, perquè jo aquests arrissats que es fan i aquestes
0: els
1: coses,
0: monyos.
1: No.
0: Vale, el monyo, la mantilla, la peineta, tot allò és brutal.
1: Però bueno, veuré.
0: Ei,
1: però veuré els amics que fa molts dies que no veig.
0: Molt bé, perfecte. Doncs, Charo González, benvinguda al teu primer espai titulat La Xaropèdia, amics.
1: La Xaropèdia.
0: Amics.
1: Molt bé.
0: Eh?
1: Així, Hem d'establir que tu també em faràs una pregunta de la qual no m'has dit que parlarem, a veure si sóc capaç de contestar.
0: Uala, ara em farà currar. Bueno.
1: Qualsevol cosa que vulguis saber, qualsevol cosa que et preocupi.
0: Home, però de novel·la negra i aquestes coses, o de
1: clar,
0: tot?
1: Clar, de novel·la negra.
0: Ah, perquè com et comenci a preguntar pels dadars o coses d'aquestes, no sé, t'agafo totalment a traspeu. Vull dir que...
1: Perquè la meva xaropèdia és molt centrada en un tema.
0: Vale. Novel·la negra i James Bond.
1: També.
0: Sí?
1: Bueno, bé.
0: Vale.
1: Vinga,
0: m'ho pensaré.
1: Molt bé.
0: De moment et regalo la musiqueta del James Bond per acomiadar.
1: Molt bé, perfecte.
0: Charo, amiga, un petonàs molt fort.
3: Adéu, Charo.
1: Igualment, un petó ben gros.

0: La direcció de l'obra és d'en Pau Roca i la Mòrica ens explica alguna coseta més.
1: Qui va matar el meu pare? L'escriptor i intel·lectual francès Eduard, Louis, uneix un cop més realitat i política a partir del personatge del seu pare, un home alcoholitzat que s'està en una cadira de rodes des que va patir un accident laboral. Aquest text té el mèrit de posar sobre la taula que la política modifica íntimament les nostres petites grans vides, que la violència i la dominació impregnen cada pas del nostre camí, que l'homofòbia i la masculinitat tòxica provenen d'orígens i relats gens innocents. Lloc i adreça, Vilanova i la Geltrú, teatre principal, rambla principal, número 4. No hi hauran entrades.
0: Segur, deuen estar exaurides. Sí, l'intèrpret és el Davnis.
1: Sí, és de Vilanova, o sigui, no...
0: Vull dir que estaran més que exaurides. Però, bueno, proveu. I també a Vilanova, bueno, però si no podeu anar al teatre principal, aneu a l'expo aquesta, que també s'inaugura avui. La fàbrica transparent. Aquesta exposició reuneix 8 artistes contemporanis al voltant dels conceptes de treball i d'oci en un món postindustrial. I ens convida a pensar sobre la relació entre jugar i treballar, així com saber el valor del temps i la imaginació. Això és a la sala a partir d'avui i fins al 28 del 6. I marxant... No, seguim a Vilanova i la Geltrú, sí, amb una altra expo. Cartografies fluides. A motiu de la nit dels museus, l'artista Òscar Civit presenta a Vilanova i la Geltrú l'exposició Cartografies fluides, acompanyada d'una sessió de DJ en directe. Mònica, explica una miqueta.
1: Civit proposa una reflexió sobre el moviment i l'espai a través d'un llenguatge visual en el que la figuració es dissol en pinzellades denses, textures express i colors inesperats. Vale. Tornem-hi o no?
0: És que sí, és que són xurrades tot el que diuen.
1: És que Déu-n'hi-do, eh? Vale.
0: Torno?
1: Sí, mira. Civit proposa una reflexió sobre el moviment i l'espai a través d'un llenguatge visual en el que la figuració es dissol en pinzellades denses, textures aspres i colors inesperats.
0: Uau.
1: Els colors són inesperats.
0: Queda
1: clar? Ara
0: molt,
1: sí?
0: Sí. Molt cool, això, sí.
1: Els seus traços vibrants construeixen un territori ambigu, un mapa o un planol. Una cartografia que no és estàtica, sinó fluida, oberta i en constant transformació. El lloc i l'adreça, Vilanova i la Geltrú, casa Virella, no l'havia escoltat, Rambla de la Pau, 4. Virella, quina casa?
0: Virella, no ho sé.
1: Casa
0: Virella, ni idea.
1: No, Virella.
0: Virella, amb R, sí. Virella.
2: Com d'Albert Virella.
1: Sí.
0: A la Rambla de la Pau, número 4.
1: Déu-n'hi-do la forma, la manera, o com vulgueu dir, de vendre's, eh?
0: Bueno, hi ha gent especialista...
2: I no és... O sigui, que és una mica abstracte.
1: Abstracte, no?
2: I després que canvia els colors de les coses no és color realista, sinó que és interpretat, dic jo.
1: Suposo.
2: Sí.
0: Ara, Gines,
2: i pot ser pintat en paleta en comptes d'en pinzell fi.
1: Pot ser.
2: Podria ser.
0: És que tens una capacitat de deducció.
1: No se sap, si això és cert.
0: Brutal, mira.
2: No se sap. Per la manera que ha parlat, jo he pensat, podria ser d'aquesta manera.
0: Bueno,
2: jo em podria imaginar d'això.
0: Després de la teva imaginació brutal, et mereixes una cançó.
2: No, d'acord.
0: A veure, no crec que la coneguis, perquè tu ni havies nascut, ni tenia ni idea encara de que naixessis.
1: Volare, jo no havia nascut, i mira, la sé.
0: Què volare, la saps? Sí, però, bueno, però és que aquesta nena no és el volare.
1: Ja.
0: El volare és tal.
1: No havia nascut.
0: Segons la màquina aquesta que tinc a davant, l'ordinador, em diu que es diu Sugar Free, la cançó.
2: No Sugar Free?
0: Sí, no sé d'on ho ha tret. Sugar Free, no t'ho creguis, és mentida. No es diu Sugar Free, ho diu el programa aquest de l'ordinador. La cançó es diu Sukiyaki.
2: Ah, Sukiyaki.
0: Et sona?
2: Sé el menjar. Sukiyaki o shabu-shabu, que és un hot pot.
0: Pues havia una cançó als anys 60 d'un senyor japonès que es diu Kyu Sakamoto, que va triomfar a Europa amb aquesta cançó cantant en japonès.
2: Ah, sí?
0: I als Estats Units es va fer una versió en anglès per un famosillo dels Estats Units. Aquí a Espanya també es va fer una versió en espanyol.
2: Com es deia?
0: Sukiyaki.
2: Ah, vale.
0: El sukiyaki era sukiyaki.

0: Sukiyaki, o sigui...
1: Sukiyaki, es diu la cançó, es diu Sukiyaki Ue o Muite Arukou.
2: Vale.
1: Tradueix, va, tu que en saps de japonès.
0: Ue és dalt.
1: Dalt, ah. O Muite...
0: No, això no ho
1: Arukou.
0: Sé.
1: Bueno, és igual, ho deixem.
0: Sí. Jo tampoc en sé tant, eh?
1: La coneixia com a
0: sukiyaki. El que sé que sé és el menjar de sukiyaki, que és com... No sé si heu anat a fer mai un hot pot xinès.
1: No.
0: Que vas, hi ha molts locals de hot pot a Barcelona.
1: Uh-huh.
0: I llavors vas allà, demanes el caldo i et demanes el menjar cru i llavors l'has de posar dintre
1: és
0: i
1: molt clàssic,
0: és com el
1: això.
0: Hot pot. Llavors, el sukiyaki, ells acostumen a posar com una espècie de fogó a la taula i llavors posen tot de coses dintre. Llavors, una altra versió és el shabu-shabu, que és una mica més lleugeret, però el sukiyaki shabu-shabu és molt, molt guai perquè... te sentes tots al voltant d'una taula i presta molt a converses perquè estàs molt proper. No és com d'un restaurant que estàs aquí i allí, sinó que tots
1: tot
0: així.
1: Junt.
0: I mentre vas coent, vas picant de la olla, llavors t'ho posen en un platet i t'ho suques amb salsa de soja o salsa de, o oli de sèsam i això, i picant, i llavors t'ho vas menjant. I és boníssim.
1: Jo el que flipo de les sèries asiàtiques, que les tenim molt per la mà, tant la Núria com jo, és el que, amb aquests fogonets que utilitzen, que dius tu, que fiquen a la taula, fan 50 plats.
0: Sí.
1: No sé com... Deuen estar freds, no? Perquè per fer tants plats amb un fogonet...
0: Bueno, perquè això és la màgia del cinema. Però sí, el sukiyaki és calent i ells ho acostumen a menjar molt a l'època d'hivern, perquè, clar, de fet, bueno, està molt bé. I entre amics se'n fan molt.
1: Pues vinga, va, anem a esmorzar, si esteu escoltant el programa al matí. Sukiyaki, si l'esteu escoltant per la nit, pues anem a sopar sukiyaki.

0: Doncs aquest és el Kiyo Sakamoto. La coneixies, la cançó, no?
1: No.
0: Pues mira, nunca la camateira sin saber una cosa más.
1: Correcte.
0: Doncs, amigues, hem de posar el punt final a l'e-weekend per avui, perquè, bueno, ja estem gairebé exhaurint els darrers minuts del nostre programa. Recordeu, demà després de la paella, cap al Fortí de la Mota, a gaudir de tot això que us ha preparat la Núria, la Mònica i la Yoyo, que ja no és amb nosaltres, ja ha marxat.
2: Perquè ja no és amb nosaltres, mira, m'ha
0: saltat. Al programa.
2: M'ha saltat tot. Fins no, i tot m'ha fet així.
0: No comencis, home. És que tu ets rebuscada.
2: Molt rebuscada, molt.
0: No és el programa.
2: El rotllo m'has agafat ara, va.
0: Amb nosaltres. Marxem. Com sempre acabem el programa amb una cançoneta que té a veure amb el cinema, la nostra contraportada. Avui la dediquem a Confaldas i al Loco. I una pel·lícula del 1959 del Willy Wilder, interpretada, com tots sabeu, i si no ho sabeu us ho diem, per la Marilyn Monroe, el Tony Curtis i el Jack Lemmon. I acomiadem amb la Marilyn Monroe i una de les seves cançons, per mi, més emblemàtiques. Núria Jané, amiga, fins la propera, que sigui tot un èxit l'1 de demà.
1: Gràcies.
0: Mònica Montaner, per la part que et toca exactament igual. Ens veiem la setmana vinent.
2: Val, merci.
0: Us deixem amb la Marilyn. Senyores, senyors, bon cap de setmana.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: Un mes més ens anem a acostar cap a la Biblioteca Mossèn Joana Avinyó de Cubelles i per això doncs, tenim amb nosaltres a la Núria del Campo, la seva directora. Núria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, arribem a un nou mes. Ens arribem ja cap al mes de maig, plena primavera. Ja hem superat l'abril amb Sant Jordi i les seves explosions de literatura. I ens anem cap al mes de maig. Què és el que teniu previst al mes de maig a la biblioteca?
1: Molt bé, doncs començarem amb les exposicions, que aquest mes en seran dues. La primera és Esmals, es titula Esmals, de la Pilar Francesc i Ventalló. Ella és escultora i esmaltista i ens portarà una mostra d'esmals cuits al foc, inspirant-se en la natura i en sensacions i emocions de vida i color, així és com ens la descriu ella mateixa. Això serà del 4 al 30 de maig a la sala d'actes. Però, paral·lelament, entre el 8 i el 30 de maig, al vestíbul, a la zona de vestíbul, també tindrem la mostra titulada Del Penedès als camps d'extermini nazis, Deportats de l'Alt Penedès, la Noia, el Baix Penedès i el Garraf. Aquesta és una exposició comissariada per Ramon Arnabat, Berta Llorenç, Àngels Parés, Maria Penya i Maria Teresa Sadurní. És una exposició organitzada per l'Institut d'Estudis Pedresencs i va vinculada a la publicació del llibre amb el mateix títol per poder posar nom i cara a reconstruir les trajectòries vitals dels deportats penedesencs que van fugir d'Espanya arrel de la Guerra Civil i que van acabar internats en camps de refugiats o fins i tot en camps de concentració i d'extermini. Llavors això és a través de l'Institut d'Estudis Penedesencs i de l'associació Amical Buchenwald, que també ha col·laborat amb aquesta exposició. Un cop tenim les exposicions explicades, comencem al maig des del dia 1, que és el 4, perquè l'1 és festiu, després del pont de maig. Doncs oferim un curs més del programa Més Digitals. L'any passat ja vam fer dues convocatòries, una al maig i l'altra a l'octubre. I en aquest cas, el curs que oferim és Ens endinsem en el món digital. És un curs de competències digitals bàsiques, és a dir, un curs per aprendre a utilitzar el mòbil, per planificar sortides, descobrir llocs d'interès, el pronòstic del temps, recordar-nos de les visites del metge, dur a terme gestions bancàries... Bé, tot el que avui dia necessitem en el dia a dia i que molta gent que per edat o perquè no ha estat avesat a les tecnologies, doncs necessita conèixer, no? És un curs finançat per la Generalitat de Catalunya, és presencial de 15 hores i es durà a terme tots els dilluns i dimecres de maig, el 4, 11 i 18, el 6, 13 i 20, de 5 a 7:45 del vespre. Hem de dir que les inscripcions estan ja obertes, per tant, la gent que estigui interessada, doncs, que ens contacti via telèfon o presencialment. Què més tenim? Tenim també una presentació de llibre el dia 21 de maig, concretament, a 7:15 de la tarda. Vindrà la Maria Pilar, que era el del Hierro, que ja ens va fer una conferència pel mes de març. Ella ha treballat molt el tema de les dones al llarg de la història i ens presentarà el seu nou llibre, que es titula Poderosas, mujeres que marcaron la història d'Espanya, i la presentarà Pablo Ignacio de Dalmases, que és doctor en història. Val? Ella, la Pilar, recupera dones influents de la història d'Espanya i explica com van liderar, com van innovar o com van desafiar prejudicis. Parla des de Violant d'Hongria, que va ser esposa de Jaume I el Conqueridor, fins a l'advocada Mercedes Fórmica, o Dolores Ibárruri, o Pilar Primo de Rivera. Per tant, la gent interessada en dones i en història els convoquem el dia 21 de maig a la tarda. I tindrem una altra presentació de llibre titulada Les aventures de Saile. Això serà el dijous dia 28, a 7:15 també. I l'autor és Elias Golias Hill, que molta gent de Cubelles el coneix per la carnisseria, que ell va regentar molts anys, Llavors, li presentarà Ferran Monguet i, com ell diu, a l'Elias diu que ningú sap molt bé on acaba la veritat i on comença el riure, però el que és segur és que Saile ha viscut una vida de pel·lícula, o almenys així ens ho explica. Per tant, és un relat bastant autobiogràfic de vivències que ha tingut ell i de moments de la seva vida que ens vol explicar i transmetre. Sempre amb una mica d'humor, imaginació, etc. Doncs, per acabar, les activitats dedicades al públic en general, tenim, com sempre, la Wins Visita, aquestes seccions la porta Libertània, Joaquim Micó, i justament al maig, que serà el dia 30, a les 6, avui ens visita la literatura en la ràdio. O sigui, que la ràdio és la protagonista d'aquest Avui ens visita, i comptarem amb Xavier Borrell, Ivan Moulin, Ramon Valls i Josep Lluís Villanueva. Això serà per cloure el mes de maig, quan activitats per públic adult.
0: I com sempre, la biblioteca també té un espai important per als més petits i, per tant, doncs, durant el mes de maig també heu preparat coses per la canalla.
1: Com és tradicional cada mes, fem una hora del conte i hi ha mesos que ho adrecem als més petits, com va ser l'abril, de 0 a 3 anys, però el conte de maig serà per famílies amb infants a partir de 3 anys. Concretament, tindrem el conte titulat El secret de la natura i ens el farà la Coruixa Teatre. I, bueno, tracta d'animalons del bosc que defensen els seus caus, d'aquells que volen contaminar i embrutar casa seva. D'aquí el títol del secret de la natura, amb el missatge de que l'hem de conservar i hem de tenir cura d'ella. 16 de maig, a les 11 del matí. I acabem, com hem fet en altres mesos, no ho fem sempre, però normalment el darrer dissabte de mes, de 11 a 12, fem una trobada d'intercanvi de cromos i cartes. I a l'abril que no ho hem fet, doncs ens han reclamat, no? Però clar, quedava molt apretat amb la programació i vam decidir que a l'abril no ho fèiem. Però és una trobada, un lloc on la gent agraeix de poder intercanviar aquests cromos que col·leccionen.
0: De totes col·leccions, no? Tenc cada futbol...
1: De totes, de totes. La gent es concentra entre 11 i 12, porta els seus cromos i, bueno, és la manera de poder fer aquest intercanvi.
0: Molt bé, com sempre, la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó, evidentment amb tots els seus serveis, també ofereix doncs, tota aquesta planificació del mes de maig, que, com dèiem, la podem consultar també a les xarxes socials, a través de la pàgina web i, evidentment, doncs, a la pròpia biblioteca i aquí a Ràdio Cubelles.
1: Ah, bueno, m'oblidava de dir que, a banda de tot el que hem explicat, tenim 14 clubs de lectura en funcionament. Vull dir que la gent que li interessi participar als clubs de lectura, que en tenim d'idiomes, francès, anglès, de teatre, de poesia, de literatura, de cinema, etc., doncs que passin per la biblioteca, que agafin el llibre i que vinguin a comentar-lo el dia de la trobada.
0: I per acabar, volíem recordar les aules d'estudi.
1: Correcte.
0: El mes de maig.
1: El mes de maig comencem a la nova temporada de sales d'estudi. Van des del 4 de maig, que és dilluns, fins al 10 de juny, que és passades les proves de l'ESPAU. I com a gran novetat, i arrel de la demanda que hi ha hagut de la ciutadania, obrirem tots els matins de dilluns a divendres. Dimecres i divendres en serveis normals de biblioteca, perquè està dintre del seu horari, però dilluns, dimarts i dijous, de 9:15 a 2:15, estarà en funcionament les sales d'estudi. A més, cada dia, des de que tanquem a les 8 fins a 9:15, també hi haurà sales d'estudi de dilluns a divendres i dissabte i diumenge, matí i tarda també. Per tant, els estudiants, respecte d'altres edicions que hem fet, guanyen els matins en què la biblioteca està tancada.
0: S'ha de fer algun tipus d'inscripció? S'ha d'avisar? Simplement anar a la biblioteca i ja està?
1: Simplement anar a la biblioteca dintre d'aquests horaris que ja estan publicats fa dies i fer ús dels espais. Els dies que la biblioteca està oberta, doncs es poden col·locar allà on els agradi més. Els dies que la biblioteca està tancada, llavors han de quedar-se a la zona de vestíbul, sala d'actes i espais col·lindants.
0: Això també arriba al final de curs i, evidentment, també es nota amb els exàmens i amb les proves que s'han de preparar i per això doncs, aquesta ampliació amb
1: aquest
0: les sales d'estudis. Núria, moltes gràcies, com sempre.
1: A vosaltres.
0: I bé, parlem el mes que ve.
1: I seguim al juny. Gràcies.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia, Ràdio Cubelles. Bon dia a tots els oients.
0: Doncs, Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
1: Doncs avui tornem amb el programa d'Etnobotànica d'aquí del Garraf i us portem una planta prou coneguda per tots, que és el visc o el muèrdago, que sabem que al Nadal, no, és una planta que es regala, doncs perquè és una planta que porta bona sort. Penseu que és una planta aèria, és una planta que li agrada estar, doncs, associada a altres espècimens, com són els pins. Llavors, a part d'això, és una planta que, no sé si saps, Àngels, que té moltes propietats medicinals. És a dir, és un potent antiinflamatori, és un potent diurètic i també és un sedant suau, és a dir, serveix per dormir. Llavors, el seu nom científic és Viscum album. Com hem dit, no, és una planta que li agrada viure als pins, és a dir, és una planta paràsita. I després té les fulles de color verd clar i els fruits, pues, són verds, després es tornen blancs i després es tornen grocs. Llavors, com a propietats medicinals, realment he citat tres, però en té moltíssimes. És a dir, és un potent vasodilatador, és a dir, baixa la pressió arterial, és un hipotensor suau, és un sedant, antiinflamatori i diurètic, no? Per tant, ens servirà per baixar aquesta pressió arterial. És un analgèsic, també molt fort. Després també serveix per regular tot el que és el sistema immune. Després també, ja ho explicaré després, s'ha vist que té propietats antitumorals, és un antirreumàtic també molt bo i després també pot baixar el colesterol. A que no ho sabies tot això, Àngels? O sigui, té moltíssimes propietats. Llavors, sobretot, no, com sempre diem, molt de compte en tot el que són les quantitats, és a dir, és una planta tòxica. Llavors, s'ha d'anar en compte de no fer servir quantitats molt altes, perquè si no els seus efectes ja podrien ser negatius. Llavors, aquest ús que he dit, no, d'antitumoral, doncs, bueno, s'ha vist que té una certa acció, no, antitumoral. Bueno, s'estan fent estudis, val? Perquè s'estan posant com injeccions subcutànies d'extracte de visc i s'estan investigant aquests efectes. També diuen que va bé, pues, pels efectes de la quimio o de la ràdio, pels efectes secundaris, doncs, que podria anar bé per mitigar aquests efectes. Però bueno, tot això està en fase d'estudi i evidentment, doncs, ningú és qui per dir que serveix com a antitumoral. Després també, matxacat i aplicat, doncs, pot aliviar els dolors de ciàtica, que són bastant pesats. Després també les fulles del visc macerades en alcohol i fent-nos fregues a les cames, doncs, pot aliviar aquest problema circulatori. Després també les baies, és a dir, els fruits del visc matxacats i barrejats amb llimona, doncs poden anar molt bé, doncs, per l'acné de la cara, sí, per pells grasses. Després també és molt bona, doncs, pel dolor de ronyons, pels càlculs renals, és a dir, és una planta que expulsa les pedres. I després també, si posem aquestes fulles macerades en aigua, doncs ens posem els peus en un balde, quan tenim aquests peus cansats o adolorits, doncs ens anirà molt bé. Després també és una planta que es feia servir per caçar, perquè aquestes fulles i fruits matxacats, doncs, troben com una espècie de pegamento. Després ho untaven a una branqueta d'arbre i antigament es feia servir per caçar moixons, ocellets, es feia servir molt. Després he dit que també regula el colesterol, com és diurètic, ajuda a eliminar líquids que estan retinguts i després també ajuda a desinflamar les hemorroides o les varius. O sigui, realment és una planta que tothom la coneix, no?, per aquest ús pel Nadal, que se li dona, no?, com per tenir bona sort, per protegir la casa, però la gent desconeix aquests usos medicinals. Bueno, espero que us hagi agradat i ens veiem a la propera cita. Gràcies, Àngels.
0: Doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Doncs fins una altra. Adéu.
2: Adéu.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
0: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isabel.
4: Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
5: I comencem una edició més del teu programa de circa, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xocir.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

de l'espai Tertúlies Educatives de Ràdio Cubelles. Avui ens trobem a l'escola Xavier Rigel i, primer tot, abans d'entrar en matèria, el que farem serà presentar els nostres tertulians. Comencem per la meva esquerra i anem a veure com es diu aquest noi que tinc aquí a la part esquerra de la taula.

0: diuen en un altre programa que posava a YouTube. Aquí veiem que estàs content.
1: Sí, sí, sí.
0: Seguim endavant, tenim a continuació, com et dius?
2: Hola, jo em dic Rocío.
0: Sí? Què tal, Rocío, com estàs?
2: Molt bé.
0: A mi, és que clar, jo tinc avui una mica de pressió. Sento com pressió, ara tinc per apagar l'àrea i em posa a no, Rocío?
2: Sí,
0: jo us he dit tranquil·les i tranquils, que no passa res, és la primera vegada que ens posem davant d'un micròfon, sempre ens agafa aquell, aquelles pessigolles de dir, oi, ho fareu malament, ho fareu molt bé. Seguim, Més presentacions, com et dius?
3: Em dic Samantha Serrano.
0: Molt bé, Samantha, què tal, com estàs?
3: Molt bé.
0: Molt bé, també nerviosa, un pèl,
3: Sí.
0: Un pèl, bé. I finalment tenim a...
4: L'Edurne.
0: Edurne, què tal, Edurne? Com bé. Estàs? Sí? Parlarem una miqueta més fort, Edurne, perquè ens escoltin bé. És la primera vegada que parles per la ràdio?
4: Sí.
0: Sí? Val. Començarem, doncs, amb el riure, Algú de vosaltres s'atreviria a llegir aquest conte? Sí?
4: No.
0: Tothom senyala aquí a l'Edurne. Edurne, t'atreveixes, no? Vinga, doncs anem a llegir allò i escolteu-lo, perquè, clar, abans de respondre aquestes preguntes està bé conèixer el conte. Vinga, la senyoreta Elisa aquell dia havia proposat un nou repte als seus alumnes, l'alegria, i ho havia fet en pla desafió de rècord. Els havia anomenat recaptadors d'alegria per veure què s'empescaven amb la condició de provocar l'alegria dels que tenien al seu voltant. I encara que tots van fer coses realment encantadores, aquella vegada Carla va deixar tots amb la boca oberta. Alguns dies després de l'encàrrec de la senyoreta Elisa, la Carla va aparèixer carregant un sac, un gran sac. Aquí porto tota l'alegria que he recaptat aquests dies, va dir somrient. Tots estaven expectants, però la nena no va voler mostrar el contingut del sac. En comptes d'això, va treure una petita caixa, va prendre una càmera de fotos instantània i li va lliurar la caixa a la mestra. Obri-la, senyoreta Elisa. La professora va obrir la caixa a poc i va mirar en el seu interior i un gran somriure es va dibuixar en el rostre de la professora. En aquell moment, Carla li va fer una fotografia. Després hi va lliurar la foto i un paper. La mestra va llegir el paper en silenci i quan va acabar va assenyalar amb un gest de sorpresa el gran sac. «Així que és això?» «Sí», va interrompre la nena, desfent el nus que tancava el sac. «Un gran munt de somriures». I del sac van caure centenars de fotos, totes elles de variades amb vells somriures. La resta de la classe el van dedicar a explicar com la Carla se li havia corregut iniciar una cadena per alegrar una miqueta les persones. A la caixa només hi havia una foto amb un gran somriure i tots, en obrir-la, sentien l'alegria que transmetia i responien al seu torn amb un somriure gairebé sense voler. La Carla els treia una foto amb el seu propi somriure i els hi donava un paperet on els demanava que fessin el mateix amb altres persones i que li enviessin una còpia de les fotografies a l'adreça de casa seva. I durant aquells dies i mesos, la bústia de la Carla no va deixar d'omplir-se de fotografies dels somriures de tanta gent agraïda, ajudant a tots a comprendre que el simple fet de somriure ja és un regal per tothom. Aquest és el conte i ara anem a parlar una mica doncs, sobre el somriure. Clar, si jo us dic què vol dir recaptadors d'alegria, què en penseu vosaltres? Què vol dir recaptadors? Què pot ser? Què pot ser? Vinga, endavant.
3: És algú que et torna l'ànim?
0: Val. Recaptar un somriure, clar, què vol dir? Aquesta noia estava fent unes fotografies amb una càmera instantània. Si recaptem somriures vol dir que està fent una fotografia i per tant allò, aquell somriure, si ara rius tu i jo et faig una foto... Què passa amb aquell somriure? Queda gravat, no? Tenim amb una fotografia. Això vol dir recaptar, recaptador d'alegria vol dir una persona que està fent fotografies dels somriures de tothom. No sé si no ho havíem entès, no? Potser, del text?
3: No.
0: Doncs això serien els recaptadors d'alegria. I per què creieu que la senyoreta els va doncs, encomanar aquesta feina tan difícil? La feina doncs era difícil perquè, clar, el que volia la professora és posar un exercici perquè ells... entenguessin què vol dir l'alegria. Vosaltres sabeu què vol dir l'alegria? Com ho explicaríem? Estar alegres. Va, per aquí. Què vol dir estar alegre? Què passa quan estem alegres? Es passen moltes coses, no?
3: Sí.
0: Què ens passa a la cara, per exemple? Què ens passaria ara mateix? Què fem?
3: Pues que estem bé.
0: Sí, i ens canvia la cara, no?
3: Sí.
0: Què passa a la nostra cara? Què ens passa?
3: Que tenim un somriure.
0: Clar, d'orella a orella, eh? Sí. Com ens sentim, doncs, quan estem alegres? Va, per aquí. Com et sents, tu?
5: Molt bé.
0: Molt bé. I tu?
6: Feliç, alegre, molt, molt bé.
0: Val.
6: Etcètera.
0: Molt bé. I per aquí, com ens sentim quan estem alegres?
4: Molt feliços.
0: Perquè... Molt feliços. Per què, per què?
4: Perquè quan ens somriem, doncs, estem alegres.
0: Molt bé. Per tant, què volia la professora? Volia que tothom sentís aquesta alegria que tenim tots, no?
3: Sí.
0: I per tant, vol que tothom sigui feliç. I clar, ella diu, quina millor manera de fer entendre als meus alumnes què és l'alegria... Doncs quina és la millor manera? Que ells mateixos pensin un repte, no? De com ho poden fer? Com poden fer sentir els altres com ens sentim quan som alegres? I què fa aquesta nena? La nena és una alumna més, aquesta nena que apareix al conte. Què fa? S'inventa una caixa, no? I dins la caixa que hi ha moltes fotografies instantànies de somriures de tota aquella gent doncs que, doncs, de classe, tots els alumnes, les seves amigues, els seus amics. I això és el que fa aquesta nena. No? I què vol dir? Doncs amb la imatge veus que tothom pot ser feliç i pot experimentar què és l'alegria. És un tema interessant, eh?
4: Sí, i molt bonic.
0: És bonic, sí. Bé, doncs, creieu que va ser una feina difícil la que va encomanar la professora? Què en penseu per aquí? Va ser difícil? Sí. Si a vosaltres us donessin aquest encàrrec?
4: Una mica, perquè no... Almenys no saps què fer.
0: No saps què fer. I què en pensem d'aquesta idea que va tenir aquesta nena?
4: Que és molt bona, perquè ensenyar que pots, que tothom pot ser feliç també.
0: Val. I què en penses tu?
3: Pues com l'Edurne, que és una bona idea.
0: I tu agafaries el mateix truc? És a dir, la mateixa idea que aquesta noia, portaries un cofre a casa, una caixa gran a la classe?
3: Sí.
0: Sí? I què faries? Doncs el mateix?
3: Sí. I faria fotos als meus companys i després la posaria a la capsa.
0: Molt bé. Per aquí faríem el mateix o se'ns ha acut alguna idea nova?
6: Una idea nova.
0: Sí? Quina idea, sí. Va? Quina tens tu?
6: Feia un sobre a mà.
0: Sí.
6: I després posar moltes fotos ahir de somriures, als familiars, als amics, als companys, als mestres, a tothom, hasta els veïns.
0: I els veïns també els inclouries, molt bé, per aquí. I tu, Manuel, què faries tu en el teu cas? Què posaries en aquesta caixa, si haguessis de posar alguna cosa? Faries com aquesta nena, del conte?
5: Sí.
0: Posaríem què? Fotografies també, com la Carla?
5: Sí, fotografies.
0: I quin tipus de fotografies si posaries tu?
5: Com de la meva família o... sí.
0: Val. Molt bé, doncs tots optaríeu per un sistema així, però és una molt bona idea que se li ha acudit a la Carla en aquest conte on la professora doncs, els hi fa aquest encàrrec. Anem cap a la segona part també d'aquest text que diu una mica els beneficis de riure. Jo no sé si els coneixeu o no, els beneficis. N'hi ha una llista aquí, eh? Vinga, beneficis del riure. Sabíeu que quan riem fem exercici físic? Ho sabíeu o no?
3: No.
0: No. I saps per què? Perquè fem exercici físic? Ens ho diu el text, eh?
6: Sí, sí.
0: Diu que posem en marxa quants músculs?
3: 400.
0: 400, eh? Són molts o no?
5: Sí.
0: Sí. Són molts. No ho sabíeu?
3: No.
0: Molt bé. No. Què vol dir, doncs? Que, ostres, sí, hem de riure molt, no?
3: Sí.
0: Vinga,
3: sí.
0: Què més ens diu? No sé si coneixeu què és que segreguem endorfines. Endorfines són unes substàncies que tenim al cos. I què vol dir això? Que nosaltres potser tenim molta dolor perquè estem malalts, pel que sigui, però clar, com que riem, doncs fa que ens sentim bé. O sigui, no sé si sabeu que hi ha pallassos que van als hospitals, que hi ha nens que estan malalts, i els fan riure, no? Perquè igual tenen molts dolors, tenen dolor, no? I el fet que riem molt, com que segreguem aquestes endorfines, fa que aquests nens no sentin dolor, que combatin el virus que tenen, que es recuperin abans, perquè l'equilibri emocional, l'estar bé, el ser feliços, ens ajuda a superar moltes coses. No sé si això ho sabíeu o no.
3: No, no ho sabia.
0: Què fareu ara? A partir d'ara?
3: Doncs quan estic malalta intentaré riure molt.
0: Sí, és una manera, eh? Intentar, sobretot, sí, sí. Vinga, ser, estar molt feliços. Bona. I diu també que, a més, que quan riem, que entra al nostre cos el doble d'aire als pulmons. Per tant, és molt bo també això. I també sí, diu, i encara que us sembli mentida, que riure rejuveneix. Segur que no ho sabíeu, això.
4: Com?
3: No.
0: Això és el que diu el text. Diu que cada rialla, què fem? Mm. Doncs estirem la cara, estimulem els músculs, i això doncs produeix un efecte tonificant, un antiarrugues. Per tant, nois i noies, acabeu d'aprendre que rient també ens fem més joves. Per tant, hem de riure molt. Sí? Us agrada riure?
3: Sí.
0: Sí? Sou riallers i rialleres?
3: Sí.
0: Sí. Ens passa molt a classe? Segur que sí, que riu molt.
3: Sí.
0: Bé, hem de tenir els nostres moments també per riure, eh? Vinga, diu que ens ajuda a dormir. No sé si ho heu provat mai, de riure molt, molt, molt, molt. Perquè què passa?
5: Ah, sí, perquè et canses.
0: Et canses, molt bé. Això ens ha passat. T'ha rigut allò tant que t'ha fet mal la panxa a vegades?
5: Sí, a vegades sí.
0: Hi ha qui riu molt, molt, molt i a més se li cau la llàgrima.
5: A mi també.
0: Sí, també t'ha passat a totes?
3: Sí.
4: Sí, sí.
0: Molt bé. I per tant, després què? Com us heu sentit quan heu rigut tant? Per aquí, va, com ens hem sentit?
4: Bé, perquè et poses feliç i...
0: Estàs feliç, no? Sí? I bé.
4: Vinga. Com que et canses.
0: Et canses. Què més? Com ens hem sentit? Alliberades?
3: Sí.
0: Ens hem tret un pes de sobre, també?
3: Sí.
0: Molt bé, que ens cansem. I diu que també que augmenta l'autoestima. Sabem el que vol dir l'autoestima, això?
3: No.
0: Què vol dir l'autoestima? Que ens sentim millors, tu. Allò que ens sentim... Som els, els top, que diuen, no? Perquè lo valgo, no? Aquesta frase l'heu sentit o no? Perquè jo lo valgo, sí? Doncs pues l'autoestima, no? De dir, home, jo ho puc fer tot. Un sentit de superació, no? De no tenir por a res. Vosaltres al principi d'aquesta tertúlia em dèieu, ui, que em fa pànic això de parlar per la ràdio, però ara esteu, segur que esteu molt millor.
3: Sí, ara em sento més tranquil·la. I m'he rigut i ara estic bé.
0: Bé, veus com funciona això? Per aquí. Funciona o no funciona?
5: Sí, funciona.
0: Rocío, com ho veus tu?
4: Funciona molt bé.
0: Sí, ella segueix rient, Rocío. Vol dir que ets feliç, ara ja se t'han passat els nervis, no?
4: Sí, sí.
0: Vinga. I diu també que ens protegeix, ens protegeix també de malalties físiques, també de malalties mentals, i a més diu que riure, doncs clar, té tants beneficis que a vegades també el fet que jo rigui encomana a altres persones a riure. Això us ha passat que comença un a riure, sí?
3: A mi em diuen que jo tinc la risa contagiosa.
0: I llavors ens rius tu i els altres riuen, sí. A tu també et passa, Rocío? Sí, veus? Ella ara és el riure contagiós, ho estem vivint en directe, eh? I doncs el Emmanuel, què? Tu també t'agafa el riure?
5: Sí, quan el meu amic meu també riu molt. M'agrada molta risa.
0: Sí, també, et dona riure. Molt bé, us fa feliç riure?
3: Sí.
4: Sí.
0: Hem de riure més?
3: Sí.
4: Sí.
0: Bé,
4: sí.
0: Aquesta seria la conclusió, doncs, d'aquesta tertúlia. Sí? Que hem de riure més? Que és important?
4: Molt important.
0: Sí? Com ho explicaríem, que és tan important riure? Va, vinga, amb les vostres paraules, perquè expliqueu una mica més, va. Com ho expliquem? Per què és tan important riure? Va. Va, qui se li acut? Vinga, va. Emmanuel, va, fem un resum, perquè em diuen moltes coses, va.
5: Que et fa millor perquè et fas exercici i passant-ho bé.
0: Val, i et sents?
5: Molt millor.
0: Molt millor. Vinga, Rocío.
6: Et sents molt millor, molt alegre, molt bé i... Té tants beneficis,
0: sí?
6: És que això és increïble.
0: Molt bé, ens quedem amb això, eh?
6: Sí.
0: I finalment, també, hi ha moltes situacions quotidianes que ens poden fer riure. Jo no sé si vosaltres heu estat, doncs, nens i nenes que us han agradat també el món dels pallassos, no? Però el fet d'anar a veure aquest tipus d'espectacles, o un còmic, no?, ens fa riure. També us agrada els espectacles de pallassos, que us facin riure?
3: Sí.
0: Creieu que és una feina fàcil o això de fer riure algú?
3: No.
0: Jo sé que una cosa molt fàcil, molt fàcil de fer riure és fer pessigolles si és que en tenim.
3: Sí. Sí.
0: En tenim, de pessigolles?
6: Pessigolles.
0: No, i aquí no, però vosaltres sí que en teniu, de pessigolles, no?
3: Sí.
0: Això és una manera fàcil, però clar, fer riure sense haver de fer pessigolles ja és una mica més difícil, no?
6: Sí, sí.
3: Exacte.
0: Exacte, molt bé.
5: També depèn si saps que... si coneixes la persona.
0: És més fàcil.
5: Sí.
0: Val. Per tant, si jo conec un amic o una amiga que sé què li he de dir perquè rigui, doncs endavant, no?
5: Sí.
0: Molt bé. Vinga, deixem els micros per un moment, anem a la segona part del programa. Vinga, anem a parlar del món de la ràdio i anem a conèixer els vostres gustos. Emmanuel, vinga, a tu, jo sí pregunto, què t'agradaria escoltar a la ràdio? Quin tipus de programa t'agradaria a tu? Informatius, el temps, el futbol, el cine, que parlin d'alguna cosa que a tu t'agradi.
5: Com de deports o de futbol, sí.
0: Futbol, tu t'agrada el futbol.
5: Sí.
0: Què et fa sentir la ràdio?
5: Com, bueno, per a mi personal no escolto molta, però quan escolto se passa el temps més ràpid.
0: Molt bé. I si haguéssim de recomanar una cançó, quina cançó recomanaria?
5: Jo no escolto molt cançons, així que no sé.
0: Val, però un estil? Tu ets, no sé, de música rock, pop, catalana, clàssica, hip-hop... Hi ha molts estils. Música, no sé, els top d'èxits, no? Comercial.
5: Jo crec que el pop.
0: Un llibre? Quin llibre podem llegir? Què ens proposes? Esteu llegint algun llibre aquí, a classe?
5: Jo no, molt. Jo no me'n recordo.
0: Val. I una pel·lícula? O sèrie, si ho teniu més fàcil, eh? Si creieu que...
5: Stranger Things.
0: Vinga, doncs som-hi. Anem a fer les mateixes preguntes a la Rocío. Passarem, per tots vosaltres. Rocío, tu què t'agradaria escoltar per la ràdio si poguessis triar un programa? Què t'agradaria?
6: Informatiu sobre l'origen de Bolívia.
0: Molt bé. Què et fa sentir la ràdio?
6: És una barreja entre ansietat i felicitat.
0: Molt bé. Una cançó. Va, tria'ns una cançó.
6: Dead with the Sun.
0: I un llibre?
6: Los Polo, el misteri del samurai.
0: Una pel·lícula o sèrie?
6: Penta Fox.
0: Val. I passem paraula. A tu què t'agradaria escoltar a la ràdio?
3: La música i els aports.
0: Què et fa sentir la ràdio?
3: Companyia.
0: Una cançó?
3: Maldita Nerea, si la llevas a bailar.
0: Un llibre?
3: Els gegants no tanquen els ulls.
0: Una pel·lícula o sèrie?
3: Les dues coses. Enola Holmes i Stranger Things.
0: Molt bé. Vinga, seguim. Va. Què t'agradaria escoltar a la ràdio?
4: No l'escolto molt, però m'agrada la música.
0: Què et fa sentir la ràdio?
4: Companyia.
0: Una cançó?
4: M'agrada molt la música, llavors qualsevol cançó dels Arctic Monkeys.
0: Un llibre?
4: Tots els de la Goa, la col·lecció.
0: Una pel·lícula o sèrie?
4: És una sèrie, Gravity Falls.
0: Molt bé. Ara, si tancarem aquesta tertúlia, ho farem amb el lema de Ràdio Cubelles, que és la frase que teniu al final d'aquest full. I vinga, anem a repetir aquesta frase amb la millor veu. Per tant, comencem per aquí i acabarem amb el Emmanuel. Vinga, comencem per aquí a la dreta. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Som-hi.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
8: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
9: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Bé, doncs amb aquestes veus magnífiques posem el punt i final a la tertúlia d'avui. Ells són alumnes del 5è B d'aquí de l'escola Charlie Rivel. Aquí desitgem vaja molta sort a aquest curs i que vagi molt bé tot. Fins una altra, adeu-siau. Adeu, adeu. Adeu.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

He tornat a l'estudi on durant 50 anys vas pintar tot el que t'estimaves. Si pogués explicar-te

0: Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint...
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable amb un cel ennuvolat gran part del dia, sobretot al matí, amb algunes clarianes entre mig matí i migdia i poques estones de sol, mentre que a la tarda el cel estarà tapat i fins i tot amb el pas d'una cua de front ens pot deixar alguna pluja feble al vespre o primera hora de la nit. Molt poca cosa en conjunt, amb una temperatura que avui serà més baixa, res a veure amb els 24 graus que vam arribar ahir, mentre que la temperatura es mourà entre els 13 i 14 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima no passarà dels 20 amb una humitat baixa. Vent moderat de mestral al matí, amb cops forts a la tarda i fent que la mar estigui moguda amb maró. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, dominat pel sol i el cel clar al matí, i amb algun núvol baix a partir de migdia, amb una temperatura que baixarà força de nit i pujarà unes dècimes de dia, movent-se entre els 8 i 10 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 20 i els 21, amb una humitat baixa. Vent de mestral, feble al matí i moderat de ponent o garbí a la tarda, fent que la mar no estigui tan moguda, amb marejol considerable tot el dia. I diumenge un temps més estable, dominat pel sol amb alguns núvols baixos fins a mig matí i bandes de núvols prims a la tarda, amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 10 o 11 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí i de xaloc amb cops moderats a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol.
0: Ràdio Cubelles. Notícies. Les direccions de les escoles i els instituts de tot el Garraf donen suport a les reivindicacions aprovades per les assemblees dels centres. Les protestes acordades pels docents podrien alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent, com per exemple no organitzant colònies ni sortides, ni tampoc esdeveniments fora de l'horari lectiu. Les famílies de les escoles i els instituts de Cubelles han rebut aquesta setmana un manifest signat per les direccions dels centres educatius públics de tota la comarca que defensa les reivindicacions del col·lectiu professional. Les direccions avisen les famílies que les decisions de les assemblees dels centres poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent. De fet, prèviament, uns quants d'aquests centres educatius ja han informat a les famílies que no s'organitzaran colònies ni sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu el curs que ve, si no canvia la postura del Govern de la Generalitat. Els docents reclamen quatre punts concrets: una reducció dràstica de la burocràcia, la baixada de ràtios per assegurar una atenció adequada i personalitzada a l'alumnat, més recursos humans i materials especialment per garantir una inclusió real i efectiva, i la recuperació del poder adquisitiu i uns salaris dignes. La reunió entre Educació i els sindicats d'aquest dijous s'ha acabat sense un acord i les parts s'han citat a una nova trobada dimarts. Els sindicats esperen que Educació els enviï una proposta negociadora que permeti parlar d'inclusiva però també dels salaris. Si aquesta proposta no els convenç, han avisat que no assistiran a la trobada. Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que volen explorar els marges de l'acord que van signar el seu dia amb comissions obreres i UGT, però no ha concretat si aquests marges inclouen anar més enllà de l'increment del complement específic del 30%, inclòs a l'acord amb les dues forces sindicals. Des dels sindicats, Ignasi Fernández, de professors de secundària, ha valorat així la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats.
3: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació. És trist de dir, però jo tinc la sensació personal i crec que del col·lectiu, que evidentment la senyora Niubó és la nostra cap de personal, però per mi, si més no, per mi avui no és la meva consellera. Si dilluns no arriba aquesta proposta, De cara i ulls, demanarem explícitament la dimissió de la senyora Esther Niubó.
0: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha comunicat que de cara a la següent reunió volen una proposta clara en relació als salaris.
4: Volem que ells ens traslladin una proposta d'un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva. Perquè en temes d'inclusiva l'acord dona marge d'ampliació. Els punts que entra a l'acord són tan genèrics i tan globals que qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera i d'aquesta conselleria, de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
0: I la secretària general de la CGT d'Ensenyament, Laura Jané, ha comentat també que en cas que aquesta proposta no arribi abans de la següent reunió o no abordi, tal com han demanat els temes salarials, no formaran part de la reunió.
5: Si dimarts no hi ha una proposta per escrit, no hi ha una proposta amb calendari, no hi ha una proposta que pugui ser acceptada per la comunitat educativa, nosaltres, com a CGT, tampoc assistirem a aquesta mesa, com ja han dit els altres dos sindicats que m'han precedit. Però, si el govern no avança, el dia 27, que és la propera vaga que hi ha convocada a tot Catalunya, el que farem serà paralitzar aquest país fins que aquesta situació tingui una sortida i una solució.
0: Per la part del govern de la Generalitat, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que l'acord amb els sindicats UGT i Comissions Obreres considera que és prou ampli, obert i flexible per trobar elements que puguin generar el consens amb la resta de sindicats.
6: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
0: D'altra banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ens ha preguntat sobre el que s'està votant en molts claustres de no fer sortides ni colònies al curs que ve. Jiménez ha demanat que les decisions que afectin no només els docents, sinó el conjunt de la comunitat educativa, creu que s'haurien d'abordar en el marc dels consells escolars. Cubelles ha organitzat diverses activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que es commemora el 17 de maig. Aquest divendres, una parada del Servei d'Atenció Integral del Garraf ha informat els usuaris del Mercat Municipal de Cubelles i han donat a conèixer les eines que es posen a disposició del col·lectiu. N'ha parlat per Ràdio Cubelles Núria Planes, regidora d'Igualtat i LGTBI.
7: Bueno, totes les activitats que fem són divulgatives, obertes a tothom, però vull deixar clar que no són només pel col·lectiu, sinó que són obertes a tota la ciutadania i que tothom pot participar. I la idea és de donar a conèixer el col·lectiu i de donar a conèixer i de fet es fa aquest dia perquè és la commemoració de que el 1990 va deixar d'estar patologitzat com una malaltia mental, sinó que és una característica més d'una persona i que no té cap mena de vinculació amb la salut mental.
0: Renata B2, alcaldessa accidental, també ha parlat de la importància del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
8: Continua havent molta LGTBI-fòbia i, per tant, doncs, és un dia de reivindicació. En realitat és el dia 17, que és el diumenge, però hem aprofitat que avui és un dia de mercat i que hi ha força gent al mercat per poder fer aquesta taula, aquesta carpa informativa, on hi ha material, hi ha merchandising, i llavors hi ha la informadora que habitualment treballa al Consell Comarcal, però que està ubicada a Cubelles, per tractar aquest tema per qualsevol que tingui un dubte. Cal recordar que habitualment hi ha aquest servei a Cubelles, al Centre Violeta, i després doncs, que hi ha aquelles bústies perquè tothom que ho vulgui pugui fer qualsevol aportació, qualsevol denúncia, tant a la biblioteca com al poliesportiu.
0: La programació a l'entorn d'aquest dia es completarà el 25 de maig amb un taller humorístic i divulgatiu titulat Les sigles LGTBIQA+. Plus, a càrrec de Brigitte Lamour, que es durà a terme a les residències de gent gran de Cubelles. Paral·lelament, durant tot el mes es farà també la penjada de la bandera LGTBI als centres educatius i als ajuntaments dels municipis del Garraf participants i el repartiment d'uns quants llibres sobre diversitat sexual i de gènere a les escoles. I el 20 de juny es tornarà a celebrar a Cubelles un torneig de 3x3 de bàsquet LGTBI. Alumnes de l'Institut Les Vinyes han recaptat fons per l'associació OR, centrada en un càncer infantil minoritari. Els últims dos divendres, el 8 i 15 de maig, un grup d'alumnes de tercer d'ESO B de l'Institut Les Vinyes han centrat el seu servei comunitari a aquesta finalitat solidària. Hem pogut parlar amb una alumna, portaveu de la seva classe, l'Antonella Montalva.
9: Explica'ns, Antonella, doncs avui esteu al mercat, és la segona setmana, oi, que veniu al mercat. Quina és la vostra iniciativa? Com és que heu vingut al mercat aquests dos divendres?
10: Bueno, estem fent servici comunitari i ara estem venent pulseres, llavers i sobretot hem participat fent un sorteig d'una cesta amb productes donats del mercat de Cubelles, així que aquí col·laborem entre tots.
9: I la finalitat quina és? Com és que heu muntat això?
10: Bueno, la finalitat de tot això és per una organització amb nens amb càncer, però en un tipus de càncer específic, que és sobretot els nens petits. Doncs això, que necessiten més atenció perquè l'Estat no ajuda aquests nois, perquè és un càncer molt específic, així que nosaltres ajudem col·laborant en servici comunitari.
9: I fins ara com ha anat? Quina rebuda heu tingut els dos dies que heu estat aquí?
10: El primer dia sí hem venut molt més perquè era tot nou, tot bé. El segon dia també estem venent força bé, però igual una mica menys que el primer dia.
9: I el següent pas quin serà? Un cop tingueu ja els diners recaptats i tot això, com teniu previst també donar-ho a l'associació? És a dir, quin serà el següent pas?
10: Bueno, jo suposo que els donaran a l'associació i l'associació s'encarregarà de donar-la als psicòlegs, per la família, de tots els nens, també en investigació per poder encontrar una cura a aquest càncer i això, poder resoldre aquest problema.
9: Doncs moltes gràcies, Antonella, que vagi molt bé, bon dia.
10: Bon dia, o sigui, gràcies.
9: El mercat municipal ha acollit aquest divendres una paradeta d'una de les cooperatives que elaboren els mateixos alumnes de les escoles per tal de vendre els seus productes i d'aquesta manera, doncs, dins d'una de les seves assignatures, aprendre també doncs, tots els passos de muntar un negoci. En parlem amb Renata B2, alcaldessa accidental i també doncs, regidora d'ensenyament. Gràcies per atendre'ns.
11: Moltes gràcies a vosaltres sempre.
9: I bé, és una iniciativa que any rere any no, es va repetint. Hi ha dos centres educatius d'aquí de la vila que participen d'aquest projecte de cultura emprenedora, oi?
11: Sí, a més, a mi és un projecte que em fa especial il·lusió perquè és un projecte que vaig començar jo quan era tècnica, l'any 2015, en el seu moment amb el Maricel i actualment es fa amb el Maricel i amb el Vora del Mar. És un projecte que és molt bonic perquè els alumnes aprenen a fer una empresa i hi ha un dia que apareix, és el més especial, que és el dia d'avui, que és quan venen els projectes que han estat elaborant durant tot el curs. I apareix, és un dia molt festiu i estan molt contents perquè normalment ho venen gairebé tots. De fet, bueno, jo m'he quedat un dels últims clauers que teníem perquè ho han venut pràcticament tot i és un projecte, la veritat, molt maco.
9: En aquesta ocasió, quin negoci han muntat o quins productes estan venent a aquesta cooperativa?
11: Entre les coses que han de fer han d'escollir un nom, aquest any han escollit el Biscuits i a més fan una cooperativa perquè el que és important és que tots els alumnes col·laboren. Al final en una cooperativa ningú és més que ningú i en socis sí que hi ha un president que representa la cooperativa però no és el que mana, al final són tots els que decideixen. I en aquest cas també escollien quin producte volen fer, han fet clauers, han fet pulseres, han fet bijuteria, arracades i clauers, i això és el que han estat venent.
9: I després els diners recaptats també els aporten amb una entitat, no?, amb alguna associació. Aquest any no sé si se sap quina han escollit.
11: Encara no ho han escollit, quina associació, és un 10% el que destinen, i la resta ho poden destinar el que vulguin. Normalment el que fan és dintre de les colònies que fan el curs següent, perquè aquest curs és com molt precipitat, i llavors dintre de les colònies del curs següent aprofiten per fer una excursió amb els diners que han tret, perquè ells posen uns dinerets perquè comencen amb un capital social, que normalment posen 3 euros cadascun. Amb aquest capital social és com generen aquests diners, i llavors amb el retorn que tenen, perquè se'ls retornen aquests 3 euros, i a més amb els diners que obtenen és quan fan l'excursió i donen una part a una entitat.
9: Moltes gràcies.
11: Gràcies a vosaltres.
12: La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles manté durant aquest mes de maig una programació cultural àmplia que combina presentacions literàries, cinema, exposicions i serveis d'estudi, amb l'objectiu de donar resposta tant a les propostes culturals com a les necessitats dels estudiants en període d'exàmens. La programació literària començarà dijous 21 de maig amb la presentació del llibre Poderosas Mujeres que marcaron la història d'Espanya, de Maria Pilar Queralt del Hierro, amb la participació del doctor en història Pablo Ignacio de Dalmases. Es tracta d'una obra que recupera el paper de les dones, que van tenir un paper destacat a la història d'Espanya i que van desafiar els prejudicis socials del seu temps. Una presentació que tindrà lloc dijous 21 de maig a partir de 6:45 de la tarda. Durant la seva estada a Ràdio Cubelles, a través de l'espai Bibliogenda, Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal, ha explicat aquesta proposta.
13: El dia 21 de maig, concretament, a 6:45 de la tarda, vindrà la Maria Pilar, que era el del Hierro, que ja ens va fer una conferència pel mes de març. Ella ha treballat molt el tema de les dones al llarg de la història i ens presentarà el seu nou assaig, el seu nou llibre, que es titula Poderosas, mujeres que marcaron la història d'Espanya, i la presentarà Pablo Ignacio de Dalmases, que és doctor en història. Val? Ella, la Pilar, recupera dones influents de la història d'Espanya i explica com van liderar, com van innovar o com van desafiar prejudicis. Parla des de Violant d'Hongria, que va ser esposa de Jaume I el Conqueridor, fins a l'advocada Mercedes Fórmica o Dolores Ibárruri o Pilar Primo de Rivera. Per tant, a la gent interessada en dones i en història els convoquem el dia 21 de maig a la tarda.
12: El dilluns 25 de maig a 6:45 de la tarda i fins a les 7 tindrà lloc una nova sessió del Club de Cinema 24 imatges per segon dedicat en aquesta ocasió a la pel·lícula 8 i mig de Federico Fellini. La sessió a la biblioteca serà conduïda per Joaquim Micó, que proposa una tertúlia a partir del visionat de pel·lícules per aprofundir en el llenguatge cinematogràfic i la narrativa del setè art. La programació a la Biblioteca Municipal de Cubelles seguirà dijous 28 de maig amb la presentació de Les aventures de Sayle, d'Elias Gulias Hill, una obra marcada per l'humor i la imaginació. Ens ho explica Núria del Campo.
13: I és l'autor és Elias Gulias Hill, que molta gent de Cubelles el coneix per La carnisseria, que ell va regentar molts anys. Llavors, li presentarà Ferran Monguet i, com ell diu, a l'Elias diu que ningú sap molt bé on acaba la veritat i on comença el riure, però el que és segur és que Sayle ha viscut una vida de pel·lícula, o almenys així ens ho explica. Per tant, és un relat bastant autobiogràfic de vivències que ha tingut ell i de moments de la seva vida que ens vol explicar i transmetre, sempre amb una mica d'humor, imaginació, etc.
12: I pel que fa a les exposicions, durant tot el mes es pot visitar la mostra Esmalts de l'escultora i esmaltista Pilar Francesc, amb peces inspirades en la natura i elaborades amb la tècnica de l'esmalt al foc sobre coure. També una altra mostra és l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, organitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs, que recull també les trajectòries de persones deportades del territori durant i després de la Guerra Civil Espanyola. I, paral·lelament, també la biblioteca ha activat les sales d'estudi pel període d'exàmens, disponibles des de aquest mes de maig i fins al 10 de juny, amb horaris ampliats de dilluns a divendres i també els caps de setmana per tal de facilitar espais de treball als estudiants.
9: El desbloqueig del CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, està pendent encara de validar el nou projecte. El govern local vol reprendre les obres tan aviat com pugui per intentar inaugurar el servei abans que s'acabi aquest mandat. El CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, prevista una part de l'edifici del Centre Social Joan Roig i Piera, és una prioritat del govern local, segons ha dit Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran. Així ho ha dit en declaracions a Ràdio Cubelles.
14: És una prioritat del Departament de Serveis Tècnics validar el projecte i tirar-ho endavant per licitar-lo. Tenim molt bona comunicació amb la Generalitat de Catalunya, tot i haver aquest canvi de govern. Ells estan fent seguiment d'aquesta... Tenim converses molt sovint amb el Departament d'Afers Socials, molt sovint, sobre aquest projecte, perquè ells volen apostar perquè Cubelles tingui aquest centre de dia, aquest CEIAR. I nosaltres també, clar, perquè, bueno, de fet, és qui nosaltres ho vam impulsar la legislatura passada.
9: Desbloquejar la situació d'aquestes obres, que van quedar aturades a principis del 2024, passa per un projecte nou que actualitzi els preus i les feines que cal fer amb la situació actual.
14: Realment l'obra és molt... És que queda res, en realitat queda res. Però, clar, s'havia de tota la burocràcia administrativa, que és molt farragosa i és així també, això, amb això també hem de comptar i ho hem d'acceptar, que és molt farragós tots els procediments administratius, i llavors, clar, s'havia de... I a veure, que no ho critico, però una mica també és aquesta demora, no és com fer-se un bany a casa, no? Que si el paleta no et funciona aquest, doncs en seguida agafes un altre i venga i ximpun.
9: La reforma de l'antic espai jove i de la sala d'activitats del centre social per transformar-los en un centre de serveis per la gent gran es va adjudicar el setembre del 2023 per uns 234.000 euros. Les obres van arrencar aquella mateixa tardor, però unes setmanes més tard van quedar aturades. Segons la regidora Alexandra Corbillo, la tramitació administrativa de la renúncia de l'anterior empresa concessionària, juntament amb la revisió del projecte i la nova licitació, és tot una feina molt lenta.
14: Vam patir aquesta situació, llavors s'havia de fer tot nou de zero una altra vegada a nivell arquitectònic, dibuixar tot el projecte, i amb aquest dibuix d'aquest projecte, ho dic així, d'estar per casa, però amb aquest dibuix d'aquest projecte llançar la licitació adequada a la situació que tenim actual.
9: Els preus d'ara, no? Diguéssim.
14: Els preus d'ara i la situació actual, perquè clar, no és el mateix licitar una obra des de zero que licitar-la tal qual està ara. Llavors, clar, s'ha hagut de d'organitzar, de remodelar aquest projecte per llançar aquesta licitació, i jo espero, vamos, que en res podem licitar-la.
9: D'altra banda, en relació amb la gent gran, l'Ajuntament ha obert una licitació per la dinamització del casal, la contractació d'una persona externa al consistori que s'encarregui d'això, de dinamitzar el casal de la gent gran municipal. Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran, creu que serà la manera de poder oferir més activitats.
14: Ara mateix ja està a punt de llançar-se la licitació per tenir una persona al casal, una dinamitzadora al casal, i això donarà supervida al casal, podem fer més coses, que estic desitjant això, i l'alcaldessa també ho està desitjant, i això serà, la veritat, que podem fer projectes més xulos. Ja vindré aquí a la ràdio quan s'incorpori aquesta persona, i la veritat que donarà una vida, un altre dinamisme, perquè, bueno, m'agradaria doncs posar en marxa activitats més culturals també, més lúdiques a nivell cultural. Fer excursions, per exemple, que també crea vincles. Uh-huh. És una manera d'aprendre, l'aprenentatge és molt important.
9: La durada d'aquest contracte de dinamització del casal de la gent gran serà d'un any, amb la possibilitat de dues pròrrogues d'un any, i té un pressupost base de licitació de més de 35.000 euros. Ara per ara està oberta la licitació a rebre les ofertes de les empreses.
15: Setmana de comiats aquest cap de setmana pel que fa a les entitats esportives. El Club de Futbol Cubelles s'acomiada de la Primera Catalana després de confirmar el seu descens en la penúltima jornada, el cap de setmana anterior, davant del Sant Boià amb la derrota per 3-0. Els cubellencs s'acomiadaran, doncs, d'aquesta Primera Catalana després d'una temporada complicada on finalment no han estat capaços de sortir de les posicions de descens. Per aquest últim partit, el rival serà la Unió Esportiva Sitges, un Sitges que, tot i començar més fluix al principi de la temporada, va saber redreçar el seu rumb i acabarà a la part de mitja de la classificació, sense opcions de lluitar per l'ascens, però amb la tranquil·litat de seguir disputant la primera catalana la temporada següent. A més, el partit es disputarà el Josep Pons i Ventura, que acomiadarà, com dèiem, aquesta temporada. Serà dissabte a les 6 de la tarda. Una hora abans, a les 5, a l'altra banda de la comarca, ens anem d'anar cap al municipal d'Aiguadols, hi haurà un altre enfrontament entre la Unió Esportiva Sitges i el Cubelles, en aquest cas els dos equips de la tercera catalana. En aquest cas, el Club de Futbol Cubelles visitarà una Unió Esportiva Sitges amb la intenció de finalitzar la temporada en segona posició. En condicions normals, el Cubelles hauria de jugar la promoció a l'ascens a la segona catalana, però el descens del primer equip fa que aquest partit ja no es pugui disputar. Això sí, els cubellencs intentaran sumar els 3 punts i acabar la competició en la segona posició, per allò de deixar clar que l'equip ha tingut una bona temporada i ha acabat segon en el seu grup. Més partits per aquest cap de setmana. Ens anem al futbol sala. El Cubelles jugarà a casa el dissabte a les 6 de la tarda, en el que serà el penúltim partit de la temporada. De fet, és l'última jornada, però queda una jornada que es disputarà el proper cap de setmana. És una jornada que la federació va ajornar per uns atacs violents que va patir un àrbitre. Per tant, el calendari s'ha allargat una setmana més i aquesta és la que en el calendari trobaríem com a última jornada de Lliga. El Cubelles rebrà el Sant Sadurní d'Anoia dissabte a les 6 de la tarda. Amb l'ascens a primera catalana ja assegurat, intentaran acabar la temporada amb els millors resultats possibles. També dissabte a les 4 de la tarda, el Club de Futbol Sala Cubelles B jugarà a Vilanova. El derbi serà a les 4 de la tarda i els cubellencs tenen una remota possibilitat de lluitar per una plaça d'ascens a segona catalana. Els cubellencs haurien de guanyar els dos partits que queden i també esperar alguna ensopegada dels seus rivals, però encara matemàticament és possible. Això sí, han de guanyar el derbi que es disputarà, com dèiem, dissabte a les 4 de la tarda. Pel que fa a hoquei, també jornades decisives, sobretot pel que fa al masculí, que rebrà diumenge a 3:15 del migdia al Igualada, un rival directe en la lluita per sortir de la situació de descens. Ara mateix el Cubelles és fora, però amb una distància molt, molt, molt curta. De fet, hi ha molts equips que estan immersos en aquesta lluita per sortir de les posicions de descens. Com dèiem, el Cubelles jugarà a casa rebent l'Igualada en la primera de les 3 finals que li queden per tancar la temporada. Pel que fa al Cubelles B, el de tercera catalana, jugarà diumenge a les 5 de la tarda a casa rebent el Casal Espluga. I el femení torna a la competició després de gairebé un mes aturades en les últimes jornades de Lliga. Les cubellenques aniran a la pista de l'Olesa, serà diumenge a 6:45 de la tarda. Tot i que tenen assegurada la promoció, les de Cubelles volen intentar posar les coses difícils al Torrelles, que és l'equip que és primer a la classificació i que aconseguiria l'ascens directe. Les cubellenques encara matemàticament podrien optar aquesta primera posició, però han de guanyar els seus partits i esperar l'ensopegada del Torrelles. En tot cas, la primera d'aquestes jornades finals serà aquest diumenge a 6:45 de la tarda a la pista de l'Olesa. Pel que fa al vòlei, enfrontament decisiu pel femení, que viatjarà fins l'Ametlla dissabte a 7:45 del vespre. Necessita una victòria també per mantenir la categoria, i el masculí, per la seva banda, encara espera horari per al seu partit davant del Mulla aquest cap de setmana. I la jornada la tancarà el Club de Bàsquet Cubelles diumenge a 1:15 del migdia a la pista del Cervelló. Els cubellencs, que porten un seguit de derrotes consecutives, s'enfronten contra un rival que està amb els mateixos resultats que els cubellencs i, per tant, empatats a la classificació. Veurem, si aconsegueixen trencar aquesta dinàmica negativa i en aquesta recta final aconsegueixen sumar una nova victòria en la seva classificació. En tot cas, aquesta serà, com dèiem, la última o la penúltima jornada per moltes de les entitats cubellenques i, com sempre, aquí estarem molt pendents a Ràdio Cubelles de tot el que pugui passar en aquesta jornada esportiva.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles.
4: Res pot completar. Jo només vull tornar. Aquell juliol tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. El de sobre el foc vella dona el rebost. Witch foc surt fum del pot al cost. No fa